0: i ens ofereix un repertori de remeis infal·libles, teoria i pràctica de la salsa, en un especial dedicat a la Fania i al seu univers d'estrelles incandescents. El ventilador del nostre doctor acondiciona l'aire de l'estudi 1 de premiada de Premià Mèdia. I ja tenim damunt de la taula el mostruari, les vetes i els fils de la gran música popular llatina per excel·lència. Som-hi, Pops.
1: Sound System, edició 902, un programa de Premià Mèdia per a la xarxa de comunicació local. Avui obrim la cantonada més llatina, el nostre racó on posem tota l'efervescència musical del Carib i d'altres conrades, que és el Balla, i fem un especial dedicat a la Fania All Stars, amb el gran Rafaelito Salazar.
2: Balla! El racó més picant de Sound System.

0: Doncs som-hi. Aquí, avui pujarem uns quants graus la temperatura de l'estudi de Premià Mèdia.
1: Avui, ja que estem en època de calor, doncs augmentem la calor, no ve d'aquí. Sort que tenim per aquí un ventilador avui, eh?
0: Sí. Doncs, saludem,
1: molt bé.
0: Saludem en Rafalito Salazar.
2: Molt bona tarda, molt content d'estar aquí una vegada més. I més amb aquest especial de Fania, que jo soy un faniero a morir. Com molts de vosaltres, també.
1: Fan de Fania.
2: Total, jo total.
0: Doncs hem fet un... És que no és ni resum, és el que deia l'Àngel. Avui és un mostrari.
2: Exacte.
0: Vull dir, podem obrir-lo un altre dia i ensenyar més vetes, fils
2: exacte,
0: i ritmes. Sí. I, a més, mira, començarem per una història que me la va dir el Rafalito l'altre dia. Diu, escolta, mira't aquest documental, aquest vídeo que explica d'on ve el nom de Fania.
2: Exacte.
0: Resulta que Fania... l'agafen d'un son cubà que es diu Fania Funché, del Conjunto Estrellas de Chocolate del 1960. I a partir d'aquí, doncs, el senyor Jerry Masucci i Johnny Pacheco, els factòtums en aquell moment de la Fania, agafen aquest nom i el fan servir per la...
2: El segell discogràfic.
0: El segell i tota la marca.
2: Sí,
0: no?
2: Sí, sí. És el que sabem.
0: Sí.
2: Aquest documental està molt bé perquè explica bastant i crec que és bastant verídic, jo crec.
0: Doncs, si sembla, anem a fer una cosa. Anem a escoltar la cançó.
2: Vinga, som-hi.
0: Perquè l'hem trobada, hem fet una recerca arqueològica sonora, ens hem anat cap a Cuba i hem trobat el Conjunto Estrellas de Chocolate del 1960 interpretant aquest Fania Funché.

0: Doncs aquí estem, estem en la música que ens acompanya, també ens fa d'enllaç entre un tema i un altre, i avui hem començat directament des de l'any 60, el que podríem dir, tal com s'ha dit abans, un exercici pràcticament d'arqueologia, és a dir, l'origen del concepte Fania, el podem ubicar aquí, en el Conjunto Estrellas de Chocolate de l'any 60.
1: I anem seguint, anem obrint calaixos, i ara ens trobem a... Home, aquest és un amic del programa, perquè l'hem fet sonar bastantes vegades. És Ray Barreto, del disc Latino con Soul, del 67, trompeta i trombón, i aquí ara li passo el micro en Rafaelito, perquè ell té alguna cosa a dir d'això, a part que el va conèixer personalment.
2: Sí, un parell de vegades el vaig conèixer, el vaig portar amb cotxe també, el vaig acompanyar a l'hotel. Aquesta cançó... A veure, jo sóc superfan de Fania, i el tema Descarga Fania és el meu tema favorit, es pot dir. Però resulta que aquesta és la versió original. I llavors et vaig dir, la gent ha de conèixer aquesta, perquè l'altra la poden conèixer, però aquesta l'han de conèixer perquè és la mare. I llavors és molt important. I clar, en aquella època era molt important també els tècnics de so, perquè clar, estaven... Tots gravaven alhora, es pot dir. Un aquí, un altre allà, i el tècnic es tornaven bojos, però eren uns fenòmenos. I això és molt important per mi, aquesta cançó. Em porta molts records, també, no?
1: Doncs l'escoltem.
2: Vamos a veure-la.

0: Doncs sí, sí, hem començat amb el Conjunto Estrellas de Chocolate del 60, hem saltat el Rei Barreto del 67 i ara aquí un altre important, un altre referent.
1: Doncs parlem de Cheo Feliciano. És que tots són institucions, són primers espases, tots, eh? Sí. El disc que escoltarem, que és Cheo, del 71, sí. És un tema Anacaona que jo, quan era jovenet i m'agradava la música allà, vaig intentar tocar amb gent i tal, i potser més que tocar destrossava la música, però m'ho vaig passar. I aquest tema el fèiem, tocava percussions i tot això, no? I és preciós.
2: Sí. I la lletra és molt atacante, eh? Perquè Anacaona, Índia, és raça cautiva.
1: Sí, sí.
2: Cuidado, eh? Vull dir, era...
1: Poca broma.
2: Exacte. És un tros de disco, també, vull dir, i aquest home a mi m'agrada molt, també. Era com el Moncho, dalt de l'escenari, saps?
1: Sí.
2: Elegància total.
1: Inclús d'aspecte físic.
2: Sí, sí, sí.
1: Semblaven
2: sí,
1: una miqueta i tot, eh?
2: Sí, sí, sí, sí. M'agrada molt aquest home a mi.
1: Doncs escoltem aquest tros de cançó, aquest Anacaona, amb Cheo Feliciano, del 71.

0: Molt bé.
1: Doncs, ara entrem el que podíem dir
0: sí, però ara
1: amb, amb un bloc que és Fania i les seves estrelles.
0: Clar,
1: és un bloc de tres temes, no?
0: Un punt i a part, perquè ara el que hem escoltat eren temes gravats sota els segells Fania per...
1: Exacte.
0: Per Ray Barreto, bueno, primer els Conjunto este Chocolate, no? Perquè encara no existia Fania, però Barreto, Feliciano, sí. Però el que escoltarem, el que van fer ells, i que va ser una mica el leitmotiv de quan van parlar, i que el Rebelito ens diu, nens, hem de fer un programa a la Fania.
2: Sí.
0: Que ja n'havíem fet algun, però clar, no és el mateix sense tu, no? I llavors, ara ve el bloc, que és allò, aquell Fania All Stars,
2: exacte,
0: que dels tres que som aquí ara a l'estudi, dos els van veure en directe l'any 81 i jo no, per motius militars.
2: 21 de gener de 1981. No sé la matrícula del cotxe, no sé res, però aquesta data la tinc gravada. És l'únic.
3: Entre tema i tema podem recordar una mica què va passar aquell dia.
2: Vinga.
3: I podem començar amb aquest tema, no?
0: Exacte, però ara justament escoltarem la Fania All Stars i sempre hi havia un... feien els temes i generalment hi havia algun instrumental, però la majoria eren cantats, hi havia els cantants i n'hi havia...
2: tot.
0: Però ara anem amb el cantant dels cantants, que és Héctor Lavoe. Sí. Parla'ns una mica de... senyor.
2: Jo, aquest senyor, molts... A veure, té un tema... que això a vegades no m'agrada, però m'agrada molt cantant segons quins temes. Per exemple, aquest, el Blabadú... M'agrada molt. No és el meu cantant favorit, però era molt bo. Va tindre la desgràcia que se li va morir un fill, bueno, li van matar. Després, un dels cantants del Gran Combo va explicar la història dintre del cotxe, que la seva dona de l'Héctor Lavoe era bastant culpable de moltes coses xungues d'ell. Va acabar el món de les drogues, es va llançar per una finestra, no es va matar, va quedar malferit. Però aquest home, vull dir, per mi, aquests temes, per exemple, de Mi Gente, és que no pot cantar ningú més que ell.
0: Jo
2: cap cantant
0: que...
2: no podria cantar.
0: Jo, és possible que l'hagi gravat a algun altre cantant, però quan jo em diuen Mi Gente, Fania All Stars, Héctor Lavoe.
2: Sí, senyor.
0: Héctor
2: sí,
0: Lavoe. I a més, escoltarem amb un... És un directe, és el Yankee Stadium, sí, sí, un directe del 1976. I aquí ja estan tots. Ara sentirem a la introducció, encara no estan cantant, i és el Pacheco, el band leader, el director,
2: sí,
0: i comença a xerrar i tal, i llavors l'altre li respon que val la pena escoltar-ho des del principi, perquè és l'essència, és aquella vida que tenien en aquell moment la Fania i companyia.
2: Sí, sí, perquè el bo és que tots els cantants, que havia, com hem escoltat el Cheo i altres, feien coros mentre ell cantava. O era al revés. Jo li faig coros i aquell canta.
0: No, i aquell tema, el Quítate tu,
2: exacte,
0: surten tots.
2: Tots van inspirant.
0: I el que fa els solos, les inspiracions, sí, els altres els hi fan els coros.
2: Exacte, sí, sí.
0: Doncs, escolta'm, anem cap al Yankee Stadium. L'any 76 tirem uns quants anys enrere, 50.
2: Sí, quasi res.
0: Estem allà davant i Johnny Pacheco diu això.
4: Nosotros prometemos y cumplimos. Siempre. Ahora viene lo bueno. Ahora va a cantar con ustedes el único hombre de la Fania que de frente parece que está de lado. El hombre que abre la boca y lo que sale es gasolina. Pero lo va a poner a gozar. Este sí lo va a poner a gozar. Porque tenemos un número muy especial para ustedes. Y dice así, Mi Gente, con Héctor Lavoe. ¡Vaya!
5: Se te olvidó decir que yo soy el hombre que respira debajo del agua. ¿Ah? Y dice... Ay, yo quiero que todo el mundo cante conmigo ahorita. Cuando yo diga que todo el mundo cante, aquí canta todo el mundo, ¿ok? El mundo va a cantar aquí.

0: aquest tema que hem escoltat és de l'any 76, però al cap de d'uns anys, no gaires anys, al cap justament a l'any 81, més o menys l'essència del que hem escoltat ara es va fer realitat a Barcelona, en l'antic pavelló Palau d'Esports de Montjuïc. Sí. I no sé, vull dir, abans estàvem parlant d'allò del Quítame tú, que me pongo yo, i sí, és que realment va ser la desfilada del Dream Team en pes, no? Perquè allà hi eren tots. Sí, sí. I és un concert inoblidable, i això vol dir que avui podem parlar d'aquest concert, i especialment li diem al Rafael que ens faci una crònica, com si hagués sigut ahir.
1: Vale, doncs la meva crònica va ser que és el concert de la meva vida. Mira que he anat a molts concerts de salsa i d'altres gèneres, i no perquè fos el primer, jo tenia 14 anys i el meu pare em va portar. Per fer promoció d'això, no sé si te'n recordaràs tu, a l'Àngel Casas, no sé si era un cop a la setmana a Ràdio Nacional, o no sé quina emissora, Ràdio Barcelona, li donaven 15 minuts, i llavors ell punxava per fer la promoció d'aquest concert del 21 de gener del 81. I clar, allà ens vam trobar... Jo me'n recordo el grup Tequila, te'n recordes el grup Tequila? Llavors els teníem allà a un costat, veient Malafània, tot ple d'artistes del món de la nit de Barcelona, estàvem allà. Bueno, jo encara no era un nen, però vaig disfrutar-ho, i recordo el Manel Josep. Oh, el Manel Josep, un dia l'heu de portar, us expliqui les anècdotes. El va convidar el Rubén Blades, després estava als camerinos, no tenia el passe, el van fotre al carrer, van trobar un lío. És molt guapo això, que us expliqui. Però aquest concert per mi ha sigut el més gran del món. Vull dir, veure allà a Celia... No va vindre el Barreto, va vindre Eddie Montalvo, va començar el concert, que va llançar el Sal Cuevas, no sé si van fotre foc o va llançar un baix expressament, un gran espectacle, saps allò? Tots estaven allà, va ser el més gran del món. Per mi ha sigut el meu concert. Tu?
0: No, per mi, jo he anat a molt pocs concerts de salsa i que ahir vaig estar aquest, i realment...
1: Encara tinc l'entrada per allà.
0: La sort.
1: Encara tinc l'entrada.
2: Em feu molta enveja.
1: Sí, però jo el segon no hi vaig anar, que hi eres tu. Bueno. Jo ja era músic amb el Gato i vaig anar a Girona.
2: Bueno, continuem amb Fania All Stars, vinga, canviem de disc. Ara anem a un disc d'estudi de just un any següent, del 77, el Rhythm Machine, i és un disc del qual escoltarem dos temes. El primer l'hem triat, es diu En Òrbita, perquè és un tema d'aquelles descargues instrumentals que hi posen una mica de veu, però no és una cançó com hem escoltat Héctor Lavoe en Mi Gente o Cheo Feliciano, sinó que tothom va dir en la seva, però amb l'instrument, veu a part, no? I aquí hi ha un... Bueno, un All Stars, vull dir, te'n diré tres o quatre dels que graven aquí. Bobby Valentín al baix, Roberto Roena als bongos, Mongo Santa Maria a les congas, no, Nicky Marrero als timbals, Papo Luco al piano i Luis Ortiz a la trompeta, entre molts d'altres que van...
1: I Luis Ortiz deu ser Luis Perico Ortiz.
2: Correcte,
1: vale,
2: és el senyor, vale, Perico Ortiz. Doncs si et sembla,
1: som-hi,
2: sí, i anem a aquesta descàrrega i ens posarem En Òrbita.

0: Doncs com està pujant el nivell en aquest, en la part central del programa, diguem que estem en el just a l'equador del programa, i estem amb la gran fase en la qual la Fania All Stars era All Stars i ho agrupava tot. Estem a l'any 1977 i ara tenim... Bueno, abans han dit coses off the record que també estaria bé que sortissin per aquí relacionades amb tota aquesta escena.
1: Parlarem de la persona, però no direm de moment qui és, perquè és el següent cantant que tindrem.
2: Vale. Doncs vam anar a veure el meu cosí Jumitus, el Jumi Van, vam anar a veure el poble espanyol, i llavors estàvem pixant i estàvem cantant un tema, però no recordo quin era, i anava a lavabo. I quan sortim, comença aquesta cançó, i ens abracem amb el meu cosí germà i jo.
3: Ai, comencem a plorar.
2: No dic a la mare de la cançó, perquè l'han d'escoltar. I la gent es miraven com a bojos, deien, què fan aquests dos bojos? No sabien el sentiment ni la història, perquè nosaltres hem sigut dels primers que vam apostar molt, hi ha gent més abans que jo, perquè la salsa sonés. No la música d'avui en dia, que molta gent considera salsa, sinó música cubana o de ball. La mare és cuba, vale. Però nosaltres vam apoyar molt perquè si tots els cellofània i altres sonés als puestos. I llavors nosaltres plorant, i la gent deia, què fan aquests dos bojos? Sí, sí, que sabeu vosaltres el sentiment que hi ha.
1: Estem parlant del gran Rubén Blades. Sí, una senyor. Persona que va canviar, jo crec, sobretot amb les lletres, sí, el contingut de lo que entendríem com a salsa, que fins aquell moment eren lletres que, bueno, podien tenir certa gràcia, però Rubén hi posa el...
2: El van batejar com a salsa mensaje, ells, però per nosaltres és el poeta. El poeta de la salsa, perquè tenia el poeta de la rumba, que era el Gato, vale? Però ell era el poeta de la salsa.
1: Correcte, sí, totalment d'acord.
0: I era un cronista de la realitat social del moment, que trencava una mica amb l'esquema de moltes cançons que podia... Ara estarien vistes com a cançons molt masclistes i les històries, no? Salvant distàncies,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí.
0: Però ell va introduir tot aquest tema, evidentment.
1: Doncs, parlant de crònica social, el seu hit més conegut, que el va fer famós justament l'orquestra de Plateria aquí a casa nostra, que és el Pedro Navaja,
2: sí, senyor,
1: que ha sonat moltíssim, avui no ho posarem.
2: Home, perquè ja és conegut, ja.
1: Correcte. En canvi, posarem Juan Pachanga, que és una bestiesa de tema, i és un tema que parla també del carrer, del barri, de crònica social i històries que passen, etc. No?
2: Sí, és veritat. Jo crec que la gent ha de conèixer aquest tema perquè és essència total.
1: És essència. I més li donen, és del mateix disc que hem sentit al tema anterior, una producció excel·lentíssima, i més es nota molt els tocs així, a part de llatins, a més que se'n van també cap al funk i aquestes històries. I això ho van fer molt bé,
2: A mi hi ha una cosa que m'agrada molt, és els teclats del Papa Luca. Aquí deixen anar unes cosetes que...
1: Sí. Buah,
2: però escolti,
1: en Fender, sí, posem-lo.

0: Mira, s'ha colat el quart per aquí sota,
1: Quart amb l'Eric Burdon. Aquests
0: no...
1: Que també demostra això, no? Aquestes connexions entre la música llatina, la música d'arrel i el mateix la música funky i el soul.
2: És el barri, això.
3: Clar. El calent... A vegades, una cosa... Caliente, perquè sigui llatí, no. Però el calent és quan et fa vibrar, et fa trempar. I això és important, amb la música en general.
0: Doncs mira, ara enfilem el bloc final. I hem sentit abans de dirigint el Pacheco, la Fania. Doncs ara hem trobat un disc del 77, també, Pacheco i Melón, que es diu Llegó Melón. Melón és un cantant mexicà de salsa. Sí, molt bo.
3: Perdona, antigament a Mèxic hi havia moltes orquestres de salsa, i ara no n'hi ha.
0: És molt curiós. I aquí tu ens pot explicar moltes coses, perquè fan un tema que es diu Don Toribio. I aquest tema, el mestre Peret,
3: sí,
0: havia fet una versió d'aquesta cançó, no? I llavors hem lligat, ja que has vingut al món de la rumba i tal, amb la Fania.
3: La rumba catalana sabem que és germana de la salsa. És una filla petita, per dir-ho, però ve del món del tanguillo flamenc. Els gitanos que van anar a vendre a Amèrica Llatina van portar els discos, van veure els mambo, no sé què... I va sortir la rumba, però... Això es va anar evolucionant. El Peret, sabem que agafava moltes cançons i es va fer famós a moltes cançons d'allà. Aquesta, de Don Toribio... Qui més et diré? Moltes. Què feia el Peret? Canviava una mica la lletra. I com que no existia internet ni res, se'l ficava i se'l registrava el seu nom. Saps? Aquells estaven allà a Puerto Rico ni s'enteraven de res, saps? Vull dir. I sí, va fer el Don Toribio, que és molt guapa, però molt guapa.
0: Molta gent la recordarà del Peret.
3: Exacte. Perquè en salsa molta gent aquí no la coneix. No.
0: Doncs ara l'escoltarem amb registre de salsa, amb el toc mexicà de Melón, i és fantàstic. Sona així.

0: Doncs hem escoltat un tema que condensa moltes coses, perquè teníem per aquí fins i tot la presència mexicana. Abans parlàvem de la tradició mexicana dintre del món de la salsa, que va venir bastant a partir del danzón, que és una de les particularitats que té Mèxic en el món aquest, i que tampoc va destacar molt més enllà en aquesta època, no? I clar, aquí doncs, ens hem trobat, hem acabat parlant d'en Peret, perquè s'ha barrejat tot i ja sap, perfecte.
1: Però el Peret va ser molt guapo el que va fer, perquè amb una guitarra i dos palmes la feia caminar la cançó. Això és molt important, vull dir, no ficar ni bongos, ni ficar pitos, ni res. Va fer un bon treball aquí, el Parets. Sí, sí.
2: Doncs ens queden dos cançons, i ara ve una que jo sé que al Rafaelito li agrada molt, perquè l'ha triat per descomptat, i no podia faltar Willy Colón, que ja ha sonat segurament amb el directe aquell de la Fania, però ara anem a escoltar un disc d'ell del 80, Sueño, i fa una versió d'un tema popular brasiler, el que serà...
1: O que serà? Un Chico Buarque o un d'aquests...
2: Jorge Ben, Chico Buarque...
1: Jo aquí el vaig conèixer, abans de tot, de salsa, per l'Anna Belén, que el va gravar l'Anna Belén aquí a Espanya.
2: Sí, sí.
1: Veus?
2: Sí, sí, sí.
1: Abans de saber de cap de les dues versions, de Willy Colón ni l'altra.
2: No, jo també, sí, tens raó. L'escoltarem amb... Fa aquesta versió, però se l'endú cap al seu terreny. Que ell havia fet coses, mestissatges de coses llatines en Brasil. Té coses molt, molt, molt xules, eh? Un tema que es diu Quacuaracuacua, que és preciós, que és una mena de samba, però que li dona el toc llatí. Doncs anem a veure...
1: Vinga, a veure si els agrada la gent.
2: Com sona, segur.
3: És un tema en Technicolor para hacer algo útil de la...

0: Doncs ja estem al final, queda una cançó. Hauries de tornar a venir un altre dia i faríem una altra consulta amb el doctor Salazar.
1: Sí.
0: I acabem amb un grup, amb una orquestra que a tots ens agrada molt, que els hem vist, que és una institució a Puerto Rico, que és la Sonora Ponceña. Hi han dos institucions, Sonora Ponceña i el Gran Combo de Puerto Rico.
2: Sí, senyor. Que el pianista de la Sonora Ponceña era el pianista, un dels pianistes de la Fania All-Stars. L'altre era Larry Harlow.
0: Exacte, el Papa Luca.
2: El Papa Luca.
0: I aquí, del disc de l'any 82 de Determination, anem a escoltar, ja, perquè si no se'ns menja el temps, un tema preciós que obre el disc, que és el Llambeque. I escoltarem...
2: Vinga.

0: aquest ha estat el Sound System 902. Avui hem tingut aquí en el Rafaelito Salazar, però ell ha dirigit amb el faristol al davant i la batuta el Conjunto de Estrellas de Chocolate,
1: Ray Barreto,
0: Cheo Feliciano,
1: Fanny All Stars,
0: amb Héctor Lavoe,
1: i Pacheco i Melón,
0: i el Willy Colón.
1: I la gran sonora Poncenya, Rafaelito, moltíssimes gràcies.
0: Fantàstic.
1: Saps que aquí estàs convidat a tornar quan vulguis?
2: Jo us faig una proposta.
1: Digue'm.
2: Va, temes que s'hagin gravat amb rumba catalana i que siguin també en salsa.
0: Endavant.
2: Doble. Veiem la diferència.
1: A
0: més a més estem en el Maresme. I
2: lliure i tropical.
0: Lliure i tropical.
1: Ho farem
0: i
1: la temporada que ve.
0: Sí?
1: I tant, un plaer tenir-te. El Sounda, com sempre l'hem fet, des del Falcó Milenari, amb l'Àngel Sul Bizarra amb un costat, avui amb el gran Rafaelito fent-nos també costat. El gran Xavier Traït pilotant el sistema sonor i qui us parla, Ramonet 77. Fins al proper Sounda.
0: Pots.

0: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Ànimes és un espai de reflexió, de poesia i de música, un espai per endinsar-nos dins del cor. Un programa dirigit i presentat per Josep Torrents Missé, Rafael Caro Ponte, o per Rafael Caro Ponte i Josep Torrents Missé, amb la col·laboració de la Pi Milian Miró i el control tècnic en Joan Bosch.

0: una família i un ruc. Una vegada hi havia un matrimoni amb un fill de 12 anys i un ase, que van decidir viatjar, treballar i conèixer món. Així varen marxar tots tres amb el ruc. En passar pel primer poble, la gent comentava: «Mira aquest noi malcriat, ella sobre el ruc i els pobres pares ja grans a peu». Aleshores la dona va dir al marit: «No permetem que la gent parli malament del nen». L'home el va baixar i se'n va pujar ell. En arribar al segon poble, la gent murmurava: «Mira que poca vergonya aquest tipus. Deixa que la criatura i la pobra dona vagin a peu, mentre ell va molt còmode a sobre». Aleshores van prendre la decisió de pujar-la a ell a l'asa, mentre pare i fill es tiraven de l'asa. En passar pel tercer poble, la gent deia: «Pobre home, segur que després de treballar tot el dia encara ha de portar a la dona sobre el ruc. I pobre fill, quina vida li espera amb aquesta mare». Es varen posar d'acord i van decidir de pujar tots tres a l'asa per seguir amb el seu peregrinatge. En arribar al poble següent, van sentir que els habitants s'exclamaven: «Mare de Déu, que en són de bèsties aquests tres! Tots tres a sobre el pobre animal, li trencaran l'esquena!». Finalment van decidir de baixar tots tres i caminar al costat del ruc, però en passar pel següent poble van sentir que la gent se n'enreia: «Mira tu, aquests tres van caminant quan tenen un burro que podria portar-los». En conclusió, no escoltis massa el que diu la gent, perquè facis el que facis, sempre et criticaran, de manera que tria tu mateix quina és la decisió correcta, i un cop n'estiguis convençut, no t'importi el que diguin ni que pensin els altres. La família del conte, al final, sabeu què va fer? Van decidir continuar el viatge, pujant una estoneta cada un sobre el ruc i deixant-lo descansar també de tant en tant, i que cadascú digui o pensi el que vulgui.
1: Us deixo una cita d'Àngela Becerra. «Hi ha vegades que la vida creu en el teu camí coses meravelloses, que apareixen perquè sí, que no busques i no obstant trobes. A la teva mà està llavors aprendre a valorar-les tal i com es mereixen. De vegades es tracta de persones, de vegades de moments fugaços».

0: Cause every hand's a winner and every hand's a loser and the best that you can hope for.
1: Inici de Càntic en el Temple de Salvador Espriu. Homenatge a Salvat Papaseit. Ara digueu: la ginesta floreix. Arreu als camps hi ha vermell de roselles. Amb nova falç comencen a segar el blat madur i amb ell les males herbes. Ah, joves llavis desclossos després de la foscor, si sabíeu com l'alba ens ha trigat, com és llarg d'esperar un alçament de llum en la tenebra. Però hem viscut per salvar-vos els mots, per retornar-vos el nom de cada cosa, perquè seguíssiu el recte camí d'accés al ple domini de la terra. Vàrem mirar ben al lluny del desert, davallàvem al fons del nostre somni, cisternes seques esdevenen cims pujats per esglaons de lentes hores. Ara digueu: nosaltres escoltem les veus del vent per l'altre mar d'espigues. Ara digueu: ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble.

I ara us llegiré dos relats que us he preparat. El primer es diu La tassa buida, de Marc de Sment. Nanin, un mestre japonès que visqué a l'era de Meiji entre l'any 1868 i el 1900,

1912, va rebre un professor universitari que venia a preguntar-li sobre el zen. Nanin va servir el te, va omplir la tassa del visitant i tanmateix continuava deixant caure te. El professor va observar la tassa vessar fins que no va poder més i li va dir: "El te està vessant, ja no n'hi cap més." "Igual que aquesta tassa", va dir Nanin, "vostè està ple a vessar amb les seves opinions i especulacions. Com puc mostrar-li el zen si no vull de primer la seva tassa?" El segon relat es diu "Un mar de petits focs". Un home del poble de Naguà, a la costa de Colòmbia, va poder pujar al cel. En tornar, va explicar com des d'allà dalt havia pogut contemplar els éssers humans i com no són més que un mar de petits focs. "El món és això", va explicar, "un munt de gent i un mar de petits focs. Cada persona resplendeix amb llum pròpia entre les altres. No hi ha dos focs iguals. Hi ha focs grans, focs petitons i també focs de tots colors. Hi ha gent també de foc serè, hi ha gent de foc esbojarrat, que omple l'aire de juspires. Però alguns focs, ximplets, ni il·luminen ni cremen, però n'hi ha d'altres que cremen en la vida amb tant d'ímpetu que no se'ls pot mirar sense parpellejar, i qui s'hi apropa també se'n sent com ell."

0: I avui, amics i amigues, per acomiadar-nos, ho farem amb unes paraules reflexives i plenes de positivitat de Martin Luther King, un clergue i líder del moviment afroamericà dels drets civils durant la dècada de l'any 1950. I tot seguit, la Pi, Milian, ens recitarà un poema en què ella mateixa és l'autora. Espero que la nostra selecció us agradi. Si no pots volar, corre. Si no pots córrer, camina. Si no pots caminar, gateja. Però facis el que facis, segueix endavant.
1: Potser el meu poema més bonic sols tingui una paraula. Estima'm.
0: Carai, curt, però potentíssim, eh?
2: A veure...
0: Jo crec
2: que més que dinàmic, que normalment intentem que ho sigui el nostre programa, el d'avui és intens, eh? Déu-n'hi-do, no us sembla, nois?
0: Sí, jo el que volia acabar de dir és de que ella ha parlat d'estimar, tu també amb la mirada has parlat el corazón herido, proclama la mejor frase, te quiero, me quiero, quiero, no? Sempre com que anem a buscar aquest rerefons, no?, que té que veure, doncs, a veure, amb aquest sentiment tan preciós i tan bonic com és l'amor, la bondat, la tendresa, i penso que hem d'anar per aquí, però també no ens oblidem de qui han anat els sentiments que ens provoquen malestar.
2: Pues sí, però aquests els oblidem, eh? El possible, aquí, al programa nostre de poesia, aquí, tot lo agradable, tota l'estimació possible i art, tota l'art que hi capia.
1: Hem de ser positius i l'amor és el més positiu que hi ha. Mou muntanyes, l'amor. Vull dir que és etern.
0: Llavors també vull mencionar doncs, el poema que, o l'escrit que ha llegit la Pi de Te doy permiso, i m'ha agradat al final que dius Te doy permiso a no pedir permiso porque así el amor és completo. Una altra vegada ens surt l'amor, no, Rafael?
2: Sí, i a més, aquest te doy permiso amb el dia d'avui, la relació que hi ha home-dona, és important, eh?
1: Molt bo el poema aquest, la veritat. Em costa recitar en castellà, perquè m'agrada més, em sento més còmode en català, però aquest poema és boníssim i valia la pena recitar-lo en castellà i arriscar-se.
0: S'entès molt bé i és molt profund.
1: Però és molt profund i bé, i és molt bo.
0: Doncs també, a veure, mencionar doncs, aquest relat que en primer lloc jo he pogut... A veure, compartir amb vosaltres una família, un ruc. Aquest aquí és un conte molt antic, per això, eh? Que facis el que facis...
2: Murmuracions i murmuracions.
0: Eh?
2: Sí.
0: Sempre et poden criticar.
2: Veritat.
0: Solució, que cadascú digui o pensi el que vulgui i cadascú, doncs, que faci el que bonament, doncs, senti que ha de fer.
1: Sí.
2: També m'ha agradat que hem parlat d'uns focs de tots colors i de focs de vida i focs de tot... I el foc se'ns estimula la vida. I el mou cap a la vida, cap a la llum.
1: Jo el que voldria era incidir en el poema de Salvador Espriu, que l'ha recitat molt bé, tot i la dificultat de recitar Espriu, i ha estat molt... Molt bo.
0: Moltes gràcies, perquè, a veure, m'he esforçat una mica, l'he volgut llegir a poc, pronunciant, sentint... Però a mica vols que t'ho digui, anem aprenent. Vull dir, d'això no en sabrem mai, perquè el Rafael sí que és un gran rapsoda i tu també t'estàs acurant doncs,
1: jo soc
0: amb l'art de
1: autodidacte, autodidacte.
0: Doncs molt bé.
2: Tots fem el que podem.
1: Però Espriu boníssim.
0: Doncs em sembla que no ens queda més temps. I res més, amics i amigues, oients, amb aquests versos i amb aquests comentaris que us hem fet, ens acomiadem. Fins al proper programa d'Ànimes. Abraçades per tothom.
2: Felicitats per tothom, també.
1: Petons i abraçades per tothom.
3: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: L'exili republicà a França va viure un dels moments més foscos amb l'esclat de la Segona Guerra Mundial. El juny de 1940, els nazis envaeixen França després d'un mes i mig de combats. L'entrada de les tropes de Hitler al país serà funesta pels milers de republicans i republicanes a l'exili. Les tropes nazis van perseguir espanyols a l'exili i els van deportar a camps de concentració on els van esclavitzar. Molts d'ells moriran a causa del cansament, les malalties, la desnutrició o els maltractaments als que seran sotmesos. Altres seran eliminats quan els nazis considerin que no són útils per al règim. Homes, dones i criatures viuran l'horror dels camps de concentració i la deshumanització, però en allò que va ser un infern a la Terra hi va brillar una llum de solidaritat i esperança. El paper dels republicans espanyols i catalans serà clau per jutjar les atrocitats comeses pels nazis als camps d'extermini, però també estarà mancada de reconeixement durant molts anys. Això no és un altre podcast d'història, això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 7. Resistir a la mort. La deportació a camps nazis.

0: La victòria nazi davant l'exèrcit francès va deixar el país dividit en dos. Una part, la França ocupada, estarà sota control directe dels alemanys. L'altra, governada pel mariscal Pétain des de la ciutat de Vichy. Aquest serà un règim aliat al nazisme i amb idees feixistes que, sota el nom de Zona Lliure, actuarà com a govern d'Itella de Hitler. És agost de 1940. Els soldats alemanys arriben a Angulema, una població al sud-oest de França, on hi viuen unes 40.000 persones, a només 20 quilòmetres de la Zona Lliure. A les afores de la ciutat hi ha el camp de Les Alliers, on hi ha internats centenars de republicans espanyols. L'arribada de tropes nazis és un cop brutal per a aquelles persones que han sobreviscut la guerra fugint lluny de casa sense possibilitats de tornar. De sobte, aquells alemanys dels quals n'han sentit coses terribles són davant seu, mirant-los als ulls amb menyspreu. Els nazis els duen a una estació i els obliguen a pujar a un tren de bestiar. Tanquen les portes i la locomotora arrenca. 927 persones s'amunteguen dins d'aquells vagons sense seients. No saben on van ni quan durarà el viatge. Alguns creuen que els desallotgen cap a la Zona Lliure, altres que tornaran a Espanya. Ningú no s'espera el destí real.
1: Nos dijeron que subimos al tren para venir a España. Era de carga. Y recuerdo que la única ventana que había los vagones era el rectangular. Y cuando el tren pues arrancó, la iba a cortar, se asomaba pues por la ventana. Entonces se dio cuenta de que el tren entraba en un país que no es España, porque todos los rótulos de las estaciones estaban pues en alemán.
0: Acabem d'escoltar José Quesada Herrerías. Al final de la Guerra Civil va fugir del Prat de Llobregat amb la seva família cap a l'exili. El 1940 els nazis el van ficar dins del comboi dels 927. Amb ell hi anaven els pares i els germans. També els acompanyava una altra família que havia fugit del Prat, els Cortés. Durant 4 dies van viatjar en aquell vagó, sense aigua ni menjar. Un viatge que, segons explica Joan Manel Calvo Gascón, president de l'Amical de Mauthausen, va ser molt dur.
2: Amb els trens de bestiar, amb unes condicions pèssimes de transport, i a més, a vegades, han de passar hores dins d'un túnel perquè estan també rebent bombardejos de l'aviació aliada. Per tant, un transport que es fa difícil.
0: Quan el tren per fi s'atura, les portes dels vagons s'obren. Són a una estació de tren plena de soldats de les SS, tropes nazis molt radicalitzades en les idees de Hitler. Els republicans poden llegir el nom de l'estació, Mauthausen.
2: No saben on són. Quan arriben a Mauthausen és que no coneixen el nom, no saben on són. Un nom raro. Allà separen famílies, homes i nois de més de 14 anys, els fan baixar del tren, els porten a Mauthausen i la resta de la família tornen enrere amb un recorregut infernal i són abandonats a la frontera d'Espanya.
0: En José Quesada tenia llavors 12 anys. El seu pare, Ciriaco, havia estat militant de la CNT durant la Guerra Civil. El seu germà gran, Fèlix, havia complert 14 anys, però era alt per la seva edat i semblava més gran. Les tropes nazis obliguen els homes i els joves a baixar del tren. A les dones, nenes i criatures les mantenien dins dels vagons. En José baixa amb el seu pare. Mentre la família mira de fer entendre que en Fèlix és jove per anar amb els adults, un oficial nazi agafa per les aixelles el José i el torna a pujar al tren amb les criatures. Aquella serà la darrera vegada que la família es torni a veure al complet.
1: Para el tren, abren las puertas, hacen bajar a los hombres. Y yo, pues, se me ocurrió bajar con mi padre. Entonces vino un oficial de la SS, no sé quién era, y llamó a un soldado. El soldado se cuadró y me salió a mí. Cogí los sobacos y me volví al tren. Ese militar alemán iba separando a los hombres, unos a una parte, otros a otra parte.
0: Llavors, en José Quesada no ho sabia, però els nazis estaven separant la gent segons la seva capacitat de treballar. Homes sans i joves a una banda, ancians, malalts, ferits i discapacitats de l'altra. Els primers seran duts al camp de Mauthausen, on seran forçats a treballar pel Tercer Reich. Els altres seran assassinats poques hores després.
3: Van ser moltes les persones que van patir de primera mà l'estada a un camp de concentració, tot i que l'horror no començava en arribar al camp, sinó molt abans. Algunes ni tan sols arribaven. La seva ànima les abandonava de camí, alliberant-les del patiment que els esperava. Viatgem a través dels miralls de memòria per escoltar el neguit i el patiment que es va viure dins dels vagons de tren cap a Mauthausen.
4: Thank you. on creus que ens porten?
5: No tinc ni idea. És el mateix que tu.
4: Pau, mira aquest noi. No fa gens de bona cara.
5: Ei, estàs bé? Què ha sigut això? Vine, sou aquí al nostre costat. Com et dius?
6: Sí, només estic marejat. Gràcies. Em dic Joan.
4: Vol saire?
5: Millor?
6: Sí. Tranquil. Gràcies.
5: Ho pots dir si no estàs bé, eh? Jo tampoc ho estic.
4: Pau, prou.
5: No. És el quart dia que estem a aquest vagó. Som com 1.000 persones aquí dins. Mares, pares, avis, criatures i ferits. No sabem ni on anem. És agost. Fa calor.
4: Pau, va, la gent no vol sentir això.
5: No callaré. No hi ha espai. No tenim menjar ni aigua i faig les meves necessitats en un maleït cubell. De debò que esteu deixant que ens tractin així? No voleu tornar a casa?
4: És clar que volem tornar.
7: Té raó. Han passat 3 dies i res.
8: És hora de fer alguna cosa, no?
9: Què dieu? Esteu bojos. Per la vostra culpa ens mataran.
10: No sabem ni on estem.
8: Jo prefereixo morir intentant escapar-me que no fer res.
9: Tractem d'obrir la porta.
4: Ens mataran, pareu!
11: Hem arribat.
5: On estem?
4: Mauthausen.

0: El comboi dels 927 serà abandonat pels alemanys a Irún, a la frontera entre Espanya i França. El govern franquista se'n farà càrrec contra la seva voluntat, recloent les famílies exiliades en un edifici que té la funció de presó provisional. Però el règim no farà res per tornar els espanyols deportats. De fet, el govern franquista no reconeix els exiliats com a espanyols i això donarà el pretext als nazis per considerar-los apàtrides, és a dir, persones sense estat. Els nazis tenien obsessió per catalogar aquells que consideraven els seus enemics. Els jueus, per exemple, els identificaran amb una estrella de David groga, cosida a les vestidures. Els espanyols ho faran amb un triangle blau. Sobre això, l'Aitana, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Estany de la Ricarda del Prat de Llobregat, té una pregunta.
1: Què significava el triangle blau que duien els republicans espanyols al braç als camps nazis?
2: El triangle blau és el que representa els apàtrides, que corresponen a poblacions que han sortit del seu país i que estan com a refugiats estrangers, en aquest cas, en el cas específic, de França. No hi ha un estat que els reconegui com a propis, però porten la S a dins. Per tant, són reconeguts com a espanyols. Clar que és la gran contradicció i és una característica única en el cas de la deportació als camps nazis, en el qual un col·lectiu té una identificació pròpia com a apàtrida i al mateix temps se'l reconeix com a espanyol. A veure, o si és espanyol o si és apàtrida.
0: L'arribada de catalans als camps nazis no va ser només a través dels camps de refugiats francesos. De fet, moltes de les persones deportades ho van fer a través dels anomenats stàlags, camps de presoners de guerra alemanys. Molts republicans que s'havien enrolat en companyies de treballadors estrangeres franceses per fugir de la misèria i les males condicions dels camps de refugiats acabaran fets presoners pels nazis i seran deportats a Mauthausen. Altres seran activistes polítics que lluitaran contra el feixisme des de l'exili. Aquestes persones sovint seran perseguides per la policia secreta alemanya amb l'objectiu d'acabar amb tota la resistència política. Un dels personatges més insignes de la deportació és la Neus Català i Pallejà, una dona del Priorat que durant la guerra va enrolar-se al PSUC i va fer tasques sanitàries en una colònia on hi havia criatures refugiades, majoritàriament d'Astúries i Madrid. Amb la caiguda de Catalunya a mans franquistes, Català va creuar la frontera amb França amb 182 nens i nenes orfes, salvant-los de la brutalitat feixista. Ens ho explica l'Elisenda Balanguer Mercader, historiadora i biògrafa de Neus Català.
3: Segurament les autoritats franceses no van gosar a ella i a tants nens portar-los als camps de concentració d'Argelers. Ella aconsegueix que els nens siguin o adoptats per famílies belgues o repatriats amb les seves pròpies famílies, perquè si no el règim franquista ja enviava agents a buscar els nens per educar-los amb educació franquista. I llavors ella és quan s'implica allà a França amb la resistència, lògicament, perquè ella sabia que allò havia sigut només el preludi de la Segona Guerra Mundial.
0: Un cop a França, Català va treballar a la resistència contra els nazis, fins que va ser delatada. Els nazis la van deportar al camp de concentració per dones de Ravensbrück.
3: La Neus arriba a parar a Ravensbrück perquè feia la resistència, estava implicada amb el seu primer marit, a la zona de la Dordonya i el Périgord. Ella i el seu marit el que feien era, a casa seva, era com un lloc de reunió i des d'allà era on es preparaven consignes, plans militars de sabotatge contra els nazis. I allà era una mica com el lloc de suport on alguna vegada s'allotjaven alguns guerrillers, alguns maquis. Hi ha un senyor que els delata per diners. Van arribar al poble, la Gestapo, la CSS, i els van detindre a ells dos, a la parella, i també uns guerrillers que en aquell moment, aquell dia, estaven allà amagats a casa seva.
0: Un destí molt semblant al que va viure una altra catalana, Mercedes Núñez Targa. Un delator va assenyalar aquesta dona comunista quan s'exiliava a França després d'haver escapat d'una presó franquista. Des de Carcassonne va ser deportada a Ravensbrück. Ens ho explica l'historiador Víctor Cabral Rodríguez.
4: La detenen per un xivatazo i la monten en un tren, en un vagó de cavalls, con moltes altres dones, en unes circumstàncies molt dures, amb poca llum i amb unes condicions higièniques molt, molt deficients, i la porten directament cap a Ravensbrück.
0: L'arribada als camps de concentració va ser un dels moments més durs que van patir aquelles persones. Més de 7.000 espanyols passarien per l'horror dels camps d'extermini. La Neus Català sempre va recordar aquelles primeres hores com unes de les més difícils de la seva vida.
3: La Neus explicava doncs, que a l'entrar allà té molt record dels focus a l'entrar al camp, d'aquelles llums tan agressives, que això li van provocar fotofòbia, per això la Neus sempre anava amb aquelles ulleres negres, fosques, amb aquella muntura tan característica, perquè li molestava molt la llum. Recorda molt a l'arribar doncs, veure dones esquelètiques, o sigui, cadàvers, no? Que eren cadàvers, eren ulls de mortes ja quasi, no? Les que hi havia als barracons que estaven dedicats ja a l'aniquilació, els apels, les dones que es tiraven a les filferrades elèctriques, els gossos llop, els cops de fuet...

0: Els camps de concentració i extermini nazis tenien dues funcions bàsiques. D'una banda, obligar les persones tancades a treballar fins a la mort pels esforços de guerra alemanys, i de l'altra, exterminar aquells que consideraven inferiors o no aptes pel treball. La vida als camps de concentració no tenia valor. La mort era present a tots els racons. Ho era, a més, de les formes més cruels i sàdiques. El pare del José Quesada, Cidiaco, va salvar-se dues vegades d'entrar a les cambres de gas, però va presenciar innumerables mostres de crueltat contra els presoners a Mauthausen.
1: Lo que también hacían para eliminar gente era en invierno, cuando hacía mucho frío, los levantaban de las camas, los sacaban afuera desnudos, se los ponían en fila y no podían moverte para nada. Y el padre de los Cortés, ahí murió, no pudo aguantar el frío y ahí murió. No, los hijos estaban al lado de él y no podían tocarlo. Y cuando acabó una hora o X tiempo, venga a los barracones, y los que no tenían fuerza, ahí quedaban muertos. Los cogían y a los crematorios.
0: Infligir terror era una de les tècniques que feien servir els nazis per deshumanitzar els presoners. D'aquesta manera buscaven trencar l'esperit de supervivència, frustrar qualsevol esperança de sortir vius dels camps.
2: El tracte inhumà en totes les condicions, per qualsevol cosa i en qualsevol moment podia rebre una pallissa un cop. El desconeixement de les llengües, que llavors allò no t'orientaves. Els crits permanents, el soroll permanent que hi havia en els camps de concentració. La manca d'alimentació. La manca de condicions sanitàries. L'assinament que hi ha en els barracons. És a dir, tot està pensat per minvar la moral i per portar-te a la desaparició. Alguns no van suportar, es van suïcidar, i molts van caure víctimes de pallisses, assassinats o malalties. Allà, els supervivents que et comentaven i que han comentat sempre com la vida no tenia cap mena de valor, que el teu objectiu era continuar viu al vespre i que el dia següent t'aixecaves i a millor tenies mort al costat del company de la teva llitera.
0: La deshumanització als camps de concentració es posava en pràctica des del primer minut. Quan les persones entraven als camps, se les rapava, se les vestia amb un uniforme de ratlles i se les tatuava un número, una matrícula. Ja no tenien nom, ara eren només una xifra. La Judit, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Estany de la Ricarda, té una pregunta sobre la supervivència als camps nazis.
3: Als camps de concentració s'havia de parlar alemany per entendre els soldats i evitar ser castigats o assassinats. Els refugiats espanyols sabien parlar-lo?
2: Els supervivents dels camps es repetien de memòria el seu número en alemany, perquè era una forma de sobreviure. Si a tu et cridaven pel número i no l'identificaves, podria venir el capo, el presoner que estava al càrrec dels deportats, i et podia pallissar, perquè no havia estat àgils. Per tant, un sistema de resistència també era ensenyar als nous internats la seva numeració, la seva matrícula, identificar-la i saber-la pronunciar en alemany.
4: Una part de la resistència que van fer als camps va ser fer receptes de cuina, explicar-se coses les unes a les altres, fer poemes, fer cançons, cantar, però també hi havia les blokoves, que eren les jefes del barracó, que també eren presoneres, em sembla que sabien, eren poloneses, sabien, bueno, eren alemanes, algunes explicaven moltes de les coses que passaven.
0: Al camp de Mauthausen, els presoners estaven obligats a treballar extraient granit i transportant els pesats blocs des de la pedrera. Cada dia, els presoners carregaven les pedres i havien de pujar 186 esglaons fins a deixar la pesada càrrega al seu destí. Això ho repetien desenes de vegades al dia. Mal alimentats, sense maquinària ni ajut de cap mena. De fet, els soldats sovint empenyien els presoners per fer-los caure, per pura diversió. Moltes persones van morir d'esgotament. Aquelles escales es coneixen ara com les escales de la mort. Mentre els nazis anaven guanyant la Segona Guerra Mundial, la mortalitat als camps era molt elevada. En aquell moment hi havia molta mà d'obra esclava als camps i el Reich encara podia permetre's pagar els costos de la guerra amb empreses alemanyes. Segons va avançar la guerra i els nazis començaven a retrocedir, van necessitar més i més mà d'obra esclava per fabricar munició, roba per al front o material de construcció, i ja no els interessava tant matar els presoners. En aquest context, un petit grup de joves espanyols, el comando Post-Schachar, va aconseguir permís per sortir del camp a treballar. Primer ho feien sota la vigilància de soldats alemanys, però després anaven i tornaven sols. Francesc Boix, un presoner català que treballava al laboratori fotogràfic de Mauthausen retratant dia a dia al camp, va poder donar els negatius de les fotografies als joves espanyols que el van amagar al jardí d'una veïna del poble, Anna Pointer.
5: La crueltat i el dolor, l'extracció de la identitat i la vida, era el destí que els hi esperava a tots aquells que aconseguien arribar als camps nazis. Establiment on la vida deixava de ser vida i on la necessitat de conservar-la va incentivar l'ingeni d'aquells empresonats per tal de denunciar el que patien allà dins.
6: Un altre cop, eh? Què ha passat?
7: L'Asi ha obdegut d'any.
8: Fes gest!
7: Heu fet la vostra feina, però sou molts. Ens sobren algunes persones. Ens han comentat que hi ha una persona que no para de queixar-se. Pau Sega, fes un pas endavant, Vite.
9: Pau, no!
10: Un plaer, Jacinto.
9: Pau!
10: No perdis la fe.
7: Digues! Què no et sembla bé? Digues! Què no et sembla bé?
10: He oblidat què vol dir ser humà.
7: Nein. Hem inventat una nova manera de ser-ho. Atega!
10: Cremareu a l'infern!
7: T'he dit atega!
10: Tots pagareu!
7: Stoppen! De peu! La gova, Vite. A la paret. Vols dir alguna última cosa?
10: Fill de puta! Cremaré la línia...
7: Good. Ja veieu què passa si algú parla massa. Com jugar, Veit!
11: Segueix mirant endavant, Jacinto. Que no ens vegin parlar. Estàs bé? Sóc en Boix. I m'has d'ajudar. Aquest sobre és per l'Anna. Vine, segueix-me. Ara.
12: Ei, para. Ets boig o què?
11: No, i merda, jo... És que... Escolta una cosa. En aquest sobre hi ha fotografies del que està passant aquí. La gent ha de saber el que està passant. No poden quedar impunes aquests cabrons. Qui ets? Un fotògraf que fa la seva feina. Li has de donar avui. Has de portar aquesta peça a un soldat que es diu Arnold. Si et paren, digues que la necessiten urgentment. A la caserna hi haurà l'Anna. Dóna-li i vés en compte. Bona sort, Jacinto.
12: Molt bona sort, Boix.
13: M'envia de la Bert que li porti aquesta peça.
14: T'envia Boix?
13: Ets l'Anna?
14: Sí, l'Anna Punter. Dóna'm el sobre abans que ens vegi algú. Gràcies,
13: Jacinto. Sóc en Jacinto.
14: Gràcies, Jacinto. Moltes gràcies. Per fi la gent sabrà el que estan fent dins d'aquests camps.

0: Amb la derrota dels nazis a la Segona Guerra Mundial vindrà l'alliberament dels camps de concentració i extermini. Les SS s'encarregaran d'executar milers de persones fins a l'últim minut. Però la valentia i solidaritat de les persones resistents va ser clau per poder jutjar molts dels responsables nazis pels seus crims i atrocitats. La Martina, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Estany de la Ricarda, té una pregunta sobre el paper de la societat alemanya en tots aquests crims.
1: La societat alemanya sabia el que passava als camps i ho acceptava.
2: Mai podem parlar del 100% de la població alemana, però sí que és cert que una gran part de la població alemana va recolzar les idees nacionalsocialistes. És a dir, no hem d'oblidar que Hitler va començar a governar a començar més del 1933 arrel d'unes eleccions democràtiques. Per tant, en una situació de crisi on Alemanya es pot considerar que va ser humiliada amb els acords del Tractat de Versalles, va crear aquest caldo de cultiu perquè aquests sectors estigmatitzats pels nazis, doncs una bona part de la població, també pogués creure aquesta criminalització, pogués creure aquesta culpabilització. Això va ser un procés que va ser de mica en mica, és a dir, d'avui per demà no van començar ni a tancar als enemics polítics, ni a la població jueva, que en el cas de la població jueva o la població gitana o els altres col·lectius, va ser un procés a partir del 1933 fins a la Segona Guerra Mundial i fins a l'any 43-44, quan ja es va veure que estaven perdent la guerra. Per tant, va ser un procés ben bé de 10-11 anys de grans campanyes i de portar a terme polítiques estatals en contra d'aquests col·lectius.

0: Les fotografies de Francesc Boix mostraran al món l'horror nazi i la capacitat per fer mal d'aquell règim feixista. Però aquest món també farà com qui no veu el que passava a Espanya. La sortida dels camps de concentració no serà la fi de l'exili per als republicans. La majoria tornaran a França i molts d'ells mai no tornaran a trepitjar Catalunya. Els que ho facin seran a les acaballes del règim franquista o amb el dictador ja mort. Espanya silenciarà el que va ocórrer als camps d'extermini i concentració durant molts anys i, de fet, entitats com l'Amical de Mauthausen, formada per supervivents espanyols, serà il·legal fins al 1978, gairebé 3 anys després de la mort de Franco. El govern espanyol no visitarà el principal camp de reclusió i assassinat d'espanyols, el de Mauthausen, fins al 2005. Al programa d'avui hem parlat amb Joan Manel Calvo Gascón, president de l'Amical de Mauthausen i altres camps i totes les víctimes del nazisme a Espanya, amb Elisenda Balanguer Mercader, historiadora experta en Neus Català, i amb Víctor Cabral Rodríguez, historiador expert en Mercedes Núñez Targa. Amb tots dos, hem visitat el refugi antiaeri sota l'església de Santa Maria d'Agramunt. Volem fer un agraïment a l'Ajuntament d'Agramunt per haver-nos convidat a enregistrar-hi aquesta entrevista.
1: Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
2: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
3: Pluja d'estels. És una de les coses més boniques veure entre els núvols els estels brillar. Les estrelles del cel cauen tan boniques aquí als peus de la ràdio perquè estimen Ràdio Arenys. Nosaltres també estimem Ràdio Arenys perquè és una ràdio molt propera. Està en un lloc molt bonic de la Riera, el Calissall. I per què hi ha persones simpàtiques i alegres? I a l'Aranyot, si veu una persona trista, l'envia a donar una volta per la riera, a mirar els arbres i a buscar estels. Doncs jo a la nit passejo per la riera amb el meu gosset i recullo uns quants estels, que són les estrelles xerraires del papasseig, que s'estimen aquí a la vora de la ràdio per guarir-se del fred. Perquè és música, poesia, que cau del cel i es queda per sempre al nostre cor. Són els llibres, les gravacions, que han fet que quedi el seu resplendor i volin des del cor fins al cel. Jo voldria dir que el meu programa es diu Pluja d'Estels i jo per la nit agafo uns quants estels d'aquí, de la vora del Calissall, i els pujo aquí a la ràdio al dematí per omplir una estona de diversitat i color. Doncs avui he vist un estel que brillava amb un resplendor molt fort, que són aquests que cauen del cel. M'he acostat a l'estel i he vist un estel preciós. L'he agafat i posava Xavier. He dit, Xavier? Però si jo el conec. Benvingut aquí a Ràdio Arenys. Jo voldria que el nostre programa es diu Pluja d'Estels i tu has caigut per la nit aquí, a la vora de la ràdio. Jo t'agafaré i et pujaré aquí per omplir aquesta estona de diversitat i color. D'on surts tu? Surs del programa del Toni Rovira i tu, que ha vingut volant?

0: I en aquest estel hi ha el Xavier Prats Jiménez. Hola, Xavier. Benvingut aquí a Ràdio Arenys. Jo vull dir que, no sé com dir-ho, és que el meu programa es cobreix de glòria. S'omple de goig al veure't a tu, perquè jo només t'havia vist per la tele. I avui has vingut aquí per omplir el nostre programa. Jo et faré unes quantes preguntes, Xavier. Hola, com estàs? Xavier Prats Jiménez, digue'm alguna cosa.
1: Bona tarda, Assumpció.
0: Hola.
1: Gràcies per convidar-me.
0: Oh, i tant, quina
1: il·lusió. L'Estel és tu.
0: Gràcies.
1: Perquè tu m'havies vist per la tele, però jo no havia tingut aquesta fortuna de conèixer-te en persona.
0: Jo tenia
1: tu
0: la
1: fortuna... Tu ja havies tingut una aproximació.
0: De veure't i de sentir que ets el meu àngel guardà.
1: No, ens hem trobat el camí i ens ajudem recíprocament. Perquè tu m'ensenyes moltes coses, Assumpció.
0: Ja, i tu també. A mi m'has ensenyat l'amistat, les coses que són, i m'has dit que t'agradava molt aquesta cançó. T'agradava
1: molt. Molta, també. I la música va amb nosaltres.
0: Va amb nosaltres.
1: I amb les nostres històries, i amb el nostre bagatge, i amb les nostres experiències, i la consolidació de coneixements, i de compartir amb la gent. I per això estem aquí.
0: Jo voldria preguntar-te que com és que se't va ocórrer ser abogat? Quina és la música que et va acompanyar, o quan eres petit? O com... Tantes preguntes se't podria fer. Com és que fas d'advocat? Què ets advocat? És un sentiment... És una vocació? És una cosa... Com és ser advocat?
1: Doncs, Assumpció, és una conjunció de tot. És a dir, per ser advocat has de tenir vocació, per començar. Has de tenir somni i has de tenir estima per la professió. I has de tenir clar on vols arribar amb aquesta professió. És a dir, a poder ajudar a totes les persones, independentment del seu poder adquisitiu, que això és molt important, perquè sembla que tenim el mite de que els que tenen diners es paguen el bon advocat. Però això no és així. Aquí estem molta gent per poder ajudar a tots els que necessiten, perquè és un pilar fonamental, la tutela judicial efectiva.
0: Clar, clar, és molt important, això. Molt important, perquè jo preguntaria, quin mite tens que desmitificar de les persones que et diuen coses? Perquè sempre diuen, oh, jo no puc pagar un advocat perquè val molts calés. Com et sents quan et diuen això?
1: Sí que és veritat que s'ha format una figura arran de l'advocat, el que et fot la clatellada. Però en realitat no és així. Jo treballo amb gent, i la majoria dels meus companys, de proximitat, que no és tant el que li demanes, sinó on arribes amb aquesta persona. Amb la qual cosa, el camí el fas junt. No, els advocats que a vegades somien amb arribar a forrar-se, aquests s'estan equivocant. Sortosament, som molts els que estem acompanyant a molta gent amb els desnonaments, amb les filiacions, tema de desnonaments, de que estàs quedat sent mal fill, que no pots pagar la pensió, si no pots pagar la pensió, com pots pagar un advocat? I nosaltres, gràcies a Déu, els ajudem a caminar junts i, amb la mesura del que poden, anar pagant i anar fent el camí junts per arribar a aquell objectiu, que és a que no et desnonin, a que puguis poder tenir el teu fill els caps de setmana, entre setmana, per l'objectiu que t'has proposat.
0: Però també deu ser molt difícil defensar una persona que no té defensa, o sigui, que no pot ajudar-t'ho. Com ho fas per juntar el no poder i el resoldre el cas? Per exemple, una casa que té desnonament, com el pots ajudar? Com pots defensar les persones?
1: És que tothom té defensa, Assumpció.
0: Tothom té defensa?
1: Tothom té defensa. Una altra cosa és que la defensa i la viabilitat d'aquella defensa no vegin la línia del que tu tens projectat. Però és a dir, inclús una persona que no paga una renda, et vaig a posar un exemple,
0: vale,
1: i té un procediment de desnonament, un procediment civil, aquesta persona té una defensa, perquè en el pitjor dels casos la defensa seria pactar un pagament a llarg termini amb el jutjat, en aquest cas, el que està tutelant l'actor, el que està accionant, i també té una defensa. En el pitjor dels casos, arriba un acord, també és una defensa pactada per resoldre el tema i aquesta persona no s'enfonsi, no es quedi al carrer i no agafi una depressió. És que, si no, estem perduts.
0: Però aleshores, com pots fer-ho si és culpable?
1: Culpable, qui ho diu?
0: Culpable ho diu el judici, clar.
1: No, ho diu la societat. Per ser culpable ha d'una sentència. Aquí vull arribar. N'hi ha judicis mediàtics, i n'hi ha judicis judicials, i n'hi ha judicis de carrer. La gent del carrer diu, no, si estàs culpable.
0: Però clar,
1: si
0: és un mite, el mite
1: que
0: deia.
1: Aquí vull arribar. No, ningú és culpable fins que demostra el contrari. És a dir, per ser culpable ha d'haver una sentència. Ha d'haver una sentència que et declari culpable. Per tant, la presumpció d'innocència està per sobre del judici moral o social del veí que diu no, no, però si està aquí el de abajo, si és culpable, seguro. Perquè sabrà si és culpable. Per això, és que ni els advocats que defensem. Per això està un jutge, una jutgessa, que és el que posa ordre. El tercer, un discòrdia, que diu, oiga, senyores, és culpable o inocente. Estarien fotent a la presó a molts innocents i a la recíproca.
0: I no n'hi ha molts innocents a la presó?
1: Sí.
0: Perquè deu problema. Ser que no volen defensar-ho.
1: Aquest és el problema.
0: Hi ha el teu cas d'ànima, perquè tu ets bona persona o perquè... Com ho fas per defensar una persona que saps que és culpable, per exemple?
1: Aquesta és la història, que quan una persona saps que ell t'ha explicat la seva batalla i saps que té totes les de perdre perquè no saps on agafar-lo, llavors has de buscar una altra estratègia amb el jutjat perquè... la sanció penal, sanció vull dir el reproche penal que li farà el jutjat, no sigui tan gravós. És a dir, en el pitjor dels casos, si és culpable per un tema penal, n'hi ha la figura que és el fiscal, que és arribar a un acord amb el fiscal i dir-li, senyor fiscal, ¿qué me está pidiendo? 2 años de prisión. Pues pago la multa tal y acepto 1 año. Y en vez de entrar en prisión porque no hay reincidencia, los 2 años y el año lo computo y lo compenso con X dinero que voy a pagar al tribunal. Amb la qual cosa, n'hi ha fórmules per ajudar la gent que t'està dient que ha fet aquest acte punitiu, l'acte punitiu, i és culpable, per poder salvar una mica els mobles. És arribar a un pacte amb la fiscalia o amb el jutjat. O sigui, que solucions sempre hi ha. Solucions hi ha. L'altra cosa és que busques les solucions més idònies pel teu client. Però solucions sempre tenim.
0: Doncs, escolta, deixo descansar una mica de tantes preguntes, seguim escoltant una mica la música.

dit al Xavier Prats, li llegiré un poema que es diu Cançó de la tolerància, que és del Comediants, que és molt interessant aquest poema i es tindria que tenir en compte. Diu, ni tot és blanc ni tot és negre, de tots colors millor. La teva rumba, gitana. La teva moto, japonesa. La teva hamburguesa, caqui. El teu Crist, jueu. Ni tot és blanc ni tot és negre, de tots colors millor. She calls out to the man on the street. La teva verge, negra, Helena. La teva democràcia, grega. Els teus números, àrabs. La teva pizza, italiana. Els teus fideus, xinesos. La teva mare, una dona. Ni tot és blanc ni tot és negre, de tots colors millor. El teu avi, un vell. El teu veí, un discapacitat. El teu germà, un gay. La teva amiga, la ciutat. El teu planeta, la gent. El teu país, el món. I goses dir que el teu veí és estranger? Ni tot és blanc, ni tot és negre, Xavier. Entre tots, el farem millor.

0: l'advocat Xavier Prats Jiménez. Escolta'm, et volia preguntar una altra cosa. Sobre aquest poema que he llegit, què diries tu?
1: És que té molta profunditat, perquè vivim en un món molt globalitzat que tot el que tenim no el tenim aquí, el tenim a tot arreu. I al final està tot tan interconnectat que aquest poema és la realitat del que estem vivint. Que ja era hora de que tot estigués una mica més connectat. Tot el que tenim. Mira, l'altre dia el Donald Trump sortia amb una gorra, la gorra vermella, que era made in China. Vull dir, on hem arribat? Que fins i tot ell, que és Estados Unidos, també té accés a aquesta globalització, que la seva gorra no està feta als Estats Units, que està feta a Xina. O sigui, perquè se la... Li va donar la volta a la... No sé si va ser gorda.
0: Joder,
1: a les notícies,
0: sí, claro.
1: El pàjaro aquest, i estava, ponia made in China, i ha agafat el titular. On vull arribar? Que mengem sushi, que el cotxe que tenim és japonès...
0: El poema,
1: que és això, i el món globalitzat, doncs és on estem, que la proximitat i la llunyania ja no existeix.
0: Jo ara et diré una cosa. Si poguessis donar 60 segons de consell legal a tots els que manen, què els hi diries?
1: Doncs precisament...
0: És molt forta aquesta pregunta,
1: doncs,
0: eh?
1: Doncs precisament el que li diria és... que s'ha de començar a posar les piles i legislar amb l'actualitat que tenim. És a dir, l'ordenament jurídic, el conjunt de normes que regeixen els nostres comportaments, està obsolet. I el que han de fer, començar a legislar pels més necessitats i pels més febles. Perquè de vegades, i no de vegades, en moltes ocasions, les legislacions estan pels forts. M'explico. Un que té un patrimoni de 300 milions d'euros, en proporció del que té, paga 4 duros al fisco per a la hisenda, i un que està aquí treballant, deixant-se la mèdula cada dia, li foten una clatella. Llavors, la legislació, la tributària, la civil, la d'afiliació, la de compartir la guàrdia i custòdia a les fills i tal, s'ha quedat obsoleta. Sí que és veritat que la regulació en matèria homosexual i de trans... Ai, sí que s'ha avançat molt aquí a Espanya.
0: Gràcies a Déu, molt.
1: Però tenim normatives que estan a l'edat de pedra. El Codi Civil és l'edat de la picó. Senyores, legisladors, posin les piles i legislin de conformitat a l'actual vida que tenim i a l'actual context econòmic, cultural i personal, i ja està, i legislen en aquest sentit. Això és el que els diria. Ens està costant molt, eh? Perquè tenim ara un caos en aquest país, ara un Zapatero semi-imputat. El rei que el tenim fora. És que tenim un panorama, el Pujol...
0: Dificilíssim.
1: Clar, llavors, aquí són els que legislen.
0: Dificilíssim.
1: A Madrid, a Catalunya i als ajuntaments amb les ordenances. Senyores, posin-se les piles.

Pujaré la tristesa dalt les golfes, amb la Nina sense ulls i el paraigües trencat, el cartipàs vençut, la tarlatana vella, i baixaré les graus amb vestit d'alegria, que hauran teixit aranyes sense seny. Hi haurà amor engronat al fons de les butxaques. Hermínia Mas.

Doncs he trobat un escrit pel Xavier, també, que avui li dedico al programa, al meu amic advocat, bona persona, fantàstic, que li podeu demanar el que sigui perquè ell s'esforçarà per fer-ho. I de veritat us ho dic, és el millor home que he conegut potser a la meva vida. Mira el que et dic. I des d'aquí dic que l'estimo molt perquè s'ha mullat moltíssim per mi. Moltes gràcies, Xavier.

I ara llegiré un escrit que també pega del Mas Pla del 1967, que diu així, que és d'en Josep Pla. Diu, he contestat rarament a les crítiques abundantíssimes que provoquen el que escric. Les agraeixo positivament. Però ara potser havia de

0: contestar perquè planteja una qüestió molt genèrica. Així ho he fet, però no tinc pas la seguretat d'haver-ho aconseguit. Les accions dels homes i de les dones són amagades, ocultes i misterioses. Diu en Josep Pla, estic segur que me n'aniré d'aquest món sense saber-ne de la missa a la meitat. El periodisme és una posició que permet observar un dels fenòmens més extraordinaris de la vida humana, el fenomen de la corrupció, de gairebé tot, i sobretot del periodisme, i si voleu, de la propaganda, en definitiva de la història. És un fenomen etern, bellíssim, actual, permanent. Per un periodista totalment independent, com jo, observar la concepció humana, tenir una certa idea de l'ànsia de concepció que existeix en la vida, justifica, potser, la seva presència a la Terra. Josep Pla, 1967. Què hem adelantat amb això, Xavier?
1: Doncs me quedo... Primer, gràcies per les teves paraules. El plaer és meu i tu ets molt gran, ho saps, això, per començar, que retorcio una mica. Hem avançat, però em queda una frase també molt bona. No sabem de la missa a la meitat. És veritat, eh? Vull dir, ens creiem que ho sabem tot, però estem estancats i no tenim ni idea de la meitat de la història. Aquí vivim una societat que tothom sap de tot i tothom dona consells a tot. Però és que aquestes paraules ara les extrapolem al dia d'avui i és que estem en un punt aquí que allò que estem amb el front humà i que sembla que no ens hem mogut, no? I m'ha agradat això que ha dit, que no sabem de la missa a la meitat, però és que no la meitat, és que no hem anat ni a missa. Vull dir, no anem ni a missa. Ens hem posat a la porta, ens hem aguaitat i ens han quedat, vull dir... Que dius, bueno, vinga, més val que marxi perquè m'he quedat estabornat. Tenim molta feina a fer, Assumpció, molta feina, perquè estem molt, molt, molt estancats en coses que ja deia la gent fa 500 anys, ja 200 o 300, fa 500, i és que ara, és que estem allò que dius, bueno, és que estem com atascaus. Amb el freno humà i que no sortim amb la roda, allò que estàs al fang i que intentes sortir i que després que anem de sabiondos. Lo sabemos todo. Tómate esto, no sé què. No, hombre, no, que el vecino tal, pues meten una demanda como tal, sí. Zapateros, zapatos. Anem a cadascú a concentrar-nos amb el nostre actiu, que tots tenim una cama forta on apoyar-nos, on recolzar-nos, i a partir d'aquí, doncs, avançar junts. Com també diu el nostre amic, el Toni. Però mira,
2: avancemos tú. Oi tant, el Toni Rovira, que és la nostra mitjana tota la vida.
1: Aquestes paraules, avancemos juntos, mirémonos a l'interior, deixem de mirar els diners, no sé què, ajudem els demés. Sempre hi ha algú que en necessita més que, saps? M'enrotllo com una persiana.
0: No, jo estava escoltant-te, perquè també el Josep la parla molt del ferrocarril, quan es va inaugurar, que la gent deia que les màquines anaven en grasa dels bebès, que robaven nens en aquella època per posar a les rodes del ferrocarril. I això està escrit de l'any 1800. I dius, com es pot ser que es diguin aquests bulos o aquestes històries que es deien a l'any 1800 per fer mal als que feien el ferrocarril, com és lògic i natural?
1: I això fa molta mal, perquè aquestes històries les han sentit tots i això de ser, és que no tens on agafar-ho.
0: No sap ni on agafar-ho.
1: Per començar, jo sempre dic, tornant al tema de la professió, tot allò que es diu s'ha de provar. Ben començat xerrant i compartint el que és el judici mediàtic, tu m'has preguntat si una persona és culpable, i al final, per ser culpable ha d'haver proves. Doncs per poder dir totes aquestes manifestacions que tenen una transcendència social, s'han de provar, s'han d'acreditar, com també s'haurà d'acreditar el tema del Zapatero. Clar. Ara està dit mediàticament, però igual, doncs, bueno, que no ho sabem. De moment hi ha indicis, informació que s'aporta de que ni alguna cosa allà. Però ja arribarà al tribunal i dirà que si allò que hi ha sí, o allò que hi ha no, o allò que hi ha sí i no.
0: Doncs mira, tinc aquí per recordar-t'ho, perquè diu en el llibre de l'Empordanet a Barcelona, i està buscant la pàgina 191 de Josep Pla de l'Empordanet a Barcelona, diu: el ferrocarril fou mirat amb els mals ulls pels qui vivien de les diligències i en general de l'atracció animal. Majorals, hostalers, tartaners, traginers, es produïren alguns accidents i fins i tot algun sabotatge contra les obres. encara en tingueren menys les històries de por que es feren circular. L'any 1848, el Brusi hagué de desmentir reiteradament les notícies de robatori de criatures que circularen per Barcelona en els ambients populars. Quan el tren fou posat en moviment, hi hagué qui s'entretingué a dir que les màquines es greixaven amb olis obtinguts per misteriosos i sinistres manipuladors de les criatures robades. Josep Pla, de l'Empordaneta, Barcelona, pàgina 191.

El català estigué disposat a embarcar-se, a balejar la mar, a navegar, a suportar els més durs sacrificis sempre que hi trobó un camí de comerciar i guanyar diners en el comerç. El català fou mariner i navegant quan a través d'aquests oficis pogué desenvolupar les seves qualitats de comerciant. Quan navegar esdevingué un afer de més transport, abandonar l'ofici amb la mateixa tranquil·litat que hi havia accedit. De l'Empordanet a Barcelona, Josep Pla.

0: Seguim amb Josep Pla, però són coses més senzilles. Diu Josep Pla: la vida és una cosa complicada i difícil de descriure, que consisteix en anar fent. Els diners no donen la felicitat, certament, però tampoc són un obstacle, oi, Javier?
1: Vivim una societat, per desgràcia, que ens ajuda a viure. Ens ajuda a viure. No és que et donen la felicitat. Els diners et donen la pau, jo sempre ho dic. Et donen la pau per poder menjar, per poder tenir un sostre, per poder estar amb els teus i per poder, de tant en tant, pegar-te un capritxito, com dic jo. Estar amb els amics a prendre alguna cosa. No cal anar-se a Japó. Vull dir, a veure si m'explico. Anar-te aquí a una terrassa d'Arenys a compartir una cerveseta i unes tapetes amb uns amics un partit de futbol. Però no donen la felicitat, però donen la pau per poder tenir aquesta estabilitat que et permet viure més o menys amb equilibri.
0: Amb tranquil·litat.

els que ho saben bé i els que no els expliquem, perquè té una connexió. Ferran Adrià diu: soc un cuiner que ha pintat sense cap pretensió i no es poden vendre els meus dibuixos i els he donat a la Fundació Vilacases. El cuiner Ferran Adrià ha il·lustrat amb dibuixos pintats amb oli, escuradents i bastonets la nostra cuina tradicional i ha publicat uns menús, unes receptes d'en Josep Pla amb dibuixos. Estan a la biblioteca.

baby, if I made it, diu en Josep Pla, jo crec que es poden fer dues afirmacions, així com els camps de faves de Mallorca, sota els ametllers florits, formen un dels paisatges millors que es poden veure. Les faves a la catalana són la fórmula més alta a la qual podem estar sotmesos. És el millor del món. Don't stop the hanging of me. Don't make me feel this way.

Don't be cruel. Diu Ferran Adrià, l'objectiu és fer homenatge a l'escriptor Josep Pla, que té una obra tan important a la nostra història que s'ha de difondre. Unes frases brillants de l'escriptor Josep Pla que el cuiner Ferran Adrià ha pintat.

pa amb tomàquet. A l'estiu, en aquests litorals, una de les coses que tenen més èxit és el pa amb tomàquet, que en l'època de la meva adolescència solien donar a l'estiu als nens per aquelles famílies que no arribaven a donar pa amb xocolata. Ara el pa amb xocolata és el més important i el pa amb tomàquet té un èxit vastíssim. L'oli que s'hi posa ha de ser poc àcid, amb molt de compte. En els nostres dies, la gent sopa poc, una truita, un tall de pernil i han sopat. Són les facilitats que dona el pa amb tomàquet en l'actual alimentació. En el llibre hi ha la interpretació del dibuix que ha fet en Ferran Adrià amb els escuradents.

0: Xavier Prats, si haguessis d'explicar el treball teu d'advocat a un nen petit, com li explicaries? O ara ens donaries el teu correu, per si un nen petit et vol preguntar alguna cosa. Com has dit que podies ajudar tothom, ha trucat un nen i ha dit jo vull que m'ajudi, doncs el Xavier t'ajudarà.
1: Doncs mira, Assumpció, començo per la pregunta. A un nen petit li hauríem d'explicar que de vegades a la vida es compliquen les coses i n'hi ha problemes. I a l'advocat és el que intentem és buscar l'òptima solució a aquella cosa que està encallada perquè un tercer, si ha d'intervenir, ens cregui amb la nostra pretensió i ens doni la raó. O sigui, el que som, acompanyats de solucions, li donaria al nen. Li diria, per exemple, la teva mare o el teu pare té un problema per pagar el lloguer? No, que no pateixi. Que parli amb un advocat, que nosaltres ens encarregarem de gestionar amb ella i amb el jutge o amb el propietari, de quina manera òptima podem buscar una solució que més o menys encaixi que l'altre accepti. Llavors, som acompanyants de viatge per poder donar les millors solucions que nosaltres entenem que són. Tampoc no tenim la raó absoluta.
0: Ja poden trobar a la tele, amb el Toni,
1: ens poden trobar
0: o
1: amb el
0: poden
1: Toni,
0: trobar a la ràdio, no?
1: O a la ràdio, també, clar. Aquí...
0: Explica-ho una mica, va.
1: Amb el Toni, bueno, doncs porto des del novembre fent col·laborar
0: amb ell. Molt de temps, sí.
1: Des del novembre, no porto tant. El que passa que és molt intens. Des del novembre que vaig anar amb el Toni, però clar, vaig bastants dies a la setmana. I sempre clar. Que puc, vaig.
0: Sempre que vulguin et poden trucar allà.
1: Sí, perquè estic amb el Toni i si volen trucar aquí i algun dia que tu creguis a dient que vols que col·laborin tu,
0: també.
1: Jo estic obert a passar una fantàstica tarda amb tu i amb el teu equip, que sou genials.
0: L'Helena és fantàstica, també. Vagi
1: per davant, eh? Vagi per davant tot això.
0: És un equip meravellós.
1: De veritat, dona gust venir.
0: Jo fa com, no sé, potser agafes el programa Pluja d'Estels, 14 anys o 15?
1: Déu-n'hi-do.
0: Mare meva.
1: I després també et diré una cosa. Els que vivim a Barcelona, quan arribem aquí, trobem una pau que ja no hi ha.
0: Canviar, hombre.
1: No, només veure la costa, una mica. Ara, veure aquesta riera, surts del meollo. No dic que aquí no hi hagi estrès, però que n'hi ha una pau que ja no la trobes.
0: No, és diferent, molt diferent.
1: La pau de l'asfalt, d'allà no la trobes. I, bueno, aquests són els mecanismes on ens poden trobar.
0: Vale. Doncs jo ara recitaré un altre poema, curtet, a veure què et sembla. Si haguessis nascut en una altra terra, podria ser blanc o podria ser negre. Un altre país fora casa teva i diries sí en una altra llengua. T'hauries criat d'una altra manera, més bona, potser més dolenta. Tindries més sort o potser més pega. Tindries amics i jocs d'altra mena. Podries llegir contes o poemes, podries menjar o només crostons. Podries... Per tot això pensa que importa tenir les mans ben obertes i ajudar qui ve, fugint de la guerra, fugint del dolor i de la pobresa. Si tu fossis nat a la teva terra, la tristesa d'ell podria ser teva. Això és de la Joana Raspall.
1: Que gran.
0: És bonic, oi?
1: Que maco.
0: He buscat poemes que et poguessin anar bé amb la teva filosofia.
1: I és curiós perquè el factor d'on surt, d'on neixes, on estàs, a la família a la que et cries, a l'entorn, fa molt. És a dir, una persona no decideix néixer, neixes en una família, els teus pares et tenen en un país, t'escolaritzen en un context, en una realitat econòmica, amb uns companys, amb uns avis, i això marca molt. És a dir, també et diré una cosa, he conegut gent dintre d'unes pautes ben marcades que s'han desestructurat i gent desestructurada que s'ha format, que s'ha preparat, que arriba molt, molt lluny i ara són empresaris de renom, que és un exemple a seguir, no pel que guanyen, sinó per la tasca social que desenvolupen. I això és molt important. Precioses paraules, eh?
0: Escolta, el cas més raro que has tingut?
1: A veure, més raro t'explicaré, sí. Probablement el cas més raro és perquè... Quan començàvem amb el principi, tots els països tenen la seva pròpia normativa. Faig una introducció i ara entro en el cas. És a dir, Espanya té l'ordenament jurídic espanyol, després Catalunya té l'espanyol i el català, que ja el legisla aquí, i després els ajuntaments tenen les ordenances. Dit això, recordo un cas d'un accident. Autobús, en cotxe, a Madrid, al costat de Madrid, que de totes les nacionalitats que no sabien quina llei aplicar. És a dir, tu tens un accident a Madrid, que és Espanya, una companyia d'assegurances de Zúrich, que la meitat de la gent és un de França, l'altre és romano, no sé què. Quina llei apliques aquí?
0: Ara.
1: És un tema molt complicat. Vam haver de col·laborar amb alguns companys i recórrer el dret internacional, com Veneu de la Haia, com Veneu de Roma, perquè quina llei apliques? que n'hi ha estrangers per tot arreu, de funcions pel mig, que has de repatriar al seu país, quina és la llei que es regeix? Doncs això sí que és caòtic, perquè és un cas molt, molt maco, però molt complicat de resoldre, perquè intervé 7 o 8 normatives o ordenaments jurídics de països diferents i cada un, en perdó, els presos de su padre, su madre, cada país legisla com vol. Llavors, com arregles un accident a Espanya, cotxe matriculado en Francia, la meitat dels passatgers italians, de Romania, de França, ingleses, inclús asiàtics? Doncs vam haver de tirar de conveni entre molts companys i al final vam solucionar-ho. Aquí a Espanya, portar-nos el foro, l'ordenament jurídic del foro, a Madrid, a Espanya, però jugant una mica amb l'ordenament jurídic estranger.
0: Que difícil.
1: Complicadíssim, Assumpció.
0: Que
1: probablement
0: difícil.
1: És el cas més així,
0: complicat que heu tingut.
1: Més complexa i més de renom.
0: Doncs he llegit també aquí amb el Josep Lau, fent-ho venir bé, el tot que m'estàs dient, que diu quins són els discursos sense estil que ara es fan. Perquè diu, són discursos sense estil, sense esquelet, sense sexe, tous, sense la més lleu vigoria mental, d'un tedi total. Això ho diu en Josep Pla. I diu, quins han estat, al teu entendre, els millors oradors del segle? I diu en Josep Pla, el primer, Jaurès, el segon, Trotsky, el tercer, Cambó, i el quart, Churchill. Cadascun d'aquests homes en el seu medi determinat. Però deixem aquestes coses perquè ara no trobarem a ningú. Això és de l'Empordanet a Barcelona. Què et sembla?
1: Pues anava a dir això.
0: Era l'any 67.
1: Cambó i Churchill. Jo coincideixo i anava a dir el que
0: m'acaba. Mare meva.
1: No trobarem a ningú, t'ho anava a dir.
0: Ho és ha dit ara, ell, el Josep Pla.
1: Ara la meitat dels oradors venen fum i no són oradors. Són vendemotos, em perdó l'expressió, però els oradors els acaba de dir ell. T'ho anava a dir, m'ho acabes de concedir totalment en tu,
0: vale,
1: amb aquestes paraules.
0: D'acord. Música? Música?

0: Doncs explica'm com et sents després de guanyar un cas. Aquesta és la pregunta del millón.
1: És que és molt difícil d'explicar, però és una satisfacció. Perquè a tots els advocats, com tinc amics que són metges, quan l'operació ha sortit bé, com aquestes professions que són d'involucrar-se socialment i de que al final el que estàs és solucionant els problemes de la gent, ben sigui de salut, perquè els problemes jurídics també són de salut. Afecten la salut.
0: Hombre.
1: Sobretot a la mental. A la mental, perquè com el tema se'n va llenar orris, n'hi ha la pàtria potestat que et deia abans, l'econòmic... És una satisfacció que no es pot... Vull dir, és una satisfacció tan gran que penses, ha valgut la pena apostar per aquesta carrera només per això? És que no n'hi ha paraules per descriure. És que és una pregunta boníssima, m'encanta, perquè és una satisfacció que te'n vas a cara i te'n vas tan ple que et donen tots els diners del món. Ara que parlàvem allò, que els diners és per viure, si no, i l'accés no... Que no n'hi ha ni paraules ni qualificatius. És que dius, ha valgut la pena apostar per això només per haver poder guanyar, perquè no guanyem els temes nosaltres, els guanyem nosaltres i els clients ens ajuden a guanyar-los també. Això també s'ha de dir.
0: Clar.
1: Perquè ni a vegades n'hi ha clients que ens ajuden a perdre'ls també.
0: Clar, i que home, estan contents també és la forma de parlar de tu.
1: I a més, això també el que omple molt és que després et vindrà el seu cosí i la seva germana, que tindrà un altre problema de trànsit o del que sigui, o d'una renda que potser no la portes tu, la porta un company...
0: Clar, i diuen, parla amb ell.
1: I t'omple poder resolucionar aquest problema que estava molt enrocat i que gràcies no només a la nostra intervenció i a l'ajuda del client que ha rematat nosaltres, doncs en podem sortir a floter en tot això.
0: Què és el que diu? La vida és una cosa complicada i difícil de descriure que consisteix en anar fent i ja està.

Fins aquí, pluja d'estels. Va engegar l'estel Toni Cintes Nicolau. Guiant la música, molt d'amor i carinyo, Elena Soldate. Poemes de tots colors. I avui ha col·laborat el nostre amic l'advocat Xavier Prats Jiménez. Disseny musical, Carla Ricard. Veu, històries, pensaments, Assumpta Vitòria. També el Joan Bosch. Amb el nostre director, Joan García. Gràcies, amics, pel nostre programa. Adéu!

0: estat un plaer estar amb
1: tu. Ha valgut la pena venir.
0: Ha valgut la pena, mare meva.
1: Vindràs un altre dia, ens ho promets.
0: Amenaço en tornar, eh?
1: Vale.
0: A veure, com molt bé. Gràcies per tot. Adeu, sou molt amics. Macos, grans.
1: Adeu.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Posem un punt als interrogants que se'ns plantegen. Segur que no hi ha respostes definitives a aquests interrogants. L'interrogant és únic. El punt que hi posem és diferent, com diferents són les persones.
2: Cada dimarts, de 8 a 9 del vespre, tornem a posar el punt a l'interrogant amb Francesc Coll.

0: Benvinguts, amics de Ràdio Arenys, en el programa Al Punt de l'Interrogant, un any més. La temporada 2025-2026, edició número 23, avui el seu primer programa en directe també, com tots, des de Ràdio Arenys. Avui parlarem de com influeix en la nostra relació de parella allò que hem viscut amb els pares. Farem possible aquesta xerrada avui del punt de l'interrogant. Resoldrem aquest interrogant amb la Roser Soms. Què tal, Roser?
1: Hola, gràcies, Francesc.
0: Gràcies a tu. Amb la Rosa Puertas. Què tal, Rosa?
2: Encantada, gràcies.
0: També està la Modena Almagro, que s'ha connectat via streaming des de Terrassa. Què tal, Modena?
3: Hola. Hola, Francesc. Què tal?
0: Ben trobada, eh?
3: Igualment.
0: Molt bé, també està amb nosaltres la Eva Xalà, que ella està a Sant Esteve d'en Bas, també s'ha connectat amb via streaming. Què tal, Eva?
4: Hola, molt bé, gràcies.
0: Bon any a tothom, eh? A un servidor, Francesc Coll, aquí en els estudis de Ràdio Arenys, juntament amb en Joan Bosch, que també doncs, ell porta la part tècnica i fa que tot arribi bé, el so, la música, les nostres veus, tot ben enllaçat. Com influeix en la nostra relació de parella allò que hem viscut amb els pares? Aquest guió ens l'ha preparat la Roser Soms. Endavant, Roser.
1: Gràcies, us el llegeixo. Naixem i ens formem en un entorn determinat que aquí, per entendre'ns, anomenem els pares. També podríem dir l'entorn, la família propera. Durant la nostra infantesa, aprenem a reaccionar davant les diferents situacions que es generen en el si de la família i acabem escollint els comportaments que ens hi fan sentir més segurs. Per un infant, és vital aconseguir l'acceptació dels qui manen, i en teoria assimila les seves conductes com a apropiades o tolerables, almenys en l'entorn quotidià. Podríem considerar que aquestes estratègies de supervivència o d'acomodació a un entorn relacional les seguim utilitzant quan ja som adults, i deduir que les reproduirem, en la major part dels casos i de manera inconscient, en la nostra futura relació de parella. Es tractaria d'uns comportaments apresos, d'alguna manera, i gairebé automàtics, si considerem que molts, sobretot els que es generen, els que ens generen conflicte, estan arrelats al subconscient. En la relació amb la nostra parella, podríem distingir entre aquells comportaments que van com una seda i aquells que ocasionen un fregadís o un xoc i que de vegades ens generen profundes incomprensions i poden desembocar en una ruptura. Però aquí caldria preguntar-nos si en la nostra relació de parella sempre reproduïm patrons apresos dels pares. No és possible també que, al contrari, intentéssim evitar allò que no ens agradava o que consideràvem inadequat en la seva interacció? Podria ser que tendíssim a buscar parelles similars als nostres progenitors per poder passar, d'alguna manera, per la mateixa experiència que ells, tal vegada dolorosa, amb la finalitat d'aprendre a gestionar-la? Si les discussions que tenim amb la parella mostren paral·lelismes amb les dels pares, però no ens n'adonem, perpetuarem el sofriment. Si ens en fem conscients i ho podem parlar amb la parella, potser serà un motiu d'apropament i no d'allunyament. D'altra banda, donar per fet que els infants que han viscut situacions conflictives entre els pares reproduiran aquestes conductes en la seva relació de parella és caure en un parany fàcil. No tots els casos són iguals, ni totes les persones maduren o adquireixen consciència alhora. Sembla que hi ha infants molt madurs i adults que encara no han superat l'etapa de dependència maternal. I això em porta a un interrogant que sempre m'he fet. Tots venim al món en les mateixes condicions de consciència? Però potser això ja seria el tema d'un nou interrogant.
0: Ens l'apuntarem per l'any que ve.
1: Això m'agrada.
0: La temporada que ve. Molt bé, gràcies, Roser, aquest guió que penso que despertarà en tots nosaltres que avui fem possible aquest programa. Què t'ha semblat, Eva, el guió? Què destacaries i què hi afegiries?
4: Bueno, jo destacaria que hi ha molts interrogants més, no?
0: Sí.
4: Que hi ha moltes preguntes que et fan com anar pensant, no? I, bueno, ara per destacar així, per començar, em quedaria amb això de que és veritat que no tenim que donar per fet que tot el que hem vist a casa, no? Tot el que hem vist en la relació amb la parella dels nostres pares ens té que afectar també, ho hem de fer de la mateixa manera, no? Crec que sí que ens condicionarà d'alguna manera, però potser ens condiciona per fer-ho diferent o per fer-ho igual, no? Vull dir que aquí és també, tenim diferents opcions, no? No ens ha de condicionar sempre perquè sigui de la mateixa manera, no? Però, bueno, és un tema molt ampli aquest, no? Que dona per molt. Mm. I el guió, doncs, em sembla això, no? Que obre molts interrogants, que toca molts temes dels que podem anar aquí desenvolupant entre nosaltres, no? I que dona molt per estirar del fil, no?
0: Perfecte. Sí, sí, i tant que estirarem del fil. El Modena, què t'ha semblat, o què destacaries del guió i què hi afegiries?
3: Doncs m'ha semblat genial el guió, però bueno, abans de res volia donar les gràcies a Radio Arenys i a Francesc Coll per convidar-me, que és la primera vegada que participo, i em fa molta il·lusió estar aquí aquest programa. Doncs bé, molt interessant, la veritat, Roser, que dono l'enhorabona per aquest guió, que és molt reflexiu. I la veritat és que sortirien tants interrogants d'aquí que no acabaríem aquest programa. A mi m'ha quedat, justament, no per l'experiència de vida i per una filla que tinc, el tema aquest de lo important que és l'acceptació dels pares i les mares pels infants, no? Perquè et feien lo típic de mare, mira el que faig, mira, mare, el que faig, no? Que en aquell moment no hi penses, no? Però en realitat és veritat que és molt important que trobin aquesta acceptació perquè puguin anar madurant, no? I què no he trobat? Doncs no he trobat el fet de que aquesta relació pares i fills no només t'enfronta amb ella quan tens parella o quan tens els teus propis fills, sinó que hi ha un moment que moltes vegades no es parla, que és quan els pares es fan grans i els fills són cuidadors i com torna tot això, no? O sigui que realment és algo que, si ens donem compte, al final s'acaba tancant, no? Perquè aquestes mares i aquests pares es fan grans i hem de fer una miqueta de mares i pares i torna tot això, no?
0: Mm. Sí, sí, d'una manera o una altra hi ha aquestes mirades, naturalment, que quan els pares són grans, doncs també veuen el resultat de com han cuidat els seus fills en la seva infantesa, no? I, perfecte, també dir que és un goig també per nosaltres poder-te tenir al Modena, eh?
3: I
0: tant,
3: gràcies.
0: Tant tu, al Modena, com la Eva, sou escriptores i pues, val la pena tenir gent que...
1: Aprofitar-ho.
0: Oh, sí. Bueno. Sí, sí, que...
3: No és garantia de res, però
4: bueno...
0: Però és un fet de que i la Roser també és escriptora, o sigui, tots en aquest sentit, vulguis o no, escriure, tens una amplitud de visió de la vida des d'una altra perspectiva, com la Rosa, que és músic, doncs també en aquest sentit dona una visió més còsmica, potser, més profunda.
1: Potser és garantia que ens hem posat a reflexionar una mica una sobre mica, el que sigui,
0: una
1: no?
0: Una mica més de la resta dels mortals, potser, sí, és veritat. Sí. Rosa, què destacaries del guió i què hi afegiries?
2: Et destacaria que és un tema molt important, que els fills sempre ens hem emmirallat amb els pares, hem necessitat molt els pares i per mi és una sort que hagi tingut pares. O sigui, que hagi tingut pares per mi és un privilegi. Fins no fa massa destacaria que és un tema molt important perquè històricament ha estat molt punyent. En el sentit, ja ho desenvoluparem més endavant, però és un tema en què, segons quins pares, s'asseguraven justament que hi haguessin uns cuidadors d'ells quan arribés el moment. I no sols això, si els pares eren empresaris o tenien terres o pagesos o així, això ho cuidaven moltíssim, de qui era l'hereu, qui era les noies que s'havien de quedar a casa per cuidar-los o per cuidar el que tenien. Per tant, és fins fa molt poc, ara estem en un canvi de paradigma, que ja ho diré, però fins fa molt poc era un tema bàsic de supervivència, de, diríem, de la família. Per tant, hi havia també moltes desgràcies. O sigui que hi havia també molt, molt patir i molt patiment. Sí. Què hi afegiria? Doncs afegiria que és un canvi d'època. O sigui que actualment vivim un canvi d'època. Què vol dir? Doncs que tot el que abans, no fa pas massa, fa 30 anys, potser, o 50, influïen els pares amb les seves parelles, ara, que pot ser que la parella sigui multiparella, ha deixat aquesta força. I aleshores, doncs, és un canvi de paradigma.
0: Sí, sí, sí, els temps estan canviant, com deia Bob Dylan, als anys 70.
2: Sí.
0: A mi també, Roser, m'ha agradat el teu guió. En aquest sentit, destacaria aquesta pregunta que no fas al final, sinó a mig camí del teu guió, que diu: podria ser que tendíssim a buscar parelles similars als nostres progenitors per poder passar d'alguna manera per la mateixa experiència que ells? Em quedaria, o sigui, destacaria aquesta pregunta, perquè la tònica sembla que a lo millor la gent respon d'aquesta manera, que sí, que es busca a lo millor una cosa igual, no? Ara, d'afegir avui en el programa, jo el que afegiria seria que fóssim una mica valents, i a lo millor amb el que ara deies tu, Rosa, que els temps estan canviants, doncs afegiria que a lo millor caldria deixar motxilles i alliberar-se de moltes referències que a lo millor no ens deixen avançar. Cal fer una reflexió sèria, penso, com a persona humana, si allò que esculls per viure la teva vida és propi teu o són vivències que es repeteixen al llarg de la teva vida de família, de tribu, no? O sigui, aquell que ha sigut fuster vol que el seu fill sigui fuster, aquell que ha sigut advocat a lo millor vol que sigui advocat, no? Trencar una mica aquestes motxilles per tal de lliberar-se i voler, pues, tinc ganes de ser mariner, vull ser mariner, vull ser escombriaire, vull, m'entens? O sigui, que cadascú pogués escollir allò que realment trencar aquests motllos.
1: I aleshores no es perdria una mica també, a veure, ara faig una mica d'advocada, sí, del diable, eh? Sí. Es perdria aquell coneixement que ha acumulat el pare o la mare, no? En aquell ofici, que per transmetre-ho als fills. I llavors, sí? No, sí,
0: no ho sé,
1: m'agafeu la idea.
0: Com ho veuríeu, això, vosaltres?
1: Perquè hi ha a vegades fills que són pares que han fet la mateixa feina, la mateixa ocupació, i són molt brillants amb allò, no? Hi ha, no sé, generacions una rere l'altra i que continuen aquella saga, no?, que són bons, o un pintor que és fill d'un altre pintor i que també excel·leix, o un escriptor. I és això, també.
0: Sí, sí. Mira, jo, per exemple, em remeto, i si voleu parlar amb Modena i Eva, aixequeu el dit, la mà. Jo em remeto, a lo millor, en el segle XI-XII, en què, per exemple, les dones que no es volien casar, o al segle XV, que no es volien casar, es ficaven a dintre de convents, o volien seguir una vida diferent de la familiar perquè ja veien l'estil de vida que portaven pues, les seves germanes o l'estil de vida de la societat, de que només les dones servien per parir i per perpetuar l'espècie, no? I en canvi d'aquesta manera van dir, pues nosaltres no, tenim una altra manera de veure.
2: Però també estaven determinats, hi havia el noi gran, havia de ser la veu, després, si era un cavaler, figura que havia de ser cavaler, el cavaler vull dir el que no era l'hereu, oi? Que havia d'anar fora, o li havia de comprar la part, o etc. Amb les noies passava el mateix, vull dir, a vegades el primer havia de ser l'hereu, el que es quedava a la casa, el títol, o el conreu. Després el que havia de ser capellà, o cardenal, o havia de fer carrera eclesiàstica. Amb noies també. Noies podien anar a ser abadeses o a ser monges rases, no? I després, doncs, les que s'havien de quedar a casa a cuidar. Vull dir que havien de cuidar la resta.
0: Sí, s'asseguraven.
2: Vull dir, llavors
1: com es casaven... Com una estructura empresarial,
2: Era una estructura familiar molt fèrrea, Com més alta era la família, més fèrrea.
0: Eva?
4: Bueno, jo, parlant de tot això, també volia dir que parlàvem abans del canvi de paradigma, no? Perquè ara el que estem parlant és de fa
0: sí.
4: I que el canvi de paradigma, malgrat que hi hagi canvi de paradigma, els pares continuen tenint la influència sobre els fills, no? Perquè, bueno, doncs a la primera infantesa, no? És quan ens quedem amb el màxim i està clar que els nostres referents són els que influencien, no? I sobretot això també d'aquesta continuïtat a la família, no? Doncs clar que és veritat que hi ha moltes persones que continuen la professió del pare, de l'avi, no?, per generacions, i que són molt bons professionals o que tenen aquest coneixement o això, que està en el sistema, no?, i que es va passant. Però clar, aquí és molt important també que actualment això encara passa en moltes famílies, no?, encara aquest portar el fill perquè faci, no?, perquè compleixi les meves frustracions o perquè faci el mateix que he fet jo, no? I aquí, clar, s'ha de vigilar molt si aquest fill realment, no?, internament, vol fer-ho o està fent perquè està sent mogut per agradar, per acceptació, per estar inclòs dins de la família, per tenir l'amor, no? Llavors, clar, això és molt important perquè si no genera un conflicte intern en la persona molt gran, no? I aquí és on es mou tot el tema sistèmic que portem arrossegant de la família i que ens obliga, no?, en tenim el mandat de que hem de fer-ho així, però jo no ho visc bé, no? I hi ha molta gent que li ha passat, no? Llavors, clar, hem de vigilar, no?, el que passava abans amb això de tu seràs la cuidadora, tu seràs l'hereu. Clar, ja t'estaven condicionant, t'estaven posant l'etiqueta, naixies en un lloc i eres allò, i havies de ser allò, no? No tenies dret d'elecció, no?
3: Totalment d'acord, Eva. Totalment d'acord.
4: No, llavors...
3: La llibertat.
4: La llibertat. I és veritat que els pares ho fan el millor... Els pares, jo, fins i tot, les mares ho fem el millor que podem, amb la millor intenció positiva, perquè això és el que hem après i el que ens ha portat a sobreviure i a que continuï la família. Però no vol dir que no podem trencar aquests patrons, no? I ser-ho diferent, no? I aquí ja entraria també, bueno, clar, totes les diferències que hi ha, no?
0: Clar, de fet, fa ben poc que tota aquesta part paternalista s'ha trencat. O sigui, al segle XIX la dona no comptava encara. Si us hi fixeu, si hi havia dones científiques o gent escriptora o així, no comptava, només comptaven els homes, no? I llavors...
4: I part del segle XX, no? Quan hem tingut dictadures, la dona tampoc no comptava.
0: Esclar, sí, sí.
4: Podies separar, no podies votar...
0: No es podia votar, exacte, fins que ha vingut el que jo marcava amb la meva aportació de què hi afegiria, no? Amb aquesta part d'alliberació, les mares, els pares, s'han d'anar alliberant de moltes coses. Primer, un, els pares, de no manar tant, i les mares, doncs, de poder donar més la seva opinió i la seva referència per poder, doncs, que la cosa sigui més equilibrada, tal vegada, no? Almudena.
3: Sí, bueno, la veritat és que totalment raó, l'Eva. Continuem, malauradament, traspassant frustracions, perquè només cal passar per davant d'escoles i veure, doncs, que hi ha nanos que els apunten, jo què sé, al futbol perquè el pare li hagués agradat ser un gran futbolista i a lo millor el nen no té cap intenció de ser futbolista i és que ni li agrada, o nenes que van a dansa o perquè li hagués agradat ser músic d'apuntar música. Ha arribat el moment de preguntar-li als infants, als nens i les nenes, de a tu què t'agrada, amb què et sents a gust, què voldries fer, i no tant com són petits, veure'ls des d'aquesta perspectiva de soc el pare o la mare i jo decideixo que quines activitats extraescolars fas o amb qui et relaciones, no? Perquè dins seu, ja ho diem, és molt important aquesta etapa, i justament és, el cervell és com una esponja, és l'etapa de més aprenentatge de la nostra vida, i penseu en quin percentatge nosaltres decidim en aquest aprenentatge. No decidim l'escola en la que anem, no decidim on anem de vacances, vull dir que realment sent l'època, l'etapa en la que més capacitat té el nostre cervell d'aprendre, pràcticament no decidim res per nosaltres. Per tant, s'ha d'estar molt alerta d'això, no? De quins referents li donem perquè després tot això tornarà quan siguin adults.
0: Per tant, amb el que diu Roser, la Modena i també la Eva, naturalment això repercuteix després quan formem una parella que volem ser pares i volem instruir amb altres, no? O sigui, portem un bagatge, eh?
1: Sí, és bastant, bastant complicat, perquè també és que nosaltres hi estem immersos en tot això. Ens costa, doncs, veure-ho des de fora, perquè quan has viscut en un nucli familiar i has mamat allò, no només mamem la llet, sinó que mamem les idees o mamem els comportaments,
2: les vivències.
1: Vivències i coses, això, i es fica en l'inconscient i no te n'adones, i tu reprodueixes, i no només en les relacions de parella, sinó també en les relacions d'amistat o de com et desenvolupes a la vida. És molt curiós, és un tema superprofund.
2: Bueno, llavors, aquí entronca amb l'educació. Diríem que l'educació, nosaltres tenim el deure d'oferir a l'infant tot allò que es pugui fer, no? I aleshores, doncs, dintre d'això hi ha el que ara en dia mestres escolars, però també dintre de l'educació hi ha la música, hi ha el tros de... el racó de pensar, que diuen, el racó de reflexionar, el racó d'escriure, el racó... Vull dir que això ja és des de petits que van creixent. Jo penso que l'escola ha fet un gran pas i ha fet una feina extraordinària de fa, jo què sé, 30, 40 anys endarrere, diríem, amb aquest canvi de paradigma també. I és la que ha creat aquest canvi. O sigui que el que es fa, diríem, que s'ofereix als nanos com aquell que li ofereix el menjar. Vull dir, esclar que sí que li farem el menjar que nosaltres creiem que ha de menjar. De la mateixa, l'alimentem intel·lectualment, l'alimentem físicament, i l'alimentem amb el que coneixem nosaltres. A partir d'aquí, el que és discutible és què poden fer aquests infants o aquests joves amb tot això que s'ha donat, diríem, i quina llibertat es dona. Jo, justament, el que hem fet ara és el canvi de paradigma, perquè vaig tenir sort de tenir una família que mai em va condicionar, no? I aleshores, doncs, aquesta generositat dels pares de no condicionar, penso que s'agraeix. I justament, aleshores, doncs, que hi ha tot unes generacions, els que ara tenen 50 anys, que ells han pogut triar el que volen ser, el que volen fer i el que volen tenir. I aleshores, sense condicionar ni la parella que tenien, ni els fills que tenien, ni res, absolutament, és donar suport i acompanyar.
1: I amb el que ha dit l'Eva al començament, agafant un trosset d'una idea del meu guió, era que depèn d'aquelles circumstàncies que tens, hi ha aquesta llibertat interior de triar què fas, no? I això jo crec que entronca amb aquesta estructura familiar

0: context em toca això, doncs amb això faré el millor que pugui.
1: O com una mena de conformisme també em toca i ho haig de seguir tal i qual. I a vegades per això moltes empreses també han empatat perquè no s'ha fet amb la mateixa energia, potser la mateixa concepció que allò es va parir, parlant d'aquesta manera, no?
0: Sí, però és veritat... ja ho deia en el sentit que un mateix se sobreposava en les seves circumstàncies com qui viu enmig d'una guerra. Se sobreposa i fa el millor que pot en les circumstàncies aquelles. I llavors pot excel·lir.
1: Sí, sí, és veritat, tu mateix en el començament del guió, així ens ho interpreto jo, que diu, naixem i ens formem en un entorn determinat, que és el que estem dient entre tots aquí, i que aquí, per entendre'ns, anomenem els pares. Però penso que per mirar aquesta mirada que avui l'interrogant ens dona, que és la nostra relació de parella, hauríem de veure que, potser, les persones sí que ens determinen i ens donen molt de caràcter als pares, però també la nostra mirada també està en la tribu. És a dir, la tribu hi ha unes necessitats que no són les familiars i llavors per això hi ha aquesta mena de trencament, a lo millor que bé, no, jo penso que des del programa hauríem de proposar per canviar de paradigma. En aquest sentit, penso que la mirada està molt bé amb la família, qui ho fa vocacional continua, però també està molt bé tenir una mirada amb la tribu, no? Amb el que ens envolta, i de dir... Jo potser hagués sigut paleta, però com que he vist que hi ha una necessitat a la comunitat de que necessiten advocats, doncs me faig advocat. Eva.
2: Bueno, tornant al nou paradigma, no?, que em semblava, volia afegir alguna cosa, i és sobre aquest de, que a mi m'agrada, de que a més ja no només ja podem tenir més llibertat per triar, no?, sembla que s'està mirant més, però a més també quan som grans també ens podem tornar a reinventar, cosa que abans això no passava, no? Ara ets gran i pots decidir, doncs mira, ara ja no vull ser això i vull ser això altre, no? Que aquest em sembla un pas que abans no hi era, no? I que ara sí, és una realitat. Ara la gent, som adults i decidim que allò que hem fet durant no sé quants anys ja hem estudiat, ja no volem continuar fent i ara fem una altra cosa, no? Però tornant a la relació de la parella, no?, de com afecta, com el que hem viscut amb els pares, jo... no sé, m'imagino com tres coses, no? Com en com ho fem segons com ho han fet els pares entre ells, no? Què he vist jo en els meus pares, no? Què feien, no? Perquè al final, no? Jo veig el que estan fent entre ells i prenc nota, no? En quant com m'he sentit jo també i com m'he ubicat dins de la relació dels meus pares, no? Això parla molt la sistèmica. O sigui, què he fet jo dins de la relació dels meus pares? Com m'he sentit i quin lloc he cregut que havia d'ocupar? I després hi ha una altra tercera, que és a què m'han convidat els meus pares a col·locar-me, a on m'han convidat, quin rol he hagut d'adoptar per estar amb la meva família, per sentir-me a part, per ser estimada, per salvar el meu pare, per salvar la meva mare, potser he hagut de fer pare d'algú o mare d'algú dels meus pares, no? Que s'ha d'angular, parentalitzar, no? Llavors, clar, això és molt important. Quan tu et pots analitzar tu i pots veure, a part de la teva ferida, no?, que tots tenim ferides i traumetes amb T alta, amb T majúscula, T minúscula, no?, com pots veure tot això, però a més pots entendre com et vas ubicar, què va passar a la teva família, com eren els teus pares i com et senties tu i com t'ubicaves i et convidaven a ubicar-te, aquí pots entendre molt després com et relaciones amb la teva relació de parella, com ets com a parella. Perquè al final les parelles estem fent un reflexe, no?, ens estem veient i moltes vegades ens acoplem amb una parella en la que estem buscant com sanar coses del nostre sistema, no? O com cobrir necessitats d'una manera a vegades que no és sana i a vegades sí que ho és, no? És molt ampli, el tema.
1: Sí, sí.
2: Però poder explicar que és important que cadascú conegui realment, entengui tot això, no? Com ha estat aquest moviment dins del sistema familiar quan era petita o petit. Perquè això és el que després d'alguna manera et condicionarà i reproduiràs en les teves relacions, segurament.
0: Sí, i el que ha dit abans, que quan els pares es feien grans, no?, que llavors canviaven una mica els rols, o canviaven molt els rols, I jo dic que els pares a vegades es fan grans i a vegades es tornen petits.

0: dits.
1: On tant.
0: I llavors els rols canvien, no?
1: Suplen, com sí. Un nen petit.
0: Sí, és molt curiós, però és tan enriquidor viure això, viure com els teus pares evolucionen i canvien amb el temps quan te n'adones i es fan grans. I dius, jo també em faré gran. I com seré, com vull ser de gran? I llavors això et fa reflexionar i t'ajuda també a desenvolupar-te millor la vida. Mm.
2: En la gestió de Almudena, en la gestió de la relació, a lo millor ens n'adonem que arrastrem coses que hem adquirit dels pares, ens n'adonem o no? O a vegades la parella també ens assenyala, que ens diu, t'assembles al teu pare, t'assembles a la teva mare.
1: Ets igual que...
2: Sí, exacte.
3: L'Eva l'ha explicat, molt bé, la veritat. Sí. Mm-hmm. No es pot explicar millor. I és així, sobretot quan comences amb les primeres relacions de parella, no? que ets jove, te n'adones sobretot quan venen els primers, no? Que t'enfades amb aquesta parella i veus que la situació ha agafat un nivell que dius, escolta, però és que això no és ni meu, no? Perquè venen les plors, ho passes molt malament, i és perquè justament estàs connectant amb algo que ve de la infància i que ho tens allà a l'inconscient i t'han produït amb aquest mirall, doncs que realment t'estan donat aquí aquell punt, aquell dolor que tenies a l'inconscient i que justament ho vas viure a la infància. O sigui que realment sí, totes les relacions de parelles com una experiència de vida. Si jo crec que al final tots els programes acabarem igual pensant que això és el prendre consciència, no? Experiència de vida i prendre consciència de que quan en les relacions humanes el que et fan sempre és això, no? De mirall per preguntar-te, ets conscient, no? De lo que has viscut, com l'has viscut, com l'has sentit i com l'has processat. I evidentment en aquestes relacions que són molt fortes, com poden ser la de parella o les que després tenim amb els nostres propis fills, evidentment surt tot això, surt el dolor, la frustració i també tot el que m'ha après bo i tot el carinyo que se m'ha emportat.
2: Exacte, sí, sí. Si esperem i prenem consciència, penso que sempre hi ha canvis, perquè precisament això és evolució de la persona i també com a parella, si tenim parella, no? Com influeix en la nostra relació de parella allò que hem viscut amb els pares? Aquest és l'interrogant que avui ens formulem en el punt de l'interrogant. Estem fent possible aquest programa avui la Roser Soms, la Rosa Puertas, la Modena Almagro, la Eva Xalà, qui us parla, el Francesc Coll, i en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch, el nostre guionista. Cada setmana que ens prepara un guió també ens escull una cançó, i en aquest sentit la Roser ens ha escollit quina cançó?
0: Sí, avui hem escollit una cançó que es diu Mind Games i que no és la d'en John Lennon, perquè jo buscava la d'en John Lennon i m'ha sortit aquesta altra, quan he llegit la lletra he pensat que era molt més adient pel programa d'avui, i la lletra comença així: hi ha una altra cara de tu que no coneixes. I aquí desenvolupa i tal, i enllaça una mica amb la psicologia de l'anàlisi transaccional de l'Eric Berne, sempre m'ha interessat bastant, d'en Claude Steiner i així, que parlen molt de les relacions entre les persones, i sobretot l'Eric Berne deia que quan interactuem amb un altre sempre hi ha un que guanya i un que perd, per això parlen de jocs. I llavors són jocs, clar, jocs mentals, no? I llavors m'ha semblat que aquesta cançó d'un tal psíquic, doncs, que també té un nom que s'escriu diferent, eh? No s'escriu psíquic de psicològic, no? S'escriu diferent, però pot ser que, mira, també tingui alguna cosa a veure amb el tipus de lletres que fa de les cançons, no? I, doncs, a veure, us convido a escoltar aquesta cançó Mind Games.
2: Doncs en Joan ens la posa, fins ara.

0: Com influeix en la nostra relació de parella allò que hem viscut amb els pares? Aquest és l'interrogant que avui ens formulem en el programa El Punt de l'Interrogant. Estem fent possible avui aquest programa. La Modena Almagro, l'Eva Aixalà, la Rosa Puertas, la Roser Soms, qui us parla, el Francesc Collia, en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch. És ben veritat, mira, és el millor el que dèiem a final de, abans de començar a escoltar la cançó, no? Si es pren consciència, sempre hi ha canvis, hi ha una evolució, i aquesta cançó que tu ens has fet escoltar, de Mind Games, hi ha una altra cara que no coneixes,
1: no? Coneixes.
0: O sigui, jo aquí al programa ho hem dit moltes vegades, ens veiem la cara, però no ens veiem l'esquena. Sempre l'esquena ens l'ha de descobrir algú altre, però si ens la descobreixen i volem fer un canvi existencial, sempre ho podem fer. I en relació a la parella, doncs escoltant la parella que ens veu l'esquena, molt probablement que ens farà descobrir moltes coses que de la nostra, del nostre propi ser, molt probablement ens falta per descobrir, i molt probablement ens podem catapultar cap a un altre cantó. Almudena.
2: Doncs jo convido sempre a equivocar-se. Moltes vegades, i ho dic per experiència pròpia, tens por de conèixer algú, d'introduir-te en una nova relació, perquè justament l'inconscient et porta pors, et porta resistències, però és millor empenedir-te, no? de lo que has fet, de lo que no has fet, i sobretot no tenir una posició passiva i evitativa, no? Perquè evitar el dolor que penses que pots tenir, també estàs evitant de viure una possible experiència. I en realitat, si fem un punt interrogant, no? I reflexionem de què és la vida, la vida és relacionar-se, no? La vida és sortir a la palestra i conèixer-te a tu mateixa i que algú et digui el que portes a l'esquena. Passa que moltes vegades això no ens agrada, no? I ho evitem. Per això jo sempre convido que un ha de ser valent a la vida, que per això hem vingut, i no dir no a patir inclús dolor, no? Perquè segurament això esdevindrà justament en més consciència. Coneixe't millor.
0: Molt bé, molt bé, Almudena. Rosa.
1: Completament d'acord amb l'Almudena. Sí. Sí. Penso que hem de ser valents, i que, bé, que també ens podem equivocar. Vull dir, i sempre penso, ara actualment penso en les rotondes. La rotonda és una eina fantàstica. Dones una volta, bon dia, això no és la sortida que volia, tornes a donar la volta, tornes a dir, no, què és aquella? Vull dir, això, pots rectificar, o sigui, corregir. Mm-hmm. I aleshores jo, si em permeteu, contesto la pregunta última darrere que fa el guió de la Roser, que diu si nosaltres ja sabem quan venim aquí, que diu, tots venim al món en les mateixes condicions de consciència? Ens ho preguntem, al punt de l'interrogant, no? Aleshores, dic no. No tots venim amb el mateix nivell de consciència. Venim a aprendre. Per tant, venim a equivocar-nos, venim a rectificar, venim a corregir, venim a aprendre i malgrat sempre pensem que no ens cal. Vull dir, també tenim una arrogància d'aquelles, oi? Sí. Però sí, venim a aprendre i no tenim els mateixos nivells de consciència. Per tant, per això hi ha tanta diversitat. I per això pensem que a vegades hi ha gent que actua amb maldat, no? Penso que potser no ha après aquesta persona que ha anat amb maldat. El que passa que et toca. Vull dir que et toca. Però penso que no, que és una de les nostres funcions.
0: Eva.
3: Sí, no, jo també estic d'acord amb tot el que està dient la Modena i també la Rosa ara. Pensava també en això del prendre consciència. Jo m'agrada anar una mica més enllà, no? Perquè prendre consciència, i és el que veig en sessions i el que veig en molta gent que està llegint molts llibres, veient molts vídeos, no? és el primer pas, evidentment, no? Perquè ho veig, no? Com a mínim és, ho veig, em trec la vena i veig allò. Però, clar, després s'ha d'integrar, perquè no és algú només cognitiu i de pensament, no? No és algú mental, és molt més interior, no? I si ho deixem aquí només, vale, he pres consciència, però després potser torno a fer igual, no? Perquè és difícil, perquè tinc uns automatismes, tinc unes connexions neuronals, tinc tota aquesta consciència sistèmica, tinc tota aquesta càrrega, tot això que porto dins, i ho torno a fer de la mateixa manera, no? Potser. Llavors, el següent pas és, a més de prendre la consciència, atrevir-se, com deia l'Almudena, per mi, a entrar, no? Aquest atreviment a furgar, a sentir el dolor, a entrar en el conflicte teu, no? Per poder realment, llavors, integrar això, no? Dir, va, ara sí, a més que tinc la consciència, i ara ho sé fer diferent, per què he tocat on havia de tocar, no? I he sigut capaç de, entre cometes, desactivar això. Que jo sempre dic que això no desapareix mai, no? Els automàtics sempre estan, la ferida sempre està, tot està. Però tu aprens a gestionar-ho, no? Aprens a conèixer-ho, aquesta part teva, i a poder-la posar a descansar, no? I jo penso que la consciència ha d'anar amb aquesta integració, amb aquest treball tan profund, no? Que està en el cos, no? Perquè al final tot està allà, no? I llavors em sembla per mi important, no? De poder passar en aquest altre punt també, no? En la integració, en el processament intern de tot això.
4: Sí, estic ben bé d'acord, estava pensant exactament el mateix, eh? I que aquesta por, aquesta resistència que hi ha a afrontar aquesta part fosca o aquests nusos que puguem tenir a dins, no? I que quan se supera, que quan t'hi enfrontes, doncs hi ha un alliberament, i això sí que realment és alliberador en el futur, perquè és com una petita etapa que superes, no? Com una petita sanació, i encara que sigui a través del plor, com una neteja, i neteges coses del passat o de la família i així.
5: Jo també, amb aquesta pregunta que pues, la Rosa ha volgut respondre, i entre tots també una mica, en aquest sentit també jo diria que no tots venim al món amb la mateixa condició de consciència, sinó que la consciència es va adquirint a mesura que un va creixent i té ganes de... Com més t'entregues a la vida, a lo millor vas prenent més grau de consciència, però a lo millor penso que tots tenim una edat aquí i veus que a vegades podries fer les coses amb més consciència encara, no? Perquè
1: o millor, amb
5: un esforç o el que sigui, no? Ara, el que sí diré, amb l'edat que sigui, penso que la consciència es va adquirint i es va reforçant cada vegada més, en tant quant un interiorment pot veure que els trets van per aquell cantó, per aquell camí, per aquells senderos, no, que diuen, i a lo millor un no té ganes de seguir aquell camí. O sigui, es traeix en la seva pròpia consciència de dir, això no vull fer-ho, i en canvi sap interiorment que sí que ho ha de fer-ho. Em sembla que sabeu de què parlo, no? I aleshores, doncs, si un traeix el seu esperit que veu que el pot portar en vida, doncs penso que trair aquest esperit d'obertura, de d'esplai en aquest sentit i de donació, doncs un va en contra seu un mateix. O sigui, penso que una ha de fer, malgrat el que deia la Modena, si ens equivoquem, doncs mira, m'equivoco i he pres el mal camí, però m'he llançat i he seguit aquell esperit que m'agradava seguir, però bueno, veig que no, que m'he equivocat, perquè la vida doncs m'ha demostrat que m'equivoco, no, Modena?
2: La veritat és que també hem de tenir en compte, i això no ho hem parlat, que la societat està canviant molt en la forma de relacionar-se, no? Estem parlant de parelles, però al final, en què s'està basant, no?, la relació de parelles? Jo recordo quan fa 20 o 30 anys, quan sortia amb les amigues i anaves a una festa major o a una discoteca o el que sigui, la gent et preguntava, hola, tal, quines són les teves amigues? Ara, no sé, ara ja pregunto, no sé si sortiu molt o poc, però la veritat és que a mi em sorprèn que la gent no es vol relacionar, o sigui, li costa molt. En canvi, en plataformes de conèixer gent, aquí et diuen qualsevol cosa i són capaços d'enviar-te un vídeo de no sé què, però després el que són les relacions està costant molt. I bueno, jo que tinc una filla que és adolescent, jo estic veient, o sigui, que els hi costa molt més relacionar-se entre elles mateixos, entre els joves, i quan ja tenen relacions tot es basa molt en el tema digital. Per tant, aquí estem parlant una mica i potser estem parlant amb un històric de lo que nosaltres coneixem com éssers humans, no? Però realment és perfecta també aquesta pregunta, no? Cap a on van aquestes relacions humanes de parella i de, no? I la societat, i fins a quin punt el que li hem deixat als pares i les mares, això d'alguna manera impactarà més o menys que lo digital, perquè realment en qüestió de 10 o 15 anys ha canviat moltíssim com ens relacionem entre les amistats, la família, a les feines i evidentment i inclús també en les parelles.
5: Rosa.
1: A veure, diríem que l'apartat parella actualment, parlàvem de fa 50 anys, era una parella, que era aquella de la família i la que no agradaven els pares o tenia poc futur, oi? Doncs, aleshores, doncs, parlàvem de parelles. Ara, actualment, les parelles són múltiples i la família és extensiva, és en horitzontal. O sigui que, per tant, gestionar això per mi és molt difícil. Però jo seria valenta, o em proposo ser valenta, com un propòsit d'any, de preguntar en els meus descendents, o sigui, els meus fills, quines coses s'haurien d'haver canviat o quina... O la meva parella, eh? Bueno, tinc una parella de fa 55 anys, o sigui que... Però, bueno, també fer una reflexió, no? Quin canvi... Quina crítica faria? Que no volem les crítiques, només volem si ho fem bé allò.
5: Penso que és una bona reflexió per fer al llarg de la setmana, que ja que ens diguem. Eva.
1: Primer d'any, oi?
5: Eva.
3: Bé, són moltíssimes coses ara, però quedant amb això últim que deia la Rosa, no? Que jo ara també, doncs, això, per experiència personal també, no? I obertura, no? Tu te n'adones de tots els patrons que portes, no? I de com t'han dit que han de ser les coses i com ens seguim dient que han de ser les coses, no? I et vas fent gran i van passant coses i te n'adones que ja no vols estar en aquell patró d'aquella manera i que ja has passat per allà, ja l'has vist, ha estat bé, l'has triat, has decidit, però que després potser ja no vols estar allà, no? I a mi això em sembla molt ric ara, no? De poder tenir aquesta obertura mental, potser és la que tinc jo, els que treballem o el que sigui, però és com un moment, no? No vull seguir, no tinc per què seguir els mateixos patrons, els mateixos, perquè qui se'ls ha inventat, no? I d'on han sortit? D'on em venen les meves creences i les meves conviccions? Jo no les he triat. M'han arribat.
5: Una nova consciència, és clar. Neix una nova consciència.
3: Clar, tinc els valors, no? Evidentment han d'haver uns valors, no? Un arrelament, algú que et faci sentir això, no? Que estàs fent les coses de la millor manera, no? Quan tu pots, però després hi ha molts camins, hi ha moltes maneres de fer, no? I després volia afegir també, sortint d'aquí una mica, que em venia abans, no? D'això del... perquè anàvem de les relacions, no?
5: Sí.
3: I els pares, no? I llavors també com en la relació es veu molt a quin tipus d'apego, aferrament, en català en la gasolina,
5: sí,
3: quin tipus d'apego hem tingut amb els nostres, en els vincles familiars, no? I això es veu molt amb les relacions de parella, no? Si jo he tingut un bon vincle, un vincle segur, no? Un apego segur, doncs segurament, eh? Perquè no té per què ser, perquè puc tenir moltes altres càrregues, però puc tenir més possibilitats de crear una relació amb aquest apego. Però si jo m'he sentit insegura de petita, no he sentit... No? Perquè abans també era més no ploris, no sé què, no? Era tot més recte, no? Era diferent. Ara ja s'està treballant tota la part emocional, abans no. pues clar, pues jo tu ja tenia aquest apego insegur, no? Que és a l'ansiós, a l'evitatiu, no? Que això és el que ens trobem contínuament amb les relacions de parella, no? Aquesta ansietat, aquest control, i aquí entra també el que deia l'Almudena de tota la comunicació, no? De com afecta la comunicació, com afecten les xarxes amb les relacions de parella actualment, no? I com es veu els apegos aquests, que abans eren d'una altra manera, es representaven d'una altra manera, ara vistos també en la comunicació que tenim amb la tecnologia, no? Mm. Llavors és un punt important a posar-hi la vista, no? De quin tipus d'apego tens tu i com ho expresses en la teva relació.
5: Mm. Molt bé, Roser.
4: Bé, m'ha agradat que parléssiu del món digital perquè és un món virtual i la gent es fa il·lusions, però sempre hi ha hagut aquesta tendència també a les novel·les romàntiques d'agafar un ideal del príncep que em vindrà a rescatar amb el cavall blanc i totes aquestes
5: coses. I la capa blava.
4: Sí, i el món aquest virtual, que no és real, però sí que és real, però no. Doncs llavors la gent s'embolica amb això, però no deixen de ser jocs mentals també, igual que amb el món real que diem, no? I que sembla que, parlant de l'edat que tenim ja, que hauríem de convidar algú de la generació més joveneta perquè també ens aportés una mica la seva visió de tot això.
5: Ho hem fet a voltes, o que passa que a vegades no tenen disponibilitat, però bé, vull dir, sí, que la porta sempre està oberta, ja ho sabeu. Com influeix en la nostra relació de parella allò que hem viscut amb els pares? Aquest és el punt de l'interrogant que avui hem fet i hem fet possible, doncs, amb l'Almudena. Almudena, què se t'ha quedat en el tinter per dir?
2: Jo crec que en una hora pràcticament, no?, t'hi he donat la volta al punt interrogant. Doncs jo crec que, així com a resum, prendre consciència com a mares i com a pares de la importància que té quan estem en època de criança i d'educar, i donant ja un pas més i evitant l'individualisme, perquè jo crec que si alguna possibilitat té aquest món és no tant pensar en l'individualisme, de pensar més en el nosaltres, no? en el primer de plural.
6: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
7: Per un món més sostenible, perquè la salut del planeta és la nostra salut. Sàvia Verda, amb Imma Renera.
8: Hola, molt bon dia. Benvinguts a aquesta nova edició del Sàvia Verda, aquesta vegada sense pluja, que ja en portem molts dies i està molt bé que plogui, però també està molt bé quan surt el sol, encara que ens ha fet una mica de vent aquests dies també. Mireu, us saludem des del control tècnic en Joan Bosch i en Carles Gràcia i jo mateixa, la Imma Renera, des dels micròfons de Ràdio Arenys. Us recordem que si voleu que tractem algun tema en específic ens podeu fer arribar un correu a l'adreça saviaverda@radioarenys.cat. Avui tenim amb nosaltres un convidat a qui ja vam tenir en el seu moment, que és en Jordi Estiarte, alcalde de Bellpuig, a qui donem la benvinguda i les gràcies per ser de nou al Sàvia Verda.
9: Hola, Imma, un plaer, ja ho saps.
8: Benvingut, molt benvingut, Jordi, de nou. Mireu, avui volem que ens expliqui els motius pels quals Tàrrega, Bellcaire, Tornabous, les Boges Blanques i el municipi de Bellpuig s'han unit per oposar-se a la planta de biogàs a la Sentiu de Sió, que l'empresa d'origen danès Covirgi vol desenvolupar junt amb ramaders locals de Lleida. Aquests 5 municipis han fet una sèrie d'accions legals conjuntes on, entre d'altres, demanen mesures cautelars que paralitzin el projecte que afecta, si no vaig errada, Jordi, incorregeix, a uns 27 municipis. Deixeu-me primer que us recordi qui és en Jordi i la seva trajectòria. Mireu, en Jordi és llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Lleida i ha desenvolupat una carrera de 24 anys al cos de Mossos d'Esquadra, on va ser caporal. L'any 2019 va decidir interrompre aquesta carrera per dedicar-se plenament al servei públic des de l'Ajuntament de Bellpuig, on abans de ser alcalde havia col·laborat activament en diverses entitats del municipi i també impulsant activitats comunitàries diverses, com la creació, que això m'agrada molt dir-ho, de la creació del Mag Galderic, que és qui s'encarrega de rebre les cartes que els infants escriuen als Reis Mags. En els seus dos mandats consecutius, des del 2019, ell ha treballat i està treballant per promocionar el patrimoni històric, artístic i cultural. També ha liderat la memòria i la participació ciutadana per recuperar la memòria democràtica. Ha organitzat la primera consulta popular no referendària per donar veu a la ciutadania en qüestions de rellevància col·lectiva. Ell treballa per cobrir, diu, les necessitats bàsiques del municipi, fer-lo més sostenible, més just i més participatiu. Es declara antifeixista per convicció, cooperativista per elecció i historiador per formació. Jordi, deixa'm que posi una mica de context sobre aquest tema que parlarem d'aquesta planta de biogàs. Mireu, Lleida es percep com la granja de Catalunya, perquè es calcula que té més de 4 milions i mig de porcs, el que representa una mitja aproximada de 10 porcs per habitant, i a més també té la meitat de pollastres d'engreix de Catalunya. És la segona província en cens porcí més gran d'Espanya, només superada per Osca, que té 5 milions. I pel que fa als pollastres, té gairebé 12 milions d'aus d'engreix, és a dir, el 50% aproximadament de la producció avícola catalana i el 14% del total d'Espanya. I com us hem dit, aquesta empresa d'origen danès, Covirgi, vol fer aquesta planta de biogàs a la Sentiu de Sió. Al seu web, Covirgi diu que aquesta planta, a partir de la gestió dels residus ramaders i de granges locals, generarà energia sostenible a partir d'aquests residus orgànics, capturarà CO2 i generarà energia neta a uns 200 gigawatts anuals, el que equival aproximadament al consum de 23.000 llars, i també generarà aigua regenerada, més d'un milió de litres diaris, que posarà a disposició gratuïta dels ramaders i abocarà el sobrant al canal d'Urgell. Amb aquesta instal·lació diuen que pretenen impulsar la sostenibilitat i la continuïtat de la indústria ramadera de Lleida. Llavors, Jordi, per què us oposeu al desenvolupament d'aquesta macroplanta de biogàs a la Noguera? I que us afecta, bueno, doncs, com hem dit, Noguera, Urgell, doncs, a 27 municipis en total.
10: A veure, els motius són diversos. En cap moment hi ha una oposició al biogàs des d'aquesta part del país. El biogàs és una manera de gestionar les dejeccions ramaderes. Està claríssim que això és una bona gestió de les dejeccions ramaderes, la producció de biogàs. El que no estem tan d'acord és amb la dimensió de la instal·lació i amb, diguem, la casuística que envolta tota la producció energètica d'aquesta macroinstal·lació. En primer lloc, és un monstre d'instal·lació que, a part, aduint l'interès general, doncs, des de la Generalitat de Catalunya, plenament legal, doncs, se li ha donat un tràmit d'urgència amb la qual cosa es pot instal·lar una macrofactoria d'aquesta envergadura amb sol rústic, sense haver de canviar els usos a nivell urbanístic d'aquest sòl, amb la qual cosa la mateixa població ja doncs, està perdent, perquè amb qualsevol desenvolupament urbanístic, quan se tracta d'una activitat industrial, doncs, hi ha d'haver una reparcel·lació, hi ha d'haver unes sessions de zones verdes, d'equipaments pel municipi, tot això no existeix, tot això està encarat només a la construcció d'aquesta macrofactoria de biogàs. Nosaltres entenem que és una operació pura i dura d'especulació energètica, perquè d'alguna manera, doncs, perquè sigui rentable, és a dir, si partim de la primera premissa, no? És a dir, efectivament, a Lleida hi ha un nivell de produccions, unes tones de produccions de dejeccions ramaderes, d'acord? Que, d'alguna manera, també algunes, els pagesos ja les gestionen, aquestes dejeccions ramaderes, perquè ells ja fan un ús d'aquesta dejecció ramadera. Per molt que ens donin una taxa de tones de producció de dejeccions ramaderes, no totes, diguem, que no estiguin disponibles, perquè els ramaders ja fan una gestió d'aquestes dejeccions ramaderes a través de plantes de compostatge en algun cas. Per exemple, aquí a Bellpuig tenim una instal·lació avícola que té una planta de compostatge, ell mateix fa el compostatge. Per tant, els pagesos també ja s'espavilen amb les dejeccions ramaderes. Mm. Però, és a dir, totes les dejeccions ramaderes de la província de Lleida es poden vincular amb aquesta planta de biogàs o altres plantes de biogàs, perquè ja se'n fa un ús racional d'aquestes dejeccions. Mm. Llavors, el problema fos en les dejeccions ramaderes de Lleida i les plantes sent dimensionades a la realitat comarcal, aquí ningú diria res, perquè és que d'alguna manera, efectivament, hem de ser responsables d'allò que generem, d'aquell residu que generem, que si es tracta correctament passa d'un residu a un recurs, perquè serveix primer per generar energia i després doncs, perquè serveix el subproducte serveix com a adob, en alguns casos, perquè també s'ha de matitzar moltíssim aquests fangs que surten després de les... No tot serveix de la mateixa manera, no tot té una utilitat. Vull dir que també es genera una quantitat de residu important. I aquí el que ens grinyola és això, és que per nosaltres és una operació d'especulació energètica. Perquè aquesta planta, doncs, arribarà aquí, s'instal·larà, serà un monstre a nivell de paisatge, a tots els nivells, i quan deixi de ser rentable, molt probablement aquests grups inversors desapareixeran del país i se n'aniran a fer altres coses a altres llocs del planeta.
8: Dos preguntes, ara, Jordi. Quan dius que és una macroinstal·lació, quants metres de sol està agafant o es faran servir de sol el rústec? Més o menys. O sigui, quines dimensions? Ho dic per ubicar els oients, eh? Vull dir, estem parlant de quines... Perquè el seu web el que diuen és que això crearà al voltant d'uns 40 llocs de treball.
10: Sí, crearà uns 40 llocs de treball, però el que no diuen és... Hi ha dos factors aquí importants. És a dir, una planta de biogàs feta des de la base, des de la ciutadania, des de la mateixa producció de la dejecció ramadera, té una dimensió. Una macroplanta de biogàs com aquesta, destinada... De fet, et contesto, no tinc la data exacta, ara no recordo exactament...
8: No, era per una mica dir... Estem parlant de 1.000 metres quadrats, però, de 5.000 o de 500. No, és igual.
10: De bastants més. Però, és a dir, el problema és que perquè sigui rentable al nivell que ells volen que sigui rentable... perquè aquí és un model de negoci, sí. Perquè sigui rentable al nivell que ells necessiten que sigui rentable, amb les dejeccions ramaderes de Lleida no n'hi ha prou. Aquí es calcula que hi haurà un trànsit anual de més de 30.000 camions, repeteixo, més de 30.000 camions que alimentaran aquesta planta de biogàs, de dejeccions ramaderes procedents d'altres llocs del territori de Catalunya i de residus d'escorxadors, és a dir, de restes animals, només d'aquesta manera... poden contribuir a que allò sigui un model de negoci. Per tant, en un moment en què hi ha una crisi epidèmica important a nivell ramader, com és un brot de peste porcina, com és la grip aviar, que precisament aquí a Bellpuig, a final d'any, per les vols de Nadal, ne vam tenir un cas, que es van haver de sacrificar més de 350.000 gallines ponedores.
8: I que tots hem notat perquè el preu dels ous, entre d'altres factors, ha pujat per aquesta crisi aviar.
10: Exacte. En aquest context, trobem extremadament arriscat un trànsit de vectors de contagi, de possibles pandèmies, diguem, animals, pel territori sense calguer. És a dir, no cal que ens portin 30.000 camions a l'any d'altres llocs del territori, 30.000 camions d'altres dejeccions ramaderes i de restes d'escorxador, de restes animals d'escorxador perquè sigui rentable la planta. Ningú suposa que hi hagi biogàs fet a partir de la dejecció ramadera local. Sí que ens oposem a un model de negoci que entenem que és un model d'especulació energètica que, a més, no repercuteix en el benefici del municipi de la Sentiu de Sió perquè, com he dit, doncs estan fora de les regles del joc a nivell de sòl, és a dir, de qualificació del sòl. Quan se qualifica d'industrial, doncs hi ha d'haver uns requisits que, en aquest cas, com que és un interès general...
8: Sí, va ser una de les modificacions, no?, que es va introduir també per accelerar. Exacte. En el cas de les renovables, que quedés palès aquest interès general, el que permet, diguem-ne, anar més ràpid també, no? Al final, clar, és un exacte tema d'acceleració que, bueno, que possiblement les renovables necessiten aquesta acceleració també, perquè ja anem tard.
10: Efectivament, necessitem, però sempre, fixeu-vos com sempre, la idea és boníssima. El que grinyola és com se porta a la pràctica aquesta idea. La idea del biogàs és sensacional.
8: Perquè
10: ningú s'ho posa.
8: Perquè vosaltres sabeu, Jordi, quines expectatives de retorn... Ho dic per clarificar alguna vegada alguns conceptes, que jo crec que han de quedar una mica clars. Quan es parla de retorn d'una inversió, això el que vol dir, des del punt de vista econòmic, ho explicaré com molt planer, és tu has invertit 100 i el retorn de la inversió vol dir que has recuperat aquell 100 i, a més d'aquell 100, guanyes un X% per sobre, Clar. Llavors, aquí depèn d'aquest, quin és el teu percentatge, diguem-ne, de retorn que esperes, doncs pot ser un 6, un 8, o ja anem a doble dígit. Vosaltres sabeu si aquesta gent ja van a doble dígit? Perquè que la gent no s'oblidi, el retorn de la inversió vol dir que has recuperat la inversió i, a més, guanyes diners.
10: Una cosa molt simptomàtica és que han intentat, doncs... mireu... jo recordo aquelles pel·lícules de quan jo era jovenet i les pel·lícules del dissabte a tarda, que n'hi havia algun dia era de pirates, altres dies era de l'oest, de cowboys, i altres dies eren d'exploracions, no? D'exploradors que anaven pel món i al segle XIX, aquelles aventures que ens agradaven tant de petit. I quan arribava a una illa en què els habitants d'allà doncs, els pintaven, perquè era el moment aquell, no? que representa que eren l'home blanc era aquell home civilitzador que portava la prosperitat, com si aquella gent no portessin mil·lennis vivint en aquella illa i vivint en una harmonia social i econòmica molt seua. No? Doncs hi arribaven i els ensenyaven els típics braçalets fets de vidre, no? I el canviaven per coses. Doncs et dona aquesta sensació, et dona aquesta que t'estan tractant d'aquesta manera. No? És a dir, ells han anat als municipis a dir, bueno, què li convé aquí? A veure, senyor alcalde, què li convé? Què vol que li fem? Li vol que li fem un centre cívic? Doncs li farem un centre cívic. Clar, a veure, això no és seriós. Estem al 21, som adults. La gent té opinió, té una manera d'entendre el món i tota una manera de com vol que sigui el seu món. És a dir, el que no pot ser és que arribin aquests projectes sense escoltar gens a la gent que viu aquí. Mm. És a dir, no pot venir un inversor danès a desmuntar la nostra manera de viure, la manera de viure de la pagesia, a més, amb una planta que, efectivament, tindrà totes les salvaguardes, diguem, a nivell de salut i a nivell mediambiental i el que vulgueu. Però està clar que si no la munten, el nostre país no tindrà tant elements contaminants. M'explico? És a dir, perfecte, segurament complirem tots els requisits des d'un punt de vista d'emissions, de no sé què, però si no la munten, ja ho tenim, això. És a dir, no cal que ens garanteixin que compliran tota la normativa.
8: El que passa és que els purins continuen sent un problema a Catalunya. El tractament dels purins continua sent... És a dir, malauradament encara no estem al nivell que potser hauríem d'estar en quant a tractament de purins, que després ens embruten els aqüífers i ens fan malbé el sol i...
10: Però fixa't quin canvi de paradigma. És a dir, comprem que el problema siguin les dejeccions ramaderes, d'acord? En lloc d'afavorir una política des de la Generalitat d'instal·lació de macroplantes per tractar aquestes dejeccions ramaderes, donem ajuts a les instal·lacions ramaderes
8: perquè fan
10: plantes de biogàs a la mateixa explotació que els genera gas que el poden cremar dins la mateixa explotació. S'ha acabat el problema. No cal aquesta operació d'especulació energètica, no cal aquesta pluja de milions, no cal tot això. És a dir, donem ajuts als que en saben, ne saben de fer les coses. Us pensem que no en saben, però en saben bastant.
8: No, jo suposo.
10: És a dir, aquesta dejecció ramadera es tracti al mateix punt de generació, amb el qual no hi ha aquesta transferència, no es poden convertir en vectors de contagi, aquest pagès té una ajuda per muntar una microplanta de biogàs, passem de macroplantes a microplantes, de biogàs a la seva instal·lació. És que això no és rentable, és igual. Si al pagès l'ajudem per tractar les dejeccions ramaderes, al final el bé comú se'n veu beneficiat. És a dir, preferim
8: és obvi.
10: Que es doni una ajuda del 89, del 90%, perquè es pugui fer una instal·lació a la mateixa planta, que ja sabem que no és rentable d'un punt de vista econòmic, però tot el gas que generi, que el cremarà per poder produir energia per la teva pròpia instal·lació, tens un cicle tancat, tens una economia circular perfecta i deixes de tenir el problema de les dejeccions ramaderes que tenim ara.
8: La qüestió és, perquè això em porta a fer-te una altra pregunta, és hi ha diners per donar aquestes subvencions? Hi ha pressupost per donar aquests ajuts?
10: Bueno, si les dejeccions ramaderes són un problema, l'hem d'abordar. D'acord? I abordar-lo no és afavorint una inversió d'un calibre tremendo, perquè són molts milions d'euros els que estan disposats a invertir, quan això sobrepassa la capacitat, no sobrepassa la capacitat, sinó que requereix capacitat de gestió d'altres dejeccions ramaderes que no provenen de la zona. Perquè si al final, diguem, la vegueria de Lleida ha de tenir aquesta macroinstal·lació perquè hi convergeixi tota la dejecció ramadera de la vegueria de Lleida, bueno, pues, fins aquí podríem parlar-ne de si cal, no cal.
8: Per això jo feia aquesta introducció inicial de, Lleida és una comarca que concentra molta d'aquesta producció, doncs, però tu estàs dient que es preveu un trànsit de camions de gran tonatge amb tot el que això comporta també a nivell d'emissions i a nivell d'ús d'infraestructures i de desgast d'infraestructures, etcètera, no?
10: Llavors, clar, és, tinguem en compte que abans d'arribar a la Centivia la població de Bellcaire, que, bueno, pues que és una població de poc més de 1.000 habitants, que vull dir, tot això, al final és una qüestió de... Jo penso que és una qüestió de respecte, d'acord? És una qüestió de respecte. No pots donar per sentat això i pensar que la gent, a aquestes alçades de la pel·lícula, es quedarà impàvida dient, vale, pues això han dit que ha de passar i ha de passar, aquests temps han passat, la gent està empoderada, la ciutadania està autoorganitzada i autogestionada. I quan una cosa li grita, doncs s'autoorganitza i protesta, que és el que nosaltres hem fet. Des d'aquest punt de vista, és el que et deia, preferiríem que aquestes inversions anessin en plantes dimensionades a nivell comarcal, de menors dimensions, però que no calgui fer aquesta transferència de matèria primera, una matèria primera contaminant i una matèria primera que és vector de transmissió de malalties, d'acord, està perfectament bé. Si no passa, segur que... És el que deia abans, no? Si no hi és, segur que l'aire serà més pur.
8: Res no passa fins que acaba passant, això.
10: Exacte,
8: això
10: res no passa fins que acaba passant. La teoria de Murphy diu que si no pot acabar passant, passarà.
8: Exacte.
10: Per tant, bueno, pues, si parlem del problema són les dejeccions ramaderes, que aquí estem tots d'acord, anem a dimensionar unes instal·lacions d'àmbit comarcal, d'àmbit de vegueria, de l'àmbit que sigui, però que surtin per respondre amb aquestes necessitats de dejeccions. Per exemple, hi ha una iniciativa al Carràs feta pels mateixos ramaders, que a més és modèlic ha estat modèlic a nivell europeu, perquè els mateixos ramaders del Carràs que tenien un problema de dejeccions van dir algo hem de fer amb les dejeccions. Aquest és el model de plantes de biogàs que entenem que és el que surt de la base, el que surt de les necessitats dels mateixos productors i que autoorganitzats afronten el problema de les seves dejeccions, el tracten, produeixen biogàs, l'injecten a xarxa, igual que farà aquest, però un inversor danès que vingui aquí a fer això, doncs
8: perquè
10: ens grinyola una miqueta.
8: Pel que he estat veient, diguem-ne, premsa que he anat mirant abans de l'entrevista, jo crec que ells van obtenir la primera llicència al Nadal, als voltants del Nadal, sí, d'aquest últim Nadal, i vosaltres, junt amb la gent de... Ara no recordo el nom de la plataforma de... Exacte, de Pobles Vius, gràcies. Bueno, una de les queixes és no hem tingut accés a una informació que hauria d'haver estat pública, no s'està respectant tampoc la distància mínima amb una de les granges existents, sí, estan reivindicant o dient o explicant que hi ha centenars de municipis que s'han escrit en aquesta aquesta iniciativa, i sembla que no és cert aquest nombre que estan donant, i fins i tot hi ha hagut noms que són inexistents, vull dir que són granges inexistents. Aquestes mesures cautelars que demanàveu, encara esteu pendents de saber si es prendran?
10: Nosaltres, com a municipis, vam tenir clar, mira, ens recordo el dia, perquè era un dia molt, molt, molt emblemàtic, ens vam reunir el dia 1 d'octubre, a la nit, en un dels ajuntaments dels quatre municipis inicials, perquè primer vam tornar a Bous, Bellcaire, Bellpuig i Les Borges, després hi va afegir Tàrrega, i allí vam decidir que el que nosaltres faríem seria un front comú perquè entenem que hi ha eines legals i que com a municipis, com a ajuntaments, com a governs locals, havíem d'abanderar el que nosaltres creiem que és un tema de justícia pel nostre país, per les terres de Ponent. I nosaltres ens trobem, aquests ajuntaments que ens trobem amb aquesta tesitura, el que vam fer va ser una mena de pacte, no una mena, sinó que vam fer un pacte de dir qualsevol iniciativa de biogàs que afecti un d'aquests quatre municipis, nosaltres farem un pla d'acció idèntic al que hem fet per la Sentiu de Sió. En aquest cas, la planta de la Sentiu afecta el municipi de Bellcaire. ¿Vale? Per tant, aquests quatre municipis, ara anem a pelar de Bellcaire. En breu està programada una Vilagrassa. Vilagrassa ho tinc. La planta de Vilagrassa estarà passat pel poble de Vilagrassa i a 2 quilòmetres o a 1,5 quilòmetres del terme municipal de Bellpuig. O sigui que aquesta la tinc aquí a la vora. Per tant, aquesta unitat d'acció també la farem contra la planta de Vilagrassa. És un projecte doncs, que afectés a les Borges o afectés a Tornabous, doncs també ens personaríem i plantejaríem aquest contenciós administratiu que hem plantejat contra la iniciativa de la planta de biogàs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Això no agrada, ja ho sabem que no agrada, eh? I no agrada a sectors, inclús de vegades, que són sectors propers a tu, que, doncs, que d'alguna manera t'estan, vull dir, home, no diguem, però bueno, t'estan dient que què estàs fent, que això va en contra del progrés, que va en contra del medi ambient, que va en contra... No, a veure, nosaltres en cap moment qüestionem l'estratègia del biogàs, qüestionem aquesta estratègia del biogàs. El biogàs en si és magnífic. El tractament de les dejeccions ramaderes per produir gas és un element de primera necessitat a nivell de país, però no d'aquesta manera. És a dir, no d'esquenes a la gent, no afavorint els interessos de grups inversors estrangers, no. No, això és el que ens grinyola.
8: És curiós, perquè Dinamarca, si alguna cosa és exemple a nivell de sostenibilitat en temes de tractament d'aigües, etc. Hi ha molts projectes a Dinamarca que són bastant punters, no?, amb aquestes qüestions.
10: Sí, segurament la ciutadania de Dinamarca està molt conscienciada, segurament el govern danès té una legislació, però a veure, els interessos del gran capital transcendeixen la manera de fer de qualsevol país o de qualsevol comunitat. Per tant, hi ha uns interessos legítims en aquest sentit, perquè estem en una societat capitalista i aquests interessos són legítims. Una altra cosa és que siguin... O sigui, són legals, una altra cosa és que nosaltres considerem que siguin ètics o que siguin els que cal, però bueno, hi són i poden funcionar. Per tant, entenem que una societat pot estar molt conscienciada, però les empreses que estan dins d'una economia d'un neocapitalisme liberal en què serveix tot i ara que veiem que s'està encarant el tema especulatiu, és a dir, el tema de negoci cap a la producció d'energia verda, això ens fa rontollar.
8: Però tenim exemples, i potser no s'escau perquè és un exemple que no té a veure amb aquest en concret, però tenim exemples, i no tan lluny com el de Viena, que a nivell de residència i de vivendes, perdó, i de suplir, o de solucionar, diguem-ne, un problema de vivenda perquè tothom tingui una vivenda digna, ja fa 100 anys que té implementat un pla que el que fa és que pugui haver-hi empreses que es dediquin a fer aquest tipus de vivendes, que a més són vivendes que obligatòriament han de mesclar diversos estrats, diguem-ne, a nivell social. I què fa aquesta normativa que tenen a Viena Ciutat? No és austríaca, és de Viena Ciutat. Doncs estableix un màxim del retorn que poden obtenir. Per això volia explicar el tema del retorn, perquè, bueno, el retorn econòmicament pot ser molt lícit, però a vegades, quan és molt especulatiu, per això explicava, el retorn és el que tens, a més, quan ja has recuperat tota la inversió. Que tu vulguis un retorn, per això et preguntava, van a doble dígit? Perquè, clar, els retorns a doble dígit comencen a escanyar molt els projectes, els costos, etc.
10: Després tinguem en compte una cosa, és a dir, amb el projecte que tu estàs explicant, aquest és un projecte impecable de col·laboració público-privada, és a dir, la col·laboració público-privada és fonamental.
8: Però des de fa 100 anys, Jordi.
10: Nosaltres tenim un projecte dins de la comunitat energètica que és una cooperativa de col·laboració público-privada modèlic. És modèlic a nivell de comunitats energètiques perquè ho és, s'hi ha convertit per nivell d'expertesa i per tal com s'ha plantejat. En cap moment s'està dient que la cooperativa sigui negativa, no? Quan hi ha col·laboració, no colonització, privada sobre el públic, que és molt diferent. La col·laboració vol dir d'igual a igual, d'acord? I d'igual a igual se poden fer moltíssimes coses. I amb les empreses locals, des dels governs locals, municipals, fent moltíssimes coses. Per què? Perquè hi ha un respecte, hi ha un entendre la postura de l'altre, hi ha un entendre que hi ha un bé comú, que les nostres empreses locals, doncs al final acaben repercutint en la nostra comunitat, i hi ha un lligam que és molt estret, i això s'ha de fomentar. És a dir, no és que diguem que perquè hi hagi capital privat la cosa ja queda invalidada. No. Quan hi ha una col·laboració de tu a tu i quan és un projecte que tothom s'hi sent partícip, és perfecta la col·laboració público-privada, però aquí no hi ha col·laboració. Això és un cas de colonització, però pròpia quasi bé del segle XIX. Falta el salacot i el caçapapallones, però tot el més pràcticament hi és tot. I clar, és això el que d'alguna manera, si em permets l'expressió i em permeteu els oients, rebote a la gent.
8: I això, Jordi, jo et vull donar les gràcies per tornar a participar. Segurament en tornarem a parlar de com està evolucionant això. I aquest consell que ens dones jo crec que encaixa molt bé en com acabem sempre el programa, el Sàvia Verda, que és que no tenim planeta B, que la Terra és casa nostra i que si la volem continuar gaudint l'hem de cuidar i l'hem de protegir entre tots, per nosaltres i per les generacions que ens venen al darrere. Moltíssimes gràcies de nou, Jordi, per haver estat avui al Sàvia Verda.
10: Gràcies a vosaltres per convidar-me. Un plaer.
8: I que tingueu un molt bon cap de setmana. Ens retrobem, ens retrobem des del Sàvia Verda el proper cap de setmana. Gràcies a tots, a reveure.
11: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
6: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
12: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Passa, passa. Molt benvingut al club. A l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir: la tendresa és la forma més modesta d'amor. No té emblemes o símbols especials. Apareix quan mirem de prop i amb compte un altre ésser. Alguna cosa que no és el nostre jo, però no ens descobrim a nosaltres mateixos. Com vas de tendresa, Coco? Aquí anem ben carregats de música que a més seleccionem junts.
2: Albert, m'agradaria sentir Smoke on the Water de Deep Purple. Perdona una mica de marxa al teu programa, va. Soc el Gregori.

Aquesta és una de les poques cançons del rock que es reconeix immediatament en els primers riffs de guitarra. Quan hi ha gent que defineix aquest programa, entre d'altres frases, acostuma a utilitzar cançons convertides en autèntics himnes. Aquesta és una bona mostra.

Smoke on the Water, fum a l'aigua. Cançó basada en fets reals. Explica la història d'un incendi durant un concert de Frank Zappa en el casino de Montreux, a Suïssa, amb la imatge del fum pujant sobre el llac Ginebra com element visual clau. Es va incloure en un àlbum de Deep Purple publicat el 1972 i va ser single l'any següent, concretament el maig de 1973. Que, per cert, tu ja hi eres, Coco? Jo sí. Ah, però era molt jovenet, eh? Això és començar bé un programa. I com que aquí no ens estem de res, seguim amb categoria.

0: el programa Revival de l'Albert Malla. Això és Cocodril Club.
1: Sí, gràcies, Montse. Bonica, Montse Llussà. A través de 125 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, que emeten el programa en diferents dies i horaris per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Pots aconseguir els últims programes emesos a les webs de la majoria d'aquestes emissores i, de forma general, a les plataformes iVoox, també a YouTube, a Amazon Music o Apple. Per si no et vols perdre res, escolta'ns en diferit quan puguis, quan et vingui de gust, íntegrament o per fragments, o descarrega els arxius i porta'ls amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Ah, i quan tinguis una estoneta, participa del nostre grup de Facebook, el grup dels seguidors, dels oients d'aquest programa, el grup Cocodril Club. Som més de 40.000 i està ple de bons records musicals i de tota mena. Digues la teva i comenta les publicacions dels altres amics al Facebook. Sí, sí, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Aquesta música, que ens encanta, no forma part de cap banda sonora, però l'estem utilitzant avui per obrir la secció de les bandes sonores, perquè es diu The Cinema Show i perquè era un tema mític dels mítics Genesis. Per cert, que en un altre moment del programa parlarem de Phil Collins, un dels seus components importants. Digue'm una cançó de banda sonora que t'hagi agradat especialment. Només una, sisplau. Encara que no t'hagi agradat la pel·lícula. O un tema instrumental d'una banda sonora. M'ho dius? M'envies un e-mail? Estarem encantats de projectar-la aquí i compartir-la. Espero el teu correu a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. I ara em callo. Primer, perquè torno a no estar gaire bé de veu. Quin patiment. I també perquè ara ve la part final que més m'agrada d'aquest Cinema Show de Genesis.

Genials. Bueno, avui la primera d'aquest espai de les bandes sonores la selecciono jo perquè, curiosament, em va sorprendre que formés part de la banda sonora de la nova pel·lícula de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad. Hi ha gent que més o menys li ha agradat, altres que no els hi ha agradat gens. Aquí no estem per fer crítiques de pel·lícules, sinó per anar per la música. Fins i tot va haver-hi un reconegut crític de cinema, reconegut a tot Espanya, que va dir que era més divertit veure ploure que veure aquesta pel·lícula, i li va donar un 0. Bueno, jo diria que em va avorrir bastant, que és lenta, que només surten desgràcies, que és depriment en aquest aspecte, que no hi ha cap moment que et faci somriure, ja no dic riure, però això sí, els actors estan molt bé i es nota que estan ben dirigits. Jo crec que aquesta és la millor part de la pel·lícula. Però, bueno, en una escena d'estriptease d'un boi, aquests que, bueno, hi ha moments de la pel·lícula que es situen en el 2004, ara no sé si encara ho fan, però això dels comiats de solteres, que anaven a veure un estriptease d'un noi que forma part del protagonista, del protagonisme d'aquesta pel·lícula, del boi, doncs apareix una cançó de Grace Jones, que sempre us havia agradat molt, però que ara fa temps que l'havíeu oblidat, que es diu Liber Tango, que Grace Jones, aquest personatge també curiós, la va publicar el 1981, i que és el Liber Tango d'Astor Piazzolla, un dels tangos més famosos i influents del segle XX, del compositor i bandoneonista argentí Astor Piazzolla, que va marcar un punt d'inflexió en la creació del tango nou. O sigui, era una fusió del tango tradicional amb influències del jazz, la música clàssica i el rock. Ja l'havia utilitzat Roman Polanski a The Frantic el 1988 en una escena en la que Harrison Ford balla al ritme d'aquesta música de Piazzolla. També surten cançons de Chabela Vargas, però això ja no és novetat perquè l'Almodóvar les ha utilitzat en diferents pel·lícules.

Aquest és el Liber Tango que Grace Jones va publicar el 1981, Tango d'Astor Piazzolla, utilitzat a la banda sonora de la nova pel·lícula de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad. Una cançó que està realment molt, molt bé i que es va incloure en el seu àlbum Hotel Costas. Aquesta és música d'una pel·li que es va dir Deliciosa Marta, que em sembla que anava de temes gastronòmics, però que tenia aquesta musiqueta que no estava malament. Mentre espero rebre el teu correu per dir-me quina cançó de pel·lícula t'ha agradat més, cançó cantada o tema instrumental de banda sonora. Només una, sisplau. Encara que la pel·li no t'hagi agradat, però sí la música.

Rebem el correu que ens diu: Hola Albert, sóc el Valentí Camproví de Sant Fruitós, de Bages, i avui et vull proposar la cançó No puedo apartar mis ojos de ti. Bueno, apartar no, em sembla que és quitar, amb el títol en castellà, de Matt Monroe. Aquesta cançó forma part de la banda sonora de la pel·lícula, peliculón, diu ell, El cazador, de Michael Cimino. Sí, home, recordo una Meryl Streep preciosa, molt joveneta, i al costat de Robert De Niro, també bastant jovenet, tot i que la pel·lícula és bastant depriment, no? Però ells dos estan fantàstics. Diu, sona mentre els tres o quatre amics s'estan prenent unes cerveses i jugant al billar en un bar del poble abans de marxar cap a la guerra del Vietnam. Com que sé que t'agrada posar diferents versions, et diré que va ser composta i interpretada per Frankie Valli i els Four Seasons. Sí, home, és la que sona a la pel·li, realment, no la del Matt Monroe. O sigui, no sona la versió original del Frankie Valli, però en aquesta escena hi ha una orquestra que la que imita és la versió de Frankie Valli, que era aquesta. És a dir, la primera dels anys 60. Diu Valentí, sí, Frankie Valli i The Four Seasons, els mateixos de Grease. També hi ha una versió molt potent de la Gloria Gaynor. You're

Doncs, efectivament, Valentí, Valentí Camproví de Sant Fruitós, dius que El Cazador és un pel·lículon i jo dic que aquesta cançó és un autèntic tamarro. I love you, baby. Amb molta història. Des del 1967, en què Frankie Valli va publicar aquesta versió. Així que estem barrejant una mica l'espai de les bandes sonores amb l'espai de les versions, perquè la de Gloria Gaynor, que tu ens dius, és una mica diferent i va passar bastant desapercebuda, tot i que ella la va publicar bastant tard ja, eh? El 1991.

Això del Digo te mucho deu ser una llicència poètica, oi? Matt Monroe va morir molt jove, amb 54 anys, a causa d'un càncer de fetge, i en aquell moment, Frank Sinatra, el que li deien la veu, va descriure a Matt Monroe com un dels vocalistes pop més subestimats dels anys 60, perquè ell va dir que posaria el baríton més fàcil i perfecte de la indústria. Va dir Frank Sinatra: si hagués d'escollir tres dels millors vocalistes masculins de la indústria musical, Matt seria un d'ells. I per acabar-ho d'arrodonir, escoltem la versió gràcies a la qual més joves es van assabentar de l'existència d'aquesta cançó. Una cançó que, per exemple, li agrada molt al meu company Jordi Basté. I és que ell llavors començava a sortir a ballar, començava a sortir de festa. Era el 1984. Quan una banda d'un únic èxit va fer aquesta adaptació per ser ballada a les pistes. Es van dir Boys Tom Gang, i encara sona, i encara omple la pista a les nostres sessions. Per cert, no has vingut a cap? Doncs espavila't, perquè ja tenim una edat.

Ah, la música i la seva misteriosa relació amb els sentiments, no? Escoltem això i recordem tantes nits de festa, tants amics, tantes amigues, tantes nits boniques, d'aquelles que passen ràpid, eh? Doncs moltes gràcies per la teva col·laboració, Valentí Camproví, de Sant Fruitós de Bages, per recordar aquesta cançó des de la banda sonora de la pel·lícula El Cazador. I de moment ho deixem amb la proposta que des de Cervera, a Lleida, ens fa la Eloisa Molero, que ens diu: la meva cançó de pel·lícula preferida és What a Feeling, d'Irene Cara, de la pel·lícula Flashdance. Ah, sí, però això va ser quan aquella època que es van posar de moda les pel·lícules de ball. Així que deixa'm primer escoltar una mica Fame, que va ser anterior a Flashdance i que també va ser sèrie de televisió amb molta audiència. Concretament de 1980, i també d'Irene Cara, que tenia una veu molt maca.

Remember, Remember, doncs recordo que quan va sortir Flashdance el vam posar tant que ara que m'ha vingut de gust punxar-lo en el vinil original detecto que està bastant fregit, però bueno, això té solera, eh?

0: What a feeling, com un sentiment, cantava Irene Cara, pobreta, va morir molt jove. Havia nascut al Bronx el 1959 i se'n va anar el 2022. Però aquesta cançó de la banda sonora de Flashdance va rebre el premi Oscar a la millor cançó de l'any 1983. Gràcies, Eloïsa, Eloïsa Molero, per escoltar-nos i per escriure'ns des de Cervera. Algú va dir... La llei de l'atracció no atrau el que vols, atrau el que ets.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club.
3: Oh, está bien con la radio.
2: Cocodril Club, amb Albert Malla.

Reconeixes la cançó, oi? Well, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. Des dels inicis del programa, que va començar uns 20 anys més tard de la publicació original d'aquest tema, ha estat recurrent com una de les balades més demanades, també a les nostres sessions de ball quan posem lents. El Without You, però gairebé sempre l'heu demanat en la versió que va fer Harry Nilsson, perquè era una versió. En aquest cas, suposo que tots tenim clar que la versió era millor que l'original. Però aquesta cançó tan maca, Without You, sense tu, sabeu que està considerada la cançó maldita del rock? Bueno, Harry Nilsson es va emportar el Premi Grammy i la fama mundial amb Without You, aquesta balada desgarradora, el 1971-1972. Però la cançó amaga una tragèdia, perquè és una versió de la banda Badfinger, que és la que esteu escoltant. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Els seus autors originals, Pete Ham i Tom Evans, van signar un contracte desastrós que els va fer perdre tots els diners dels drets d'autor. I sumits a la ruïna financera i la desesperació, mentre veien com la seva cançó feia rica un altre intèrpret, els dos autors de Without You van acabar suïcidant-se anys després. Ham el 1975 i Evans el 1983. Per això és considerada la cançó maldita del rock. Però ara volem tenir també un record per Harry Nilsson. Aquesta no és gaire coneguda, però ens agrada molt, perquè és la mítica cançó de la pel·lícula Casablanca, As Time Goes By. Harry Nilsson va morir amb només 52 anys i també arruïnat, sense diners.

Sí, Cocos. Nilsson va morir amb només 52 anys i sense diners. Amb una veu que mai va ser considerada la millor del món i que al final no era més que una ombra del que va ser. Però segur que ha sentit algunes de les seves cançons i més d'una vegada, i potser sense saber qui les cantava. Als anys 60 i 70 admiraven Harry Nilsson aquells a qui admirava tothom. Quan els Beatles els van preguntar pel seu artista nord-americà favorit, tant John Lennon com Paul McCartney van respondre el mateix, van dir Nilsson, i no era una banda, era un sol home. Un home amb un rang vocal de 3 octaves i mitja, capaç de sonar com un cor sencer. Algú que podia trencar-te el cor amb una sola línia xiuejada. I tot i així, gairebé mai no actuava en directe. Mentre altres omplien estadis, Harry Nilsson es quedava a l'estudi, superposant la seva pròpia veu una vegada i una altra, creant un so avançat al seu temps. No jugava segons les regles de la indústria i, honestament, no ho necessitava. La seva vida no va ser una història brillant. Va créixer sense pare, va treballar en el que va poder, escrivia cançons a la nit quan ningú no ho veia. No tenia formació musical formal.

No, Harry Nilsson no tenia una formació musical formal. Només un instint impossible d'ensenyar. Els seus més grans èxits, Everybody's Talking, que esteu escoltant, o With You, els coneix tothom. Everybody's Talking, tothom parla, és el tema central de la pel·lícula Cowboy de Medianoche, protagonitzada per un joveníssim Dusty Hoffman i John Boyd. Bueno, la paradoxa és que ni tan sols aquests temes eren seus, però quan ell els cantava, sonaven com si fossin part de la pròpia vida.

però per Harry Nilsson, en algun moment tot va començar a enfonsar-se. Nits caòtiques, alcohol, excessos... Durant la gravació d'un àlbum, literalment va destruir la seva veu. Va danyar les seves cordes vocals i tot i així va continuar cantant, ignorant els metges. Tenia por d'aturar-se i va pagar el preu més alt. Després es va retirar gairebé del tot de la vida pública i va intentar viure en pau, començar de nou. I llavors va descobrir que algú en qui confiava li havia robat gairebé tot. Diners, estalvis, estabilitat. Tot i així, els qui el van conèixer deien el mateix, que Harry Nilsson era generós, sensible, insegur, profundament humà. Potser per això la seva música continua viva avui dia, perquè no es tracta de tècnica, ni de rang, ni de fama. Es tracta de la solitud, aquella que ell entenia profundament i que sabia convertir en música. Harry Nilsson mai va voler ser una estrella, només volia ser escoltat, i sembla que ho va aconseguir. Perquè encara que gairebé ningú no ho veia, la seva veu va arribar a tot arreu. I Mariah Carey va voler versionar aquest With Up You, però no el de la versió original dels Badfinger, sinó el de Nilsson, perquè realment és així com s'assembla. I ho va fer bastant més tard, el 1994.

La meva vida no és vida si no estàs tu. Ho he fet jo, Mariah Carey, en un record per Harry Nilsson, a partir d'aquella versió original del grup Badfinger, un grup britànic de Gal·les, concretament. Ells es definien com power pop, feien power pop, pop, amb molt de poder. I d'ells sempre, aquí no van ser mai gaire famosos, però sempre m'havia agradat molt una cançó que us he posat a vegades com la meva especial, de 1972, i que es deia Day After Day.

0: Day After Day, dia darrere dia, Badfinger 1972, Badfinger, dit dolent.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Ràdio Arenys, la primera, també amb bona música.
2: Got the heebie-jeebies. Well, shake that thing.

0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera, també amb bones sensacions.
1: Rhythm, when you swing it, rhythm, rock and roll, rhythm, got to sing it, that's the story.

0: Thank you, Eddie Bearfield.
1: Comparteix la música de Ràdio Arenys. Cada diumenge al matí tens una parada obligada al Dominical. Ràdio Arenys, la primera. Actualitat, informació i entreteniment es combinen de la mà d'Enric Sierra. A partir de 11:45, al Dominical. La manera més agradable d'entendre la vila. Ràdio Arenys, la primera en actualitat. Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
2: Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí a matar a nuestros enemigos. Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quiten.

0: one age.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Duc. Des d'aquest matí es reprèn el servei de la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i, principalment, han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns, també, l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i la 5. Centenars de persones van tornar a sortir al carrer ahir a la tarda a Ceuta per protestar per la crisi migratòria. La marxa veïnal ha estat convocada per la plataforma Ceuta Unida a través de xarxes socials i canals de WhatsApp, que ha impulsat algunes de les mobilitzacions recents. La d'ahir va estar pacífica. Recordem que ahir els manifestants van impedir que Creu Roja repartís menjar entre els migrants i van cremar el campament on malviuen en una platja. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, el Massaid, ha demanat al PP que condemni que les entitats socials hagin hagut d'interrompre el repartiment d'aliments a Ceuta. En la rèplica als grups parlamentaris durant la seva compareixença al Congrés, Saiz ha defensat que l'ajuda humanitària contribueix a recuperar la normalitat. La ministra també ha carregat contra Vox, a qui ha acusat d'intentar convertir la deshumanització en política.
2: No podemos consentir que quienes realizan esta labor sean expuestos, amenazados o intimidados por el simple hecho de ejercer su compromiso solidario. Imaginemos por un momento qué ocurriría si quienes tienen hambre o sed no pudieran acceder a estos recursos y tuvieran que conseguirlos de otra manera.
1: I també ahir el Comitè de Situació d'Interès per la Seguretat Nacional de Ceuta va acordar per unanimitat un nou llistat d'espais d'acolliment temporal per a la reubicació dels migrants que viuen als carrers i platges de la ciutat autònoma. Una llista que es donarà a conèixer el proper dimarts. I d'altra banda, també expliquem que el manteniment de Pirineus Oriental s'ha imposat aquest divendres a la consulta per decidir el nom oficial de la Catalunya Nord. La votació ha comptat amb una participació del 10,4% de les persones inscrites a les llistes electorals. Impulsada pel Departament dels Pirineus Orientals i amb caràcter no vinculant, proposava tres opcions diferents. Dels 38.178 vots emesos, el 47% han estat per Pirineus Orientals, el nom actual, el 42,15% per Pirineus Catalans i el 10,64% per Pirineus Mediterranis. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. Escolta Ràdio Arenys, la primera. La primera

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Duc. Des d'aquest matí es reprèn el servei a la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i principalment han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns també l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i la 6. Centenars de persones van tornar a sortir al carrer ahir a la tarda a Ceuta per protestar per la crisi migratòria. La marxa veïnal ha estat convocada per la plataforma Ceuta Unida a través de xarxes socials i canals de WhatsApp que han impulsat algunes de les mobilitzacions recents. La d'ahir va estar pacífica. Recordem, però, que els manifestants van impedir un dia abans que Creu Roja repartís menjar entre els migrants i van cremar el campament on malviuen en una platja. La ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migració, Elma Saiz, ha demanat al Partit Popular que condemni que les entitats socials hagin hagut d'interrompre el repartiment d'aliments a Ceuta. En la rèplica als grups parlamentaris durant la seva compareixença al Congrés, Saiz ha defensat que l'ajuda humanitària contribueix a recuperar la normalitat. La ministra també ha carregat contra Vox, a qui ha acusat d'intentar convertir la deshumanització en política.
2: No podemos consentir que quienes realizan esta labor sean expuestos, amenazados o intimidados por el simple hecho de ejercer su compromiso solidario. Imaginemos por un momento qué ocurriría si quienes tienen hambre o sed no pudieran acceder a estos recursos y tuvieran que conseguirlos de otra manera.
1: I també ahir el Comitè de Situació d'Interès per la Seguretat Nacional de Ceuta va acordar per unanimitat un nou llistat d'espais d'acolliment temporal per a la reubicació dels migrants que viuen als carrers i platges de la ciutat autònoma. Una llista que es donarà a conèixer el proper dimarts. I en cultura, els valencians La Fúmiga han fet petita la Rambla de Figueres aquest divendres a la nit, en el que ha estat l'últim concert amb entrada lliure de la banda abans que s'acomiadin dels escenaris. La banda ha sortit a l'escenari a 1:15 de la matinada i ha arrencat amb la cançó Finals, un tema que el públic ha endevinat des del principi i que han transformat l'emoció del comiat amb l'alegria de gaudir de la banda. Dues hores abans, a les 11, Buós ha actuat en el mateix escenari per celebrar els 20 anys de carrera i Pastora ha bufat les espelmes dels 25 anys poc després a la plaça Catalunya. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. Cuplejant. Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
4: Jordi Molina estrena el Festiu de Calonja, una sardana experimental. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa a Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a copla. La nova estrena de Jordi Molina a Calonja i Sant Antoni va causar furor entre el públic. És el Castell de Calonja i l'escoltem al programa. Aquest és el programa 502 i tenim més titulars. També ha estrenat aquests dies el tenor de la Marina d'Isaac Vilanova, el tradicional concert de sardanes d'Igualada, casa seva, amb fonaments incondicionals. I la Copla, la principal blava, torna a actuar a la Festa Major de Granollers amb els blaus després de la seva estrena l'any passat. I ja estan obertes les inscripcions al projecte educatiu al País de l'Escola per a les escoles que el vulguin posar en pràctica aquest proper curs. Un curs que comença d'aquí poques setmanes. La nostra dansa de Tordera ha estat l'encarregada de fer el pregó de Festa Major de Sant Bartomeu aquest 2026 pels seus 50 anys. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a copla. Comencem el Coplejant.

0: Lleida i a l'Hospitalet.
1: Coplejant amb Caral Pedemonte.
2: El que ha passat al món immens de la sardana i la cobla aquesta setmana passa per Calonge i Sant Antoni, i així us ho expliquem.
1: Coplejant, les estrenes.
2: El pati d'armes del castell de Calonge i Sant Antoni, el Baix Empordà, va ser l'escenari dijous a la nit del concert a dues cobles dins del Festival Festiu. La Sant Jordi i la Llobregat, la Llobregat i la Sant Jordi van compartir cartell amb la Ludwig Band, els Amics de les Arts o Judith Niederman, en un festival que des de fa 6 edicions aposta per la normalització de la cobla en un entorn cultural no especialitzat. La nit va comptar amb una estrena de Jordi Molina que va emocionar el públic. Ara l'escoltarem. La Llobregat, que se situava a la dreta, va optar per un repertori romàntic i amb predomini de melodia. La Sant Jordi a l'esquerra i, per tant, amb el contrabaix al centre de l'escenari, és la posició favorita perquè els greus estan centrats a l'escenari i no queden tan eclipsats pel caràcter agut de la canya, va apostar per sardanes que premien la tècnica. La primera, dirigida per Marcel Sabater, començava amb una aposta segura, de Joaquim Serra, recordant Vic, que els va anar perfecte per demostrar la qualitat del seu metall amb la fanfàrria amb la que s'inicia aquesta sardana. I la segona, dirigida per Miquel Massana, començava amb un garreta dedicat a Pau Casals. Dues efemèrides en una, delicada pel tiple i la tenora, que comencen sols amb un reguitzell de notes despullades i en diàleg permanent entre un i altre. Ja és càtedra que en els concerts de cobla l'introit s'omet, però a més, dijous, totes dues cobles van ometre algun cop final, també per criteris estètics. I després d'aquesta carta de presentació, la Llobregat va seguir amb una sardana perfecta, de nit al pont de Sant Agustí, d'un inspiradíssim Francesc Assú que comença finíssima pel tible. Els fiscons porten el compàs impassibles durant bona part de la peça, però el millor, sens dubte, és la preparació a l'amunt protagonitzada també pel metall. La Sant Jordi seguia amb el Rosarà de Toldrà i no és estrany perquè en els seus repertoris de concerts sempre hi ha Toldrà. No hi falta mai la Fageda d'en Jordà i en la seva falta el Rosarà, interpretada per una cobla que va estar perfecta. Antoni Ros Marbà, que era entre el públic, també estava programat i hi havia una altra sardana de Serra Fill. Dos Joaquim Serra en un mateix programa, déu-n'hi-do. Hi ha ben pocs compositors que s'ho puguin permetre i ell n'és un exemple clar. Escoltant-lo amb vells amics, pensava que ja no tinc la sensació de descobrir grans clàssics com aquesta per primer cop. Aquella sensació màgica de pensar que estàs davant d'una cosa molt gran i sentir-te afortunada d'haver-hi ensopegat. Quina sort els que encara ho podeu descobrir. La cobla de Barcelona Capital també va apostar per un compositor de la casa, Enric Ortí, amb més garreta. Una sardana dedicada al geni català que va encisar Stravinsky, que conté referències de juny i de dalt de les Gavarres. I enmig de la sardana van sonar les 11 campanades de l'església de Calonge, que marcaven les 11 de la nit. A aquella hora, la Llobregat tancava la primera part amb una obra de Flabiol interpretada per Josep Llaurador, la Merle Blanc d'Eugène de Marais. El públic va embogir. A més, l'acústica era tan bona que fins i tot se sentien nítids els respirs del flabiolaire entre les frases. Aleshores, el director del festival, Francesc Sánchez Carcassés, que conduïa l'acte, va tancar la primera part. Un concert és la música, però també és mirar-la. I com diria la Ludwig Band, també és gaudir com tothom gaudeix quan tothom et veu. Hi ha rivalitat en un concert a dues cobles? Diuen que la música és per compartir-la, però les comparacions són odioses. En tot cas, tota comparació va desaparèixer quan en la segona part les dues cobles es van fusionar per interpretar l'estrena de Jordi Molina, una sardanassa. Ell mateix ens va explicar que ja que tenia l'encàrrec per a dues cobles, volia experimentar i oferir una sardana alliberada de les concessions que s'han de fer a plaça. És una peça marcadament molina que conté una melodia destacada, però on el ritme desapareix constantment. L'escoltem en declaracions a Francesc Sánchez Carcassés durant el concert.
3: I ara, el principal Llobregat, però sobretot amic d'aquest concert, en Jordi Molina, que li vam comentar si tenia bé escriure aquesta sardana. Escolta'm, com te va venir l'encàrrec, permetre'm l'expressió, què vas pensar, com vas vas idear, tu tens molta feina, i en aquell moment que vas dir, uf.
0: Bé, doncs, bueno, em va fer il·lusió, primer perquè eres tu, perquè era Calonja, un lloc que m'estimo, i a més perquè era un encàrrec a dos cobles que habitualment no passa sovint. El fet de que fos un encàrrec per escriure per dos cobles et permet una sèrie de coses, i a més estrenar un concert, i amb Sant Jordi i la Llobregat, doncs, bueno, em va fer especial il·lusió i, bueno, estic molt content de que m'haguéssiu encarregat i res, així ho he fet molt dur.
3: Escolta'm, ara l'escoltarem, per fins a 5 cèntims. Com és aquesta sardana? A mesura que tu anaves posant a davant de l'ordinador, què t'anava sortint?
0: És difícil explicar. Jo, bueno, intento seguir una línia de composició, intento cada vegada anar provant coses, anar afegint coses. Aquesta sardana és un pèl experimental en segons quins moments. És una sardana que intenta que sigui gran, que sigui bastant exuberant i sense perdre una mica la meva línia, una mica el meu estil. És una sardana molt llarga. Pensava que no...
3: Ho pots dir-ho o no?
0: Com que era per dues cobles, no era per una, que tiri el que sigui.
3: Pots dir-ho el que tira? Ho pots dir, el que tira?
0: Bueno, 129. Bueno, però 129, olé, eh?
3: Escolta, però els curts ja van ser curts, no?
0: Els curts ja... Passa de ballar, no pateixin, que no és per ballar.
3: No és per ballar?
0: No, jo crec que no. No, a més hi ha... Bueno, és igual que l'escoltin.
3: Sí, i tant. Escolta'm, i a més, doncs és una sardana que estic convençut que es tocarà molt per a dues cobles amb magnífics concerts que s'organitzen arreu de Catalunya.
2: Una sardana que sonarà d'allà a Carcassers. Doncs escoltem, es titula El castell de Calonja i és de Jordi Molina.

0: Això era el castell de Calonge, de Jordi Molina.
1: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
0: I seguim a Calonge i Sant Antoni, perquè de la segona part d'aquest concert que se celebrava dijous passat també subratllaria l'espectacular sardana de la compositora Monty Galdón, titulada Calonge i Sant Antoni, pensa en Lila, una sardana que vam poder escoltar aquí el programa perquè s'estrenava al març d'aquest mateix any, fa uns mesos, en motiu del dia 8 de març, el dia de la dona, però que Monty Galdón, que també era present a l'acte, doncs va reestrenar, escrita ara per a dues coples i percus, i nosaltres la podem recuperar. Ella va ser l'única representació femenina del concert. No, no hi havia cap dona a l'escenari. Ara bé, el públic estava ple de dones. No hi ha res més que em sembli més autèntic que les senyores ventant-se al ritme de la música i que paren el vano quan hi ha solos, com si el temps s'alentís i s'alenteix. El concert s'acabava amb el ja himne de Calonge i Sant Antoni, una sardana de Marc Timón que va dirigir ell mateix i que va entusiasmar altre cop un públic que és fan de les seves sardanes. La coneixem de sobres, aquesta sardana aquí al Cuplejant, ara, però anem a escoltar aquesta altra també molt bona de Monty Galdón, Calonge i Sant Antoni, pensa en Lila, escrita a dues coples i percussió a càrrec de la Sant Jordi i la principal del Llobregat, enregistrada dijous passat 20 d'agost a Calonge i Sant Antoni. Escoltem-la.

Això era Calonge i Sant Antoni pensen Lila de Montigaldón. I no canviem del registre concertístic, però ens situem ara a Igualada. I és que dimecres passat, 19 d'agost, l'agrupació sardanista d'Igualada va celebrar el seu 33è concert de cobla dins del marc de la Festa Major d'Igualada 2026 amb la cobla Marinada, dirigida per Alfons Reverter. La formació va presentar una actuació doncs ben selectiva, doncs amb presentacions d'Imma Pujol i l'estrena de la sardana Fonaments Incondicionals de l'Igualada d'Isaac Vilanova i Pàmies, que és el tenora de la cobla Marinada i que, de fet, dedicava la sardana als seus pares, Misericòrdia Pàmies i Ignasi Vilanova. Una sardana que es va poder estrenar en aquest concert que l'agrupació sardanista d'Igualada doncs fa en col·laboració amb l'Escola Pia d'Igualada perquè se celebra el magnífic claustre d'aquest centre educatiu. Anem a escoltar aquesta estrena d'Isaac Vilanova, Fonaments Incondicionals, i tanquem així les estrenes.

0: Coplejant.
1: Amb Queralt Pedemonte.
2: I seguim pel territori.
0: Connexions al territori.
2: I és que hem de parlar d'altres poblacions que han tingut activitat sardanista aquest cap de setmana. Dissabte, per exemple, a la tarda i al vespre, la Societat Cultural Sant Jaume de Premià de Dalt va organitzar la segona edició de l'Aplec de Sant Jaume, local de la Societat amb les Cobles Marinada i Ciutat de Terrassa, després de la bona acollida de la primera edició de l'any passat. Premià de Dalt encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I cada diumenge a l'estiu hi ha sardanes a la punta de Sant Pol de Mar, al Maresme, organitzades per l'Ajuntament. Aquest passat diumenge hi va haver la Cobla, la principal de Llobregat. I l'agrupació sardanista de Navàs va celebrar dilluns a la tarda la 47a edició del seu aplec de la sardana a la plaça de l'Ajuntament amb les cobles, la principal de la Bisbal, la ciutat de Girona, i la Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Les imatges d'aquestes activitats les trobareu a les nostres xarxes socials. Escoltem Navàs, camí del 75, de Jordi León, a càrrec de la cobla, la principal de Llobregat, una sardana que s'estrenava el 45è aplec de Navàs el 2024 i que va arribar a finalista a la ja desapareguda La Sardana de l'Any.

0: Això era Navàs, Camí del 75, de Jordi León.
1: Coplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català.
0: I de Navàs ens situem a la capital del Vallès Oriental.
1: Notícies. Societat.
0: I és que ha estat festa major de Granollers aquests dies i els blaus de Granollers han tornat a actuar amb la principal blava. Va ser dilluns al vespre que la Porxada de Granollers va acollir aquesta ballada de sardanes de festa major després de l'èxit de l'any passat amb aquesta copla creada ad hoc per la festa major dels blaus. Bé, la copla va tornar un any després de la seva estrena quan un grup vinculat al món de la sardana i de la copla de dins de la colla dels blaus de Granollers va decidir crear aquesta formació musical pròpia per acostar la música tradicional a un grup més ampli, especialment als més joves. L'acollida que va tenir aquella primera edició l'any passat va animar la colla a repetir aquesta experiència enguany. Des de la colla dels blaus van convidar a tothom per anar a aprendre i a gaudir ballant les melodies i hem vist a través de les seves xarxes socials que aquesta ballada va ser tot un èxit. Van interpretar aquestes sardanes que ja van escriure l'any passat expressament per aquesta ballada com La Guimbada de Martí Ventura o Blanquejant de Carles Riba fent referència a la colla dels Blancs de Granollers, els seus adversaris, o també Saltant entre espurnes de Martí Burgués o Gegants amunt de Marta Pujades i Marc Estreig. També un dijous de pregó de Carles Riba i Sentimiento també de Carles Riba i de Marc Estreig. També van acabar amb la Santa Guimbada fent al·lusió a la Santa Espina. Aquesta ballada va ser, com dèiem, dilluns en una festa major de Granollers que té com a eix central la competició entre la colla de blancs i la colla de blaus per veure quina anima més la festa. Anem a veure quina sardana escoltem d'aquests blaus. Escoltem Sentimiento de Carles Riba i Marc Estreig. L'escoltem a càrrec de la principal blava.

0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: T'has llegit les bases?
2: I aquesta setmana us hem d'explicar que està oberta la inscripció al País a l'Escola per aquest curs que ve, que comença d'aquí a dues setmanes, i que la sardana de punts lliures d'aquest projecte d'aquest any, impulsat per Som Sardana, ha estat encarregada al músic empordanès Martí Fontclara. Les inscripcions per participar en aquest nou curs del programa pedagògic El País a l'Escola ja estan obertes i aquesta iniciativa ofereix a tots els centres educatius de les comarques de Barcelona on el projecte està impulsat directament per Som Sardana i també en altres escoles de les comarques tarragonines. El projecte El País a l'Escola permet treballar la dansa i la música tradicional catalana de manera adaptable al ritme i la realitat de cada centre educatiu. Per fer-ho possible, el professorat compta amb el suport directíssim d'un seguit de vídeos, tutorials, així com amb la col·laboració d'un monitor sardanista especialitat que guia l'aprenentatge a l'aula de cara al gran nombre de la trobada de la Cloenda que se celebrarà a principis del maig de l'any que ve. Aquesta nova sardana de punts lliures s'ha encarregat al compositor i fiscornaire de la Cobla Marina de Martí Fontclara després de que s'hagin anat estrenant sardanes cada any. L'escoltarem d'aquí a uns mesos, però de moment les escoles que es vulguin apuntar ja ho saben. Anem a escoltar la sardana El País a l'Escola de Carles Santiago. L'estrenava el 1994 i nosaltres avui l'escoltem aquí al Coplejant.

0: I obrim l'agenda.
1: L'agenda.
0: Vinga, agenda reduïda. Si voleu consultar totes les ballades que es fan la propera setmana, ho podeu fer al portal de Som Sardana. Comencem el dia 3, dijous 3 de setembre, perquè hi ha doble ballada a les 9 de la nit a Banyuls, amb les coples, la principal de Rosselló i Des Alberts. Divendres 4 de setembre a les 6 hi ha la Festa de la Verema de Cabrera de Mar amb un concert amb la Copla La Principal de Llobregat, i també divendres que ve 2 de 10 de la nit a Solsona és Festa Major i per això hi haurà concert de vigília de Festa Major amb Arnau Tordera i la Copla Juvenil Ciutat de Solsona. Serà la sala polivalent de la capital del Solsonès. Dissabte 5 de setembre, a 6:45 i a les 10 de la nit, tercer aplec de la Sardana de la Canonja amb la Copla Cossetània. I dissabte també a 6:45, 15è aplec de la Sardana del Guaira a la plaça de la Sardana amb les coples Vents de Riella i Bellpuig Copla. Dissabte 5 de setembre també a les 10:48 hi ha aplec de la Sardana de Martorelles amb les coples Sant Jordi i Ciutat de Girona a la plaça de l'Embalat. I passem a diumenge, perquè arriba a 10:45 el 5è aplec de tardor del Vendrell amb les coples La Principal de la Bisbal i La Juvenívola de Sabadell. Diumenge que ve també a 12:45, 48è concurs de colles sardanistes de les Borges Blanques amb la Copla Reu Jove, i també 45è aplec de la Sardana de Berga, a partir de les 12 i a les 5 de la tarda amb les coples Marinada, Lluïsos Copla i la Berga Jove. Diumenge que ve també a les 4, segon aplec de la Sardana de Montesquiu amb les coples Mediterrània i Ciutat de Girona. I també a 6:45 de la tarda al Vendrell hi haurà concert de sardanes i música per a copla amb la Juvenívola de Sabadell. Dilluns 7 de setembre a la 1, a Vidreres, concert vermut de Festa Major amb la Flama de Farners. I aquesta setmana destaquem, doncs, el 57è aplec de la Sardana de Palamós, que arriba diumenge 6 de setembre a les 5 de la tarda amb les coples Baix Empordà, Ciutat de Girona, i la Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Escoltem Palamós, Ciutat Pubilla. Per mi, una de les millors sardanes que té Ricard Viladesau. És del 2004, l'any que precisament li faltaven pocs mesos per morir el compositor, i que és un gran hit sardanista. Va ser la sardana de l'any d'aquell any següent. Escoltem-la. Palamós, Ciutat Pubilla.

0: Això era Palamós Ciutat Pubilla, de Ricard Viladesau. Durant una ballada de sardanes a Ripoll la setmana passada amb la Cobla, la principal del Llobregat, l'entitat sardanista que ha de capitanejar juntament amb l'Ajuntament la capitalitat de la sardana de Ripoll, l'any que ve doncs, posava en una fotografia penjada a les xarxes socials de l'Ajuntament de Ripoll, juntament amb l'alcaldessa d'extrema dreta, Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana. Juntament amb aquesta història d'Instagram i adjuntaven el text "Moltes gràcies a l'entitat per mantenir viva la sardana i la cultura popular" penjada, com dèiem, des del compte d'Instagram de l'Ajuntament de Ripoll. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I la nostra dansa de Tordera, l'Alt Maresme, ha estat l'encarregada de fer el pregó de Sant Bartomeu 2026. Desitjaven d'aquesta manera els tordarencs i tordarenques una bona festa major d'aquest any i l'entitat ha estat escollida per l'Ajuntament doncs, per els 50 anys que celebren aquest any com a entitat. Va ser diumenge al vespre i també hi va participar el tenor local Carles Llopart. Els assistents a l'acte van aixecar les mans amunt agafant-se, simbolitzant la fi d'una sardana. Dilluns el mateix Llopart va estrenar la sardana 50 anys fil del temps dedicada als 50 anys de l'entitat.
1: Coplejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: Bé, ara que parlàvem de Tordera i la seva festa major, tanquem edició amb una sardana preciosa de Pepita Llunell que els hi dedicava Pluja d'estels de Tordera l'any 1988. La fem servir per tancar aquest coplejant d'avui. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I ens podeu escoltar a coplejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coplejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coplegeu força!

0: Ràdio Arenys.
1: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
2: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
1: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
3: Aquest estiu encara ets a temps de viure al mar amb el Club Nàutic Arenys. Encara queden places disponibles pel casalet infantil de 4 a 6 anys i pels campus de vela i mar i platja pels nens i joves de 6 a 17 anys. I al setembre, l'aventura continua amb l'escoleta d'Optimist, la flota Ilka, la flota Open i els dissabtes nàutics. No deixis escapar aquesta experiència. Més informació i inscripcions al 93 792 1600 o a info@cnarenys.com. Club Nàutic Arenys, el teu mar tot l'any.
4: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
5: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
6: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
5: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marisc de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
6: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
5: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
6: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
5: Reserves al 930 234 522.
6: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
0: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Duc. Des d'aquest matí es reprèn el servei a la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i, principalment, han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns, també l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i la 5. I el comerç de Palamós, al Baix Empordà, acomiada l'estiu amb la tercera botiga al carrer de l'any. Els establiments participants posaran les seves parades a preu d'ocasió. Ens ho explica des de Ràdio Palamós, Carlos Ribas.
2: Els comerciants de Palamós fan avui el comiat simbòlic de la campanya d'estiu amb la liquidació d'estocs a la fira La Botiga al Carrer. Fins a les 9 de la nit, els botiguers oferiran articles de roba, alimentació i regal a preus d'ocasió. Els organitzadors han previst també un programa d'activitats infantils amb atraccions inflables i altres. Les botigues obsequiaran els clients amb vals per participar-hi. Ventura Puig és el gerent de l'Associació Palamosina de Comerç FECOTUR.
3: És la tercera botiga que organitza FECOTUR durant l'any i les seves parades estaran ubicades en el carrer més cèntric, com són el carrer Cervantes, carrer Didac Garrell, carrer Major, plaça dels Arbres i Tauer Cervià. I trobaran grans descomptes amb la roba de col·lecció d'estiu.
2: La botiga al carrer s'afegeix a altres fires que es fan a Palamós, com per exemple el Forestoc al mes de març o el Palamós Swing al juny.
1: I, d'altra banda, els veïns d'una finca afectada per l'esborranc de l'L9 al Putxet, amb 15 habitatges i un local, podran tornar a casa seva en un màxim de 6 setmanes, previsiblement a mitjans d'octubre. En canvi, els residents de les 3 finques restants, que sumen 18 habitatges i 7 comerços, hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. El govern atribueix els terminis als treballs de consolidació del terreny i la necessitat de retirar la tuneladora de sota dels edificis. La màquina continua aturada i la seva posada en marxa també endarrerirà mesos la finalització del túnel de l'L9. I, finalment, en cultura, els valencians La Fúmiga han fet petita a la Rambla de Figueres aquest divendres a la nit, en el que ha estat l'últim concert amb entrada lliure de la banda abans que s'acomiadin dels escenaris. La banda ha sortit a l'escenari amb un quart a dues de la matinada i ha arrencat amb la cançó Finals, un tema que el públic ha endevinat des del principi i que han transformat l'emoció del comiat amb l'alegria de gaudir de la banda.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Arenys. Connecta. Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys també som la primera en compartir bona música. Que no passi ni un sol diumenge sense sintonitzar el Dominical. Ràdio Arenys. Actualitat, entrevistes, política arenyenca, participació de l'oient, concursos, entreteniment i reporterisme de proximitat. Cada diumenge, a partir de 11:45, el Dominical, amb Enric Sierra i el seu equip. A Ràdio Arenys, la primera en informació.
1: Ara que som junts,
0: la nova cançó va canviar el nostre entorn per sempre més.
1: Diré el que tu i jo sabem.
0: I a Ràdio Arenys no ens n'hem oblidat.
1: I jo dic no.
0: Cada dissabte a partir de les 10 del matí
1: no.
0: Pots reviure aquesta època de la mà de Rosa Munné.
1: Nosaltres no som deixemors.
0: Temps era temps.
1: No.
0: A Ràdio Arenys.
1: No.
0: I reviu els millors anys de la teva vida.
1: Nosaltres no som deixemors.
0: Ràdio Arenys, la primera música.
2: Dones és un programa sobre dones fet per dones. Participa i amb missatges de veu sobre el teu dia a dia. Què et mou, on vas, què t'agrada? Farem camí juntes amb mirada de dona. I trobarem aquell espai més adequat per a nosaltres. Dones, cada dijous a partir de les 9 del vespre, amb Rim Garcia.
3: El Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres indrets i cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón, dirigit i presentat per Manel Sorribes, amb la col·laboració d'Albert Blasco i Josep Dalmau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11. Us parla Adrià Duc. El govern espanyol ha arxivat l'expedient d'inhabilitació a Olaluz. El butlletí oficial de l'Estat ha publicat aquest dissabte la resolució del Ministeri per la Transició Ecològica que ratifica la finalització dels procediments contra la comercialitzadora elèctrica catalana per un impagament dels peatges elèctrics per un import de 4,4 milions d'euros. Olaluz ha celebrat la decisió que deixa sense efectes la inhabilitació i el traspàs de clients iniciat el 16 de juliol i afirma, a més, que està al corrent dels pagaments. Es tractava d'una situació puntual derivada d'una discrepància sobre l'exigibilitat de determinades factures que comptaven amb un pla de pagaments, ha volgut deixar clar la companyia liderada per Carlota Pi. I Altafulla es suma aquest dissabte a la campanya d'estiu del Banc de Sang i Teixits. La vila del Tarragonès acull una jornada de donació de sang i plasma per ajudar a mantenir les reserves als hospitals en una època de l'any en què van a la baixa. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica l'Eduard Virgili.
2: En el marc de la campanya aquest estiu Som Fans de Donar-ho Tot, l'Esplai d'Altafulla acull aquest dissabte al matí una nova jornada de donació de sang i plasma. La coordinadora del Banc de Sang i Teixits a Tarragona, Núria Vilanova, explica que durant les vacances les donacions poden baixar entre un 20 i un 30%, mentre que la necessitat als hospitals es manté. Per això, diu, es desplacen a municipis turístics com Altafulla.
3: Encara no s'ha acabat l'estiu i esperem això, no? Que no baixem mai la guàrdia i que doncs seguin els donants anant a donar sang. Bé, és el nostre fet de cada any.
2: Vilanova reconeix que actualment les reserves es troben una mica per sota del que agradaria al Banc de Sang i Teixits. Explica que pateixen, però alhora es mostra optimista i confia en recuperar el ritme habitual de donacions després de les vacances d'estiu.
1: I d'altra banda, els veïns d'una finca afectada per l'esvoranc de l'Elanou al Putxet, amb 15 habitatges i un local, podran tornar a casa seva en un màxim de 6 setmanes, previsiblement a mitjans d'octubre. En canvi, els residents de les 3 finques restants, que sumen 18 habitatges i 7 comerços, hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. El govern atribueix els terminis als treballs de consolidació del terreny i a la necessitat de retirar la tuneladora de sota dels edificis. La màquina continua aturada i la seva posada en marxa també endarrerirà mesos la finalització del túnel de l'Elanou. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Has vist on vius? Has vist quin entorn? El teu poble es mereix una banda sonora a l'alçada. I nosaltres la tenim. Ràdio Arenys, la primera en música.

de setmana. Bon cap de setmana des de Ràdio Arenys. Et posem la música i et desitgem que tinguis un gran dia. Amb nosaltres, Ràdio Arenys, la primera en música.

Ràdio Arenys, primera. En música, som els primers. Ràdio Arenys, Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12. Us parla Adrià Duc. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un consens sobre el Plater, el pla que regula el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya. Tot i les reticències d'alguns municipis, Illa ha assegurat que el govern mantindrà la seva determinació per tirar-lo endavant.
2: Aquest pla sectorial territorial d'energies renovables, el Plater, que estem discutint amb tot el territori de Catalunya, amb tots els ajuntaments de Catalunya, per triar el 2% del territori de Catalunya que necessitem per posar les energies renovables. No serem capaços de tenir aquesta conversa pública, educada, assenyada, respectuosa, informada, amb tècnics, per poder dir aquí sí, aquí no, escoltant els alcaldes, com hem fet aquí al Carràs, per dir, home, aquí no m'ho posis, perquè aquí no va bé, escoltant els representants de la pagesia, doncs clar que sí que serem capaços, clar que Catalunya serà capaç de fer-ho, no?
1: Durant la visita al parc fotovoltaic més gran de Catalunya, la consellera Sílvia Paneque ha anunciat que a partir del 2027 es preveu ampliar la instal·lació amb 100 megawatts més, que es sumaran als 300 megawatts actuals. També s'incorporaran bateries per emmagatzemar energia. I des d'aquest matí es reprèn el servei a la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i principalment han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns també l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i la línia 5. I d'altra banda, el manteniment de Pirineus Oriental s'ha imposat aquest divendres a la consulta per decidir el nom oficial de la Catalunya del Nord. La votació ha comptat amb una participació del 10,4% de les persones inscrites a les llistes electorals. Impulsada pel Departament de Pirineus Orientals i amb caràcter no vinculant, proposava tres opcions diferents. Dels 38.000 i escaig vots emesos, el 47% han estat per Pirineus Orientals, el 42% per Pirineus Catalans i el 10,64% per Pirineus Mediterranis. I, finalment, el govern espanyol ha arxivat l'expedient d'inhabilitació a Olaluz. El Bolletí Oficial de l'Estat ha publicat aquest dissabte la resolució del Ministeri per la Transició Ecològica que ratifica la finalització dels procediments contra la comercialitzadora elèctrica catalana per un impagament dels peatges elèctrics per un import de 4,4 milions d'euros.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys.

Veïns de Mar, amb Joan Puig.

minuts i genial, ja hem passat el que és el canvi de cicle, el canvi de les nostres vides, que és passar al Sant Joan. Tots els de costa ja sabem que una vegada ha superat aquest escull, ja el que et ve ara ja és diferent, ja és alegria, ja és ganes de passar-ho bé, ja és xerinola, i nosaltres també ho intentarem, i ho intentarem a través d'aquest programa. Tinc dues convidades molt fermes avui, que ara us ho presentaré, però abans vull fer un agraïment. Vull fer un agraïment perquè en aquest món cal també ser agraït. I en aquest món també hi ha sants i santes, però n'hi ha un que supera tots, que els Jordis, déu-n'hi-do, hi van, els Joseps també hi van, però pocs o pràcticament ningú poden superar el Joan, i menys en el nostre país mediterrà, això està clar. Per això, a tots aquells que us n'heu recordat i que m'heu felicitat, a tots vosaltres, moltes gràcies, perquè jo bé d'alguna manera us tinc presents i me'n recordo. I fins i tot els que m'han sorprès, no?, gratament, no?, de gent que feia de dies que no coincidíem. Però és una de les màgies que té aquest sant, i que és aquest Sant Joan, sobretot per tots aquells que som de collita mediterrània. Aquest any ha fet el programa 19 temporades. Fa diverses que comencem sempre amb una cançó, i comencem una cançó que la vam ficar fa molts anys, quan venia aquesta època que senties per Alacant o per Almeria, o sobretot pel sur, que algú havia fet esclatar algun petardo per la cosa del turisme. I jo, després d'aquest petardo, va arribar un altre que va ser més agraït, que va ser un que li deien Àfrica. I nosaltres comencem sempre el primer programa de l'estiu amb aquesta cançó.

0: una gent molt ferma del món de la comunicació, del món de les notícies, que han vingut a veure'ns, i jo els estic molt agraït perquè vam coincidir en un event fa uns mesos i van dir, va, doncs vinga, per què no venim? I mira, avui he coincidit després amb la Pilar de quadrar agendes i avui estan aquí. Benvinguda, Toni.
1: Gràcies, Tona.
0: Tona.
1: Sí, i escolta,
0: digue'm.
1: Per molts anys celebris el teu sant, que felicitem ara, que tenen cap buitada.
0: Ah, exacte.
1: I és fantàstic, no, veritat, sí. És dir-se Joan o Joana, amb la nit tan meravellosa que tenim, i sobretot aquí a la platja, a la costa.
0: Realment...
1: És un premi extra.
0: És un premi, jo estic força content. Inclús com parles amb gent d'interior, que de vegades no coneixo, digo, pot ser real? Dic, vés i prou un dia i veuràs...
1: No, jo m'estic a Calella.
0: Val. Aleshores coneixes molt bé el tema.
1: I canto a Veneres...
0: Què dius, ara?
1: Sí,
0: escolta, que... estem descobrint aquí a la Tona...
1: és la part no periodística, sí.
0: Explica'ns una mica què fas periodísticament.
1: Sí, mira, nosaltres som un grup de dones periodistes que ja l'any 92 ens vam plantejar moltes coses com a dones dins de la professió, a nivell de salaris, horaris, llocs de direcció, de responsabilitat, i ens vam anar plantejant moltes coses a nivell professional, però també ens en vam plantejar una de molt bàsica, que és com i quan sortim les dones a les notícies. Perquè
0: important, no, aquest detall?
1: Em sembla que és molt important, perquè som més de la meitat de la població, 55%, i segons el monitoreig global de gènere, que es fa a molts països del món, no la totalitat, però una immensa majoria de països, el de fa un any, només, que es fa cada 4 anys, el de fa un any diu que les dones sortim a les notícies un 26%. Però si som el 55 o el 56, perquè només som protagonistes de les notícies un 26%. És increïble. I això és la mitja. Sí. És a dir, nosaltres estem mitja, potser un punt i mig, dos, que després de tants anys de fer feina i encara estem aquí. I després encara una altra cosa, no?, que per mi també, dins d'aquest 26%, quin tipus de notícies? Perquè malauradament n'hi han moltíssimes, que és perquè la dona és protagonista, víctima, de la violència masclista.
0: Això ja és un tema més greu.
1: Molt greu. I després també, per una altra part, hi ha moltes notícies, podríem dir, de caire més superficial, no? No d'investigadores, no de directores, no de líders, sinó, doncs, relacionades amb el món de la moda, de l'esteticient, no?
0: La casa, no?
1: La casa, la llar, la cura... Bueno, en aquest cas, normalment, a més, surten no nomenades com a tal, sinó la dona de, la mare de... I aquest de és sempre un subjecte masculí. Però bé, això és només com
0: l'entrada,
1: una...
0: L'entrada perquè els nostres oients diguin, escolti'm, preneu llàpids i bolígraf i paper, llàpids i paper, perquè avui, déu-n'hi-do, eh? Pilar... Què tal? Benvinguda, també.
2: Molt bé, molt bé. Encantada d'acompanyar-vos.
0: Sempre en aquest somriure que tens, eh? És un somriure realment sí. Espectacular, eh?
2: S'ha de riure sí. Encara que plogui. Sí.
0: L'acompanya sempre? Esteu, feu equip? Com funciona?
1: Som de la mateixa xarxa.
2: Sí, la Tona, a més, és fantàstic escoltar-la perquè... està formadíssima i és un plaer acompanyar-la. Jo sóc una lluitadora de base, de les que posen el seu granet de sorra, i ella és una...
1: És una exagerada, sóc més gran. Resumint, sóc més gran, he tingut més temps per aprendre.
0: Però el que sí que està clar és que ets una fan de base, no?
2: Sí, i tant, i tant. És que hi ha molta feina. Molta fe.
0: Ara, la paraula que més s'ha repetit aquí és dona. Nosaltres ens hem anat a l'any 1976, que hi ha un congrés de dones a Barcelona, en el Paranimf de la universitat. Han passat, ha plogut molt, però ja hi passen coses importants, no?
1: Sí. El maig del 76 es van fer les primeres jornades catalanes de la dona. I per sorpresa d'elles mateixes, encara que les que ho van organitzar ja mica en mica anaven notant que hi havia com una efervescència, no? Però la invasió, no?, de 4.000 dones al Paraninf, les persones que hem estat al Paraninf que sabem com és, 4.000 dones allà apretades, eh?, amb les fotografies tan maques que hi ha de la Pilar Aymerich, per exemple, no? Doncs, a veure, que són unes històriques. Jo no hi vaig poder ser, era adolescent, però sí que me'n vaig assabentar, però companyes nostres, que després són les que han fundat l'Associació de Dones Periodistes, que dèiem el 1992, o després la Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere, que és la que som la Pili i jo, la Pilar i jo, que és del 2005, que la vam formar a Morelia, a Mèxic, perquè és una xarxa internacional, no?, de dones, periodistes i comunicadores, sobretot d'Amèrica Llatina, l'estat espanyol, també n'hi ha Suècia, Alemanya i Itàlia, de la part europea i Portugal, perdó, i hi ha poques d'Estats Units, la majoria és d'Amèrica Llatina.
0: Déu-n'hi-do, no?, l'expansió.
1: Sí, perquè en aquell temps, a més, el poder parlar una llengua, no?, que ens facilitava la comunicació. Ara ja és més fàcil parlar amb tothom, no?, fins i tot les companyes de la xarxa mediterrània, del sud de la Mediterrània, no?, que també era complicat relacionar-se a nivell lingüístic, no?, i en canvi ara...
0: És més fàcil.
1: Sí, ara ja més facilita.
0: Nosaltres fem com sempre, avui en tenim dues educades, avui tenim el telèfon al Fèlix. Fèlix!
3: Sí, ja.
0: Què tal? Com anem? Bon dia!
3: Hola, bon dia!
0: Et sento molt, molt malament. Fèlix.
3: Digue'm, no et sento molt aquí, però bueno, digue'm.
0: No, però estàs en un lloc tancat?
3: Però ara he sortit aquí al carrer, perquè a veure si ens entenem millor.
0: Bé, escolta, anem ràpids. Jo des d'aquí també volem convidar a que hi ha una exposició de maquetes de trens a Arenys de Munt, correcte?
3: Sí, bueno...
0: Fèlix.
3: Digue'm.
0: Fèlix, et trucarem en una altra estona perquè no ho veiem bé. D'acord? Fèlix, et tornarem a trucar. No, ara, seguim. Ja dic jo la notícia i així ens hi ha...

0: connexió.
1: La jornada, sí, del 76.
0: Sí.
1: Jo penso que molta gent que ens està escoltant ho recordaran, no? Per exemple, sense anar més lluny, les relacions en la generació que van ser els nostres pares, no? Pensa que en aquell temps les dones, el passaport, tenia que donar permís per sortir al marit.
0: O el pare.
1: Si no, el pare. Els tutors eren homes. Pare o germà gran. El divorci, ni parlar-ne. La llibertat sexual, increïble, no? Per prostitució la dona podia estar detinguda, l'home no. Els anticonceptius no van aparèixer fins a finals dels 70-80 i de maratotis. Què més? L'avortament, ni parlar-ne, no? Vull dir que és un gran recorregut i que moltes d'aquestes coses es van posar, es van visibilitzar, no?, en aquestes jornades, en les de 1976. I allà hi havia periodistes interessants i importants, i periodistes feministes amb visió de gènere, com la Montserrat Minovis.
0: Per exemple.
1: Que
0: la
1: vaig conèixer sí. Jo moltíssim, sí. Érem molt amigues. Ahir i de fet va ser la presidenta de la sí. nostra xarxa.
0: Ella va ser molts anys, va ser membre de l'executiva de la Unió Democràtica de Catalunya.
1: És veritat, de més jove, sí. després va deixar, sí. però després va entrar Nacionalistes d'Esquerra, sí. allà sí. jo la vaig conèixer allà, justament.
0: Era una persona molt activa.
1: La vaig conèixer allà, sí. 78, és superactiu, i moltes capacitats.
0: Sí, sí,
1: també
0: sí.
1: va ser la primera directora de Catalunya Ràdio sí. Gana, la primera degana dona del Col·legi de Periodistes, en fi. La Montse era una crac, eh?
0: Sí, sí, i no parava mai.
1: No parava, era superinquieta, sí, sí, treballadora...
0: Sí, és veritat, mira per on.
1: I sempre amb mil contactes, sí, sí. no? I, doncs és una de les meves mestres, no? I de retruc, doncs, vam organitzar tallers, no? Per formar a periodistes amb visió de gènere, homes i dones, també a comunicadors i comunicadores d'associacions, d'ONGs, no? Perquè... Si una organització és important, potser té recursos per un periodista, però sabem que si no hi ha recursos, els periodistes ràpidament desapareixem. I llavors se n'encarrega una tècnica.
0: Com tot. Sí, sí, sí,
1: una tècnica o un tècnic.
0: Que doncs, fa la funció tècnica.
1: Exacte, fa els comunicats, fa que sigui i no. Sí, sí. Exacte, no té tot l'aprenentatge, no? I doncs en tot això vam començar a aprendre totes... També va ser molt important poder fer aquest salt internacional l'any 2005, que ja ho explicava, que vam anar a Morelia, a Michoacán,
0: a Mèxic,
1: i allà vam fundar aquesta xarxa i les catalanes ja hi érem. És a dir, vam anar 5 de Catalunya i ja vam ser del motor inicial. I aquesta xarxa perdura fins avui en dia. De fet, aquest any anem a Xile, jo també hi penso anar, si no hi ha cap problema. Hi ha a la 12 o 13 trobada, perquè és cada 2 anys, no?
0: Fa gràcia anar-hi, Pili?
2: I tant.
0: Sí, ja te l'apunto, eh?
1: Com que la puguem anar quantes més millor, no? Però, bueno, la intenció és anar-hi un grupet, no? Perquè sempre així, tot i que ens relacionem bàsicament online, per internet...
0: Però mai és el mateix.
1: Però mai és el mateix. Que compartir allà, estem 4 dies juntes, compartint l'habitatge que ens donen, o l'hotelet, o després les sales, ens organitzem, no?
0: I que se n'aprèn molt, també, en aquestes...
1: Moltíssim, són diferents experiències. I ara, tornant a això de les jornades, no?, que vam haver de lluitar tant, però ara, i sobretot a Europa, no?, però sobretot Amèrica Llatina, aquests que estan guanyant moltíssim, ultraliberals, no? O gent de dretes, molt de dretes, doncs, malauradament, molts drets assolits per les dones tornen a estar...
0: No estan arrasant a Sud-amèrica, no? I a Europa també...
1: També s'hi acosta, no?
0: Escolta, amb la teva experiència, i ara que estem en família, per què es deu aquest canvi?
1: A mi m'explicaven les companyes...
0: Pregunto, així, sense...
1: A mi m'explicaven les companyes argentines, perquè, clar, tu has de pensar que les mares són, per exemple, de la nostra xarxa, no? I han vist com fills, potser no tant fills perquè tenen més, no? Però, doncs, els companys, els nòvios de les filles, dels fills, els cosins, els nebots, no? Han votat a mi

0: Sí, no, en aquest cas.
1: Que és un cas que també...
0: Sí,
1: que és un...
0: perdoneu. I deien que és una mica la desesperança. És a dir, que quan veuen que no tenen alternatives, no?, de planificació de vida per sous, per habitatge, veuen que hi ha molta corrupció en els partits que estan molt de temps en el poder, no?
1: Estàs tocant la llaga, ja ho saps, no? Estàs tocant la llaga.
0: És el que ens van explicar, i jo ho trobo molt, molt clar, i sobretot també ho explicaven la gent jove. I llavors, doncs, és com un rebot, no? Dir, doncs, si amb això no s'ha pogut fer, doncs ara anem a provar aquest, no? A veure què ens dona, no? Encara que molta gent s'arrepenteix, no? Ja, això també ho diuen, eh? Molta gent, però... Tot i així, me'n recordo que Argentina van perdre en unes provincials, però van tornar a guanyar a les de l'Estat, no? Però estan dividits en estats, en províncies, que són confederacions, en teoria. Doncs això seria. I la corrupció hi fa molt, no? Perquè la corrupció a les esquerres o en els demòcrates...
1: Però ser corrupte d'esquerres és molt fort.
0: Fa mal, sí.
1: Perquè corrupte de dretes diu, encara d'allò per d'esquerres.
0: Pot ser com... No hauria de ser, evidentment.
1: Si parlem en teoria, parlem filosòficament,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, exactament. Però la gent que se sent d'esquerres o que vol que està acostumada a una cosa més horitzontal, de compartir més de l'educació, la salut, tots aquests drets humans...
1: Allò que diu el Zapatero, no? En tenim poc, però donem molt, no?
0: Vaja.
1: Això fa mal.
0: Sí, fa mal, exactament.
1: Això fa mal.
0: Fa mal, sí. Doncs és això, que per tant també estem en un moment que ens torna... Hem de tornar a fiançar uns drets humans de les dones. I com a periodistes tenim aquesta responsabilitat. I si a més som periodistes dones, que els homes també la tenen. Però a més, si som periodistes dones... És que ens hi va l'ànima, no? Perquè són les nostres companyes, són iguals, no?
1: Jo, fixa't si estic d'acord amb el teu plantejament, que vaig trobar també un xicot brasileny, que també com va dir el canvi, i jo també li vaig fer el comentari aquest una mica que fas tu, i diu, escolta, com és que aneu d'un cantó a l'altre? Diu, és que les esquerres m'han fet molt malament. I aquí és on tenim el cantó i l'altre, no? I
0: que... sí, ara me'n recordo que també deien que comunicativament també ho havien fet molt malament. Perquè coses bones o interessants que havien fet, per exemple, Argentina, allò dels salaris per les mestresses de casa, que eren dones que no tenien absolutament res i van fer un salari mínim per mestressa de casa, un salari mínim, però bé, és un reconeixement, no?, de tants anys de feina, de pujar criatures i atendre pares, mares, tiets, tietes, avis, àvies. I bueno, no parlem de la feina normal de cada dia que hi ha una llar, no? Doncs que comunicativament no ho havien explicat i que, en canvi, la gent de dreta liberal no tenia cap problema, amb, sobretot la gent jove, els influencers, tota aquesta gent, no tenen cap problema amb fer anar les paraules com volen...
1: Dominar el mitjà, també. Estan dominant el mitjà. Estan dominant
0: tenen com que no tenen tallafocs propis, no? Doncs, au... I això
1: és curiós.
0: Això arriba.
1: Això a nivell sociològic també és digne d'estudi, eh?
0: Sí, sociològic, sociolingüístic també, no? Molt. Anàlisi del discurs, no? Tots aquests temes que els periodistes...
1: No, ara com parles, ara hem tingut un exemple molt, molt clar i, a més, un exemple que tothom pot interpretar a la seva manera, que és com ha guanyat el Sabadell. Des d'aquí, felicitats al Sabadell. Que hi ha hagut el porter...
0: Cert,
1: hi ha hagut el porter...
0: El discurs del porter a l'Ajuntament.
1: No, però és que, a més, jo fins aquí vull arribar. Pa del carro. No, però és que, a més, jo fins aquí vull arribar. Pa del carro. Ell el que diu són dues paraules.
0: Sí.
1: Ell no diu ni blanc ni negre. És una mica el que estem dient. Ell diu Pedro Sánchez. I els altres contesten. Ells estan dominant aquest substrat, eh? Aquest. Després entrarem si està bé, si no està bé, si t'agrada més, si t'agrada... Però realment el feedback hi és.
0: Sí, se senten com peix a l'aigua, no?
1: Exacte, és aquí on vaig.
0: I,

0: Tot i que hi ha gent conscienciada que també és influencer, que estan fent podcasts magnífics, etc, no tenen aquest ganxo, no? tan extens. Sí? Hem de rumiar sobre aquest tema i veure també, no?, comunicativament, sobretot a la gent jove, no?, com ens adrecem a la gent jove. També nosaltres, també des de les dones periodistes, també tenim com una manca de discurs en aquest sentit.
1: És tota una tasca, eh?
0: Sí. Hi ha gent que s'hi està posant. Hi ha tallers, per exemple, d'IA, d'intel·ligència artificial, que no tinguin biaix de gènere, no? I això ho estan fent aquí i allà, vull dir, s'està treballant. El Col·legi de Periodistes, per exemple, també està fent cursos en aquest sentit. Jo espero que ens en sortim, però no és fàcil.
1: Pilar, digues alguna cosa. Pots ficar la cirereta, que estem arribant a la mitja part del programa.
2: Moltes vegades sembla que quan els joves pugen, part del coneixement s'ha perdut i l'has de tornar, diguem-ne, a oferir i ensenyar, no? I et sorprèn perquè dius, vaja, una cosa que ja semblava que havíem avançat i una altra vegada...
1: Tornes, eh?
0: Sí, com falla la transmissió, no? Sí, generacional, falla la transmissió. És veritat. Sí. Falla, i a més, a vegades, al revés, a vegades els hi sembla a la gent jove que han inventat la sopa d'all, no?
1: Sí, que han descobert Amèrica.
0: Exacte. A vegades hi ha això, però és veritat que ens costa. Que després vas, per exemple, a les jornades, que jo vaig anar com a periodista a cobrir, perquè hi han hagut dues celebracions de les jornades feministes del 76. Una al Paranimf,
1: a la universitat,
0: de les dones més properes a... sobretot organitzat per les dones del Partit Feminista al Congrés, però també dones afins al Partit Socialista, que es diferencien bàsicament amb els altres col·lectius de dones de Catalunya amb el tema de la prostitució, no? Perquè són abolicionistes totalment, i després...
1: Aquest també és un tema que el tindríem de tocar a part, no?
0: Sí.
1: Aquest requereix un programa, perquè...
0: Però
1: aquí...
0: és un dels temes que dins del feminisme es debat molt, no?
1: Però realment aquest és un tema que és a part, no? Perquè sí. Jo ara el primer que em dius, la primera paraula que em ve al cap és Avalos, vull dir que...
0: I
1: em ve la Junquera.
0: També.
1: És un tema...
0: Al costat de casa meva, Calella, ara, de nou de trinca.
1: Ah, sí, també?
0: Bueno, ha fet una giragorça pel poble i ha aparegut, sí.
1: Però sí, això tampoc és normal, no?
0: No hauria de ser-ho, en absolut. En fi, és un tema. Jo ara t'ho plantejava com a periodista, sí, perquè no vull donar la meva opinió personal, no? Però, realment...
1: Aquí ens tirem tots a la piscina.
0: Aquí ens tirem tots a la piscina.
1: Tothom t'hi has tirat, amb les teves idees. Vull dir, home, perquè... Com que...
0: No, però vull dir, en aquest cas que estava reflectint els dos espais, no? Però, bueno, si vols, en parlem, En parlem d'això. I l'altre tema, que també és debat i que també és diferent, és tot el tema aquest de la transsexualitat. Les dones trans, els homes trans, que també és un altre tema. Per això t'ho deia, quan m'has dit això és un tema a part, i que aquest també, no?
1: A més, aquí entraríem en un món sense un més passat personal, en el món de l'esport, que també és molt problemàtic. No? També és molt problemàtic. Sí, sí, sí. Ja no en el sentit social, sinó en el món de l'esport, no? Que hi ha queixes per totes bandes
0: tot
1: aquí.
0: Tot el que ha passat i el que està passant, és veritat. I per l'altra banda, aquestes es van fer el Paranimf i també van tenir molt d'èxit, I després, per altra banda, aquest 12, 13, 14 de juny s'han fet les que organitza la xarxa feminista i Caladona, que s'han fet a la Fabra i Coats, que han estat multitudinàries i que són molt àmplies i moltíssima gent hi ha participat, moltíssima. I aquests grups o aquests col·lectius que formen part, aquests no són abolicionistes i afavoreixen, doncs, tota la legislació trans, per entendre'ns.
1: Que també és un món que també...
0: Exacte.
1: Ara em sembla que és el dilluns, que hi ha el dia de l'LGTBI.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, la celebració.
1: Sí, vull dir que...
0: És diferent, eh? La, sí, sí. Els drets, però, de, ja, la llibertat ja, sexual, sí, de gais i lesbianes.
1: Ja els vaig posar
0: i
1: tots.
0: I la part transsexual, sí.
1: A més, perquè vulgui mirar-ho, és una història apassionant. Això comença la nit del 28 de juny a un bar de Nova York. I hi ha tota una sèrie de... A mi, perquè un professor m'ho va... m'ho va explicar, és qui tingui interès d'un surt, això és espectacular. Resumint-ho molt, per la gent que ho, és un pub de Nova York, que on l'amo tenia subornat als policies de Nova York, diguem, a la Guàrdia Urbana o la policia local, i no hi havia cap problema, entraven allà, prenien la seva copa, LGTBI, estic dient, i no passava mai res. Però un dia, per aquelles coses que passen també, que passen als Estats Units, hi va entrar-hi els federals. Clar, els federals estan per sobre de... I van començar a agafar gent i bueno, ja es va fer tot un sidral i llavors la gent es va rebotar i d'aquí ve tot el tema, per això es celebra aquest dia. Per això també necessitaríem un programa per explicar-ho,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sobretot San Francisco, també.
1: Sí,
0: no?
1: Però comença a Nova York.
0: El dia... Jo conec més la part de San Francisco,
1: perquè San Francisco
0: perquè va ser organitzat tot. Sí.
1: Però és en aquest pub de Nova York, que no em vull estendre perquè ho estava mirant, perquè preparo un programa d'aquest tipus, i és clar, i a partir d'aquí és on... A mi sobretot és que la policia n'hi havia un que cobrava i els altres no cobraven, i és els que van entrar. Uns, també ho diuen, també ho diuen, uns no estaven preparats perquè la multitud es rebotés. Llavors, com es van rebotar, llavors ja van entrar els antidisturbis, i llavors d'aquí ve tot el...
0: I
1: a San Francisco és com que després va tindre també més repercussió, etcètera. Sí.
0: Bé, el que et volia dir és que tant en una jornada...
1: Veus que aquí ens mullem, eh? Aquí ens mullem, eh?
0: Sí.
1: Que aquí ens tirem a la piscina, a vegades no saps si hi ha molta aigua o què, però digues.
0: No, la nota positiva era que tant en unes jornades com a les altres hi havia moltes dones joves. Moltes.
1: Això és important.
0: I això, per això, per el que deies tu, Pili? Uh-huh. I per això jo vaig estar contenta en aquest sentit, no?, de poder escoltar-les i veure-les, sí.
1: Eric, fem mitja part? Com ho veus, això? Fem mitja part, deixem que els nostres oients es relaxin una mica i anem a la... Donem... Nosaltres no perdem mai de vista el port, girarem i tornem cap aquí. Eric, endavant.
3: Ràdio Arenys.
4: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
5: Vols anunciar el teu establiment o servei?
4: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
5: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
4: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
6: A Salvar Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
7: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
6: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 0337 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
7: Salvar Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
8: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
3: Ràdio Arenys.

0: Veïns de Mar, amb Joan Puig. We're expecting you. Veïns de Mar, amb Joan Puig.
1: Molt bé, que quedi clar. Escolta, seguim. Fes la segona trucada, eh? I a la primera també, com acabis, li dius que ho fem per telèfon. Hem avançat o hem anat enrere? Com ho veus? Mulla't.
2: Jo sóc de les optimistes. Hi hauria companyes que dirien que no, que no hem avançat. I fins i tot hi ha companyes expertes que han escrit llibres que diuen que no hi ha res a fer, que no s'ha consolidat ni a l'estat espanyol, que no s'ha consolidat prou com per no patir ara canvis irreversibles si hi ha un canvi de tendència política, no? Jo, pel que fas aquí a Catalunya i per on et mous més, no? Jo sóc optimista. Jo crec que sí que se'ns dona una mica més de veu a les dones, també a les dones periodistes. No molta. És a dir, sempre com molt restrictiva i molt amb uns programes puntuals i així. No és normal incorporar-ho transversalment. Costa molt, hi ha unes inèrcies difícils, però també, per exemple, mitjans públics o organismes com el CAC, no? El Consell de l'Audiovisual de Catalunya, o com el Col·legi de Periodistes, estan bastant amatents a que no surtin notícies flagrants, no? De masclisme supurant, masclisme en el titular, en les fotos. Hi ha avisos que abans no hi eren. I jo, per això, doncs, sóc una mica més optimista.
1: És un tema per això, que depèn de quina part del riu te la miris, és d'una manera o és d'una altra, eh? Depèn del prisma, de si estàs al cantó. Escolta, però jo ara vull parlar d'un altre tema. Us recordeu de Manuel Vázquez Montalbán?
2: I tant.
1: Te'n recordes d'un dels bars on anava, uns dels restaurants?
2: A Leopoldo, que el tanquen definitivament, quin greu. Quin greu
1: genial,
2: em sap.
1: Genial.
2: Era que hi havia anat jo a dinar. No molt, perquè era car per mi. Sí. Quan jo era jove, era car. Però feia una il·lusió enorme.
1: No, ja entre la Montserrat, mi novis, i la Casa Leopoldo ens hem ficat d'acord, eh?
2: Sí, eh?
1: Vull dir que...
2: Ai, sí. Sí, preciós. A més, la mestressa.
1: La Rosa, eh?
2: Sí. Jo agradable.
1: Vaig tindre el ple d'anar-hi amb un company, allò que paga l'empresa, I encara és dels llocs on es podia menjar bé.
2: Molt bé.
1: En tota una sèrie d'història, no? I que el Vázquez Montalbán sempre era un lloc que em parlava i que em parlava, sí, molt bé, que anava a escriure allà. I amb la Rosa, que era la mestressa, doncs també hi havia una... La vaig conèixer a través d'una entrevista de ràdio i la vaig anar a veure. I vam estar parlant i tal, una gran persona. Deia, ens va explicar, ho va explicar per la ràdio, que ella tenia artistes, tenia escriptors, tenia policies, perquè hi ha molta secreta també, al barri i tot això, de tots els colors, però esclar, ella sobretot tenia la psicologia amb els clients, no? I ella ho dic tal com ho va explicar a la ràdio la Rosa en el seu moment, diu que en el client el coneixia en seguida, depenent del menú en qui anava. Si demanava un menú normal, és que anava amb la senyora o amb algú de feina o tal. I si demanava un menú en closca i tal, diu, ella ho deia així a la Rosa, diu, era un menú de puta, que sortien a pariar més a saber què. Realment, per què s'està perdent tot això, pregunto? Aquest tipus de locals, aquest tipus de... Jo crec que... aquesta essència, no?, de país.
2: Jo crec que això és la part dolenta de la globalització, no? Vull dir, jo de Barcelona soc de l'esquerra de l'Eixample, però molt a prop de Sant Antoni. I Sant Antoni és un dels barris que més ha patit la globalització. Es va posar de moda fa 5, 7 anys, no ho sé.
1: I tots són experts.
2: Abans de la pandèmia es va posar de moda i ara, doncs sí, doncs tot està fet, entres a qualsevol bar, a qualsevol botigueta i tot fet amb el mateix. Que són bonics, però clar, són uniformes.
1: Però és exagerat.
2: Sí, i que a més no... perd tot el caliu del que hi havia.
1: Nosaltres en la nostra tertúlia tenim un tertulià que també havia anat molt a Casa Leopoldo. Benvingut, Joan Miquel.
3: Hola, bon dia.
1: Escolta,
3: a vosaltres i aquestes contornotulianes que estic escoltant, que m'agraden molt.
1: Són molt trempades i molt fermes. Escolta'm una cosa. Una mica que parlàvem aquí. Algo se muere en el alma, no? Com tanca, que diuen a Girona.
3: Sí, a mi m'agradaria explicar-vos una mica les coses que la gent no sap de Casa Leopoldo.
1: Digues.
3: Per exemple, es va fundar l'any 1929 a l'Exposició Universal. Mm-hmm. Va fundar el senyor Leopoldo Gilmes Ferrer, ferroviari i membre de la CNT.
1: Sí.
3: El va seguir el seu fill, Germà Gil, que era torero, que li deien l'Exquisito, torero de la postguerra. Per això hi ha la relació del món del toro amb el Casa Leopoldo. La seva neboda, la Rosa Gil, és la que va continuar fins al dia d'avui. Els plats típics...
1: No, el dia d'avui ja no, eh?
3: El dia d'avui no, perdó. No. Fins que es va retirar.
1: Fins que es va retirar, llavors ho van agafar uns altres...
3: Ho van agafar 4 o 5 persones.
1: Ah, exacte.
3: A tants xinos i no va anar.
1: Vale.
3: Els plats típics eren la cua de bou i les albergines en sèpia.
1: Sí, senyor.
3: Era la segona casa d'en Vázquez Montalbán.
1: Sí, senyor. Sí, senyor.
3: Però si la taula hi van passar, doncs, per amb el Hemingway, l'Oscar Wells i la Lola Flores o Manolo Caracol. Són famosos si heu estat tots aquells mosaics,
1: sí.
3: Tots aquells mosaics que hi ha a la paret, que són, a mi m'encanten molt. Sí. Hi ha moltes vegades.
1: Que és tipus casa sevillana, no? Pati andalús,
2: sí,
1: no?
2: Sí, és una mica aquest tipus de ceràmica, sí. Florejada.
1: Sí, exacte.
3: Era un lloc de reunió als anys 70 i 80.
1: Joan Miquel, perdona, has fet els deures, avui?
3: Eh?
1: Has fet els deures avui, eh?
3: Espera't, que acabo de seguida. Era lloc de reunió del centre intel·lectual dels anys 70-90 i que
1: sí.
3: Moltes vegades...
1: De la Goix Divin, allà hi anava.
3: Bueno, la Goix Divin també. Sí. Allà hi anava el Terenç Simón, la Marufa Torres... Sí.
2: Que vivien al barri.
1: Sí, que...
3: La Rosa es va casar amb un torero portuguès que es deia José Falcón, que va morir a la Monumental de Barcelona l'11 d'agost de 1974 per un brau que es deia Cachatero de la Graneria de l'Ollo de la Presència.
1: Què passava el toro? Sí. Ja ho saps tot. No, tira.
3: Hi havia també una tertúlia del món del toro que es deia el Tendido 2. I és curiós que en aquesta tertúlia es cantava una cançó que es deia La Rosa va... se va a retirar, o sigui que era una mica que hi ha una
1: premonitori del tema, no?
3: Sí, i això més o menys entre moltes altres coses és una mica explicar la vida d'aquesta casa. Jo havia anat moltes vegades amb el meu oncle quan era molt més petit, després hi vaig anar-hi més gran, havia anat amb la meva dona, havia anat amb companys de feina, i era molt agradable, era molt, molt agradable. Inclús vaig estar amb una empresa que hi va fer el sopar de Nadal, que va ser preciós. I la Rosa, com sempre, maca, maca, maca, preciosa, generosa, una gran dona. I aquí és el que jo us volia dir.
1: Doncs penso que has estat molt bé. Jo avui, per la casualitat, avui estic de tot... M'he trobat baixant que amb el Joan Major, el propietari del Major, no li he dit que tindríem aquesta conversa, però penso en aquest tipus de gent que ha dedicat la seva vida al negoci i que és un negoci que fa feliç a la gent, com és aquest cas, no?
3: I tant.
1: Escolta, Joan Miquel, felicitar-te, perquè avui t'ho has treballat molt bé,
3: No, quan tu em vas dir de Casa Leopoldo, vaig dir, mira, vaig, avui que no sé què tinc que fer, vaig a buscar coses una mica perquè la gent, doncs, a part de dir que ha tancat, que ens sap molt de greu...
1: Etcètera.
2: I ha estat també un homenatge a la Rosa, que s'agraeix, que també tinguem en compte a les dones que aixequen molts dels negocis i que hi són del dematí fins l'hora de dormir.
1: 24 hores.
2: A banda d'encarregar-se de la casa.
1: Sí, 24 hores.
2: Sí.
1: No,
3: jo he volgut explicar alguna cosa, potser algun detall que doncs, la gent no sap, però que jo crec que està lligat, i sobretot la vida de la Rosa amb el torero, que se li va morir molt jove, i que sempre la Rosa, si parlaves amb ella, a mi m'agraden els toros, jo una vegada parlàvem amb ella, sempre treia el nom,
1: Jo la vegada que vaig ser-hi ens va atendre millor un company a mi, i sempre hi havia aquella idea, tu l'has dita, jo no l'havia tret, però hi havia aquell aire de la CNT ja, eh?
3: Sí, sí, era el fundador era del Terol. Ell era provenia del Terol. Era ferroviari i membre de la CNT. I l'any 29, quan l'Exposició Universal va fer el Casa Leopoldo.
1: El que jo us agraeixo, tots, això ho fem per intentar a la gent que mantingui aquest negoci, però sobretot aquest esperit, no? Perquè, com deia un amic meu, que també que és amb el que vaig estar, que don voltes per tot el món, és que vas a París, vas a Nova York, vas a Sydney, i tot és exactament el mateix. Les mateixes cadenes, els mateixos hotels... El mantenir aquesta personalitat és el que dona vida.
3: Sí, sí, no. Però hi ha coses curioses, eh? Jo una vegada, de casualitat, vaig aterrissar a París en un restaurant que, bueno, a prop del Fibus Sant Honoré, en un carreró d'aquells allà. I el curiós és que on ja estàvem dinant, menjant, tot això, va baixar una senyora perifollada de dalt a baix, no podia anar més elegant, més estirant.
1: París, nen, París.
3: Ja gran. I era la propietària. I llavors ella baixava només aquella hora a veure els clients, a saludar els clients i a preguntar-los si havien menjat bé.
1: Fantàstic, escolta'm, fantàstic. Escolta'm, una abraçada, donar-te les gràcies perquè ens has il·lustrat, no, com sempre.
3: Gràcies a tu per deixar-me col·laborar, que avui potser m'he passat una mica.
1: No, així és. Escolta'm, amb les dues amigues que tenim també t'han escoltat, igual que els oients, amb molta atenció. I noi, és que han anat totes les coses rodant, estan sortint totes les coses molt bé. Dintre dels temes punyents que hi han. Vull dir que...
2: Greus temes
1: que hi ha. Jo, Miquel, moltes gràcies.
3: Gràcies. I una salutació a aquestes dues periodistes que ho han fet molt bé. Jo estic d'acord amb elles i ànimos i seguir lluitant que, com deia una d'elles, ens en sortirem. Vinga.
2: Doncs gràcies. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
1: Merci. Veieu la gent que tenim aquí a l'equip, ell forma part d'un dels tertulians que tenim normalment un cop al mes i que, bueno, d'alguna manera sempre col·laboren, els agrada col·laborar amb el programa. Sí que estem molt contents i va tot bé, però és el que deien, no? Els temes són punyents, no?
2: Molt, perquè ens hi va la vida. Potser nosaltres directament no, perquè dintre de ser dones tenim certs privilegis, no? Però hi ha altres llocs del món on les dones... Em deia una companya periodista l'altre dia a les jornades que estàvem parlant, una companya afganesa, deia: la dona no val ni la vida d'un gos al meu país. I ens deia: com em demaneu que parli de les dones periodistes? Deia aquesta companya, Sarima. I com voleu que us parli de les dones periodistes si no hi som, si som a l'exili, si som mortes, si les que hi som, que posa que en quedin entre 300 i 600 en aquest moment, en aquest
1: que
2: país,
1: fort,
2: no? Només són a la clandestinitat. No poden parlar, no poden escriure. Quan ho fan és per publicar-ho a un país proper a Orient i amb pseudònim. Com voleu que us parli de les dones periodistes? He de parlar de que vosaltres heu de parlar de les dones afganeses, que tots els mitjans han de... que se'n va aquest tema, que es perd, no? Que no és notícia ja. I quan una cosa deixa de ser notícia, desapareix. Desapareix. Per això estem les periodistes aquí, feministes amb visió de gènere, per explicar què passa en aquests problemes.
1: Però superar el de gènere com a persones humanes és molt greu, eh?
2: Molt.
1: El que estàs explicant.
2: Clar, però és així. És així. I ens n'hem oblidat, els periodistes i les periodistes també molt. Bueno, ara hi ha allò de Venezuela, no?
1: Sí.
2: Que també tinc moltes ganes de parlar amb les companyes, n'hi ha algunes a l'exili, perquè és clar, com que som una xarxa internacional, a Venezuela mateix hi havia periodistes d'ambdós cantons, no? Perquè el que ens uneix són els drets de les dones. Llavors pot ser que en un país que estigui així polaritzat hi hagi, no? I tenim aquí la Marta Aguirre, per exemple, que està aquí a l'exili des de fa anys, però també companyes que estan allà, i jo espero perquè això passa, no?, quan ets una xarxa així, que les companyes de Colòmbia els estan fent costat, les estan ajudant, com quan va passar el terratrèmol d'Haití, van ser les companyes de Santo Domingo, no?, que ens feien arribar les notícies, etc. És a dir, que nosaltres treballem a Catalunya, però com que som una agència internacional i tenim aquest òrgan que és la independent, no?, que és com la nostra agència de notícies amb una agenda pròpia, a banda d'agendes que són de periodisme, no?, però una agenda pròpia de dones, doncs a la independent anem reproduint aquestes notícies des de la mirada de les dones.
1: Nosaltres aquí som, ja ho diuen, eh?, som una mica tremendos a la ràdio en aquest programa. I el que hi ha molta gent que es pregunta ara també, vols dir que no en fem un gran massa?
2: De?
1: D'això. De les dones? De voler...
2: Pregunto. De voler que més de la meitat de la població tinguin els seus drets reconeguts?
1: No en farem
2: mai un gran massa, no?
1: Però saps que hi ha una tendència i una corrent, no?, que està parlant d'aquest tema.
2: Sí.
1: Fins i tot en el seu moment el Pedro Sánchez va dir que sí, que tranquils, que... I jo me muevo en unos sitios que esto tampoco gusta.
2: Sí, clar, però bueno, també es referia a altres temes, eh? Però,
1: sí, però en aquest en concret.
2: Sí, però ho tenim claríssim nosaltres. És a dir, els drets de les dones han de ser... ja estan, reconeguts a la CEDAW, a UNESCO, a ONU Dones, vull dir, a la regulació del Consell Europeu. El que es tracta és de que es compleixi. Mm. I això és el que moltes vegades, països molt demòcrates, per inèrcia, per ser hereus, no?, d'un patriarcat familiar que ens anem passant generacions, també les dones, anem passant generacions a generacions, no ho complim, i en altres països del món, perquè ja ha instaurat uns governs que en diríem, digue'l-li com vulguis, no?, dictatorials masclistes.
4: I tant, maten les dones simplement per no portar bé el vel.
1: No, això,
4: no portar prou bé posat el vel.
1: Sí, o les fuetegen, depèn de com vagin vestides, també.
2: Sí, com ha passat ara mateix, per exemple, 76 fuetades.
1: Per exemple.
2: A una cantant, per anar amb el cabell
4: suelto.
2: Sí. Com el que porta la pila avui.
1: La dona a Catalunya està bé o no està bé? Jo és que t'ho dic des de... Que ara, per exemple, tenim la coronel, la Cristina Moreno, de la Guàrdia Civil, que és una coronel de la Guàrdia Civil. Això ho haguessin dit l'any 76, haguessin dit que tu no estàs bé del cap.
2: Jo ja t'ho diré. No és un tema... amb la Guàrdia Civil. Si fos una coronela dels Mossos d'Esquadra, m'hi vindria més. Però és un fet que a la República les dones a Catalunya tenien més drets que arreu de l'Estat. I ha vingut també en drets sexuals i en autoconcepció. Hi havia la segona clínica mundial, era a Barcelona, al carrer Diputació, a cantonada Urgell. No sé si la primera era Londres o Nova York, també, però la segona, Barcelona. És a dir, que venim d'una tradició, tot i com el vot, no?, però amb molts drets, la Francesca Bonmaison, creant la Casa Bonmaison. És a dir, Catalunya històricament ha hagut una tradició.
1: I quan es dona el vot a la dona, l'any 34 guanyen les dretes.
2: Bueno, això és l'altre tema, no?, però evidentment que s'havia de donar el vot.
1: Sí,
2: no? Evidentment.
1: I
2: una cosa no treu l'altra, és a dir, a la propera, doncs ja no, t'entens?
1: Sí, però llavors va haver-hi una guerra civil.
2: Sí, però d'homes i... Sí. No li donarem ara la culpa a les dones.
1: No dic això. No, jo parlo de fets.
2: Ja, però les causes... No,
1: clar.
2: No és causa-efecte per entendre'ns. I doncs també en aquestes legislatures hi ha hagut avenços, hi ha hagut legislació positiva sobre les dones, la llei de violència masclista integral de Catalunya, antiviolència masclista, és més sèria i més ben conformada, més important que l'estatal, i va ser més pionera. I també s'han desenvolupat sistemes, no?, de la coeducació, per exemple, tot i que també ara està... debat i això. Però jo crec que sí, que a Catalunya s'han reconegut bastants drets, però que el que manca potser és la vigilància, els recursos. Recursos. Si no hi ha recursos, no fem. Si no tenim més recursos per ajudar les dones víctimes de violència masclista, no denunciaran, no se'n sortiran.
4: Si mires qualsevol estadística per sexes, veuràs que no se sap per què, o sí que se sap, la dona està en pitjor lloc. De salari, de llocs, de salut, de tot.
1: Ara costa, eh?
4: Estadístiques.
2: 23% menys de salari. 23% menys.
1: Hi ha el que es diu els convenis col·lectius, que no diferencien.
2: Aquests no. Aquests no.
1: Però tenim de ser... Sí. També correctes, eh?
2: Sí,
1: no, hi ha, no hi ha ningú que digui no, tu pas ara... que dona pagues pagues per un càrrec i per una feina.
2: Ara amb els convenis col·lectius sí, però aquesta diferència del 23% també moltes vegades és pel càrrec que tens.
1: Però,
2: i llavors com que és una transmissió moltes vegades entre homes d'aquests càrrecs, hi ha majoritàriament hi ha homes que estan cobrant més que dones. Vull dir, no és tan senzill, no? Però,
1: no.
2: Però és veritat que les estadístiques analitzades bé te mostren, sí, això, no?
1: Com deia un amic meu, les pots torturar perquè diguin el que vulguin.
2: Les estadístiques.
4: Però no cal torturar-les.
2: Però, no, però en aquest sentit...
1: Això diuen els de màrqueting.
2: Jo, per exemple, també hi havia...
1: No,
2: que deies abans, sí, d'aquests exagerats, que deien, no sé què, de les denúncies falses, no? Tantes denúncies falses de dones per la violència masclista. Després vas als jutjats i mires realment i era un 0,03.
1: No.
2: A veure, que evidentment estem en contra de que hi hagi una denúncia falsa, però és que és un 0,03.
1: Però ara en tenim una de molt famosa, també.
2: De la denúncia falsa de la víctima de violència masclista.
1: El meu amic, l'Orrejón.
2: Bueno, està dubtant perquè no és una, sinó que són diverses. Aquí, no ho sé, jo no domino aquest.
1: De moment la xicota
2: està buscant. Però les últimes que s'han dilucidat, sí, almenys a Catalunya,
1: no,
2: i també en el ram nostre...
1: Jo miro de la balança...
2: Ell sempre punxa a l'altra banda.
1: Clarament
4: superiors les denúncies que no es posen.
2: També.
1: Mira, el que no pot ser que una persona, sí, per mi, mascle o família... pugui passar per sobre de l'altre, li el pugui agredir. Això ho tenim. I crec que entre tots tenim de fer... Escolta, us tinc de convidar per un altre dia a tocar aquests temes, perquè ja heu vist que la gent ha estat...
2: Sí, perquè ell diu, fixa't, diu que no pot ser ni una dona ni un home, no? Que es posi damunt de l'altre, absolutament d'acord. Però és que resulta que és el 96% homes.
1: Jo torno a dir...
2: Els que maltracten dones.
1: Jo torno a dir que depèn de l'estadística on te la vagis a buscar, perquè també hi ha dones que maltracten homes.
2: Ja t'ho dic, 96%.
1: Jo no sé si és un 96, ho desconec. Però això és que, com diem, els homes que ataquen a les dones, llavors podríem obrir un meló de quina nacionalitat són aquests homes. Que no ho farem aquí. No ho farem aquí perquè llavors entraríem...
2: No, perquè
1: hi ha cultures... on el valor de la dona, com tu deies, Afganistan, sí, però no fa falta tampoc anar a Afganistan, sinó a llocs més propers, té el valor d'una cabra,
2: sí,
1: o té,
2: no,
1: o té el valor...
2: No, això no ho discutirem, és a dir, hi ha uns factors culturals, religiosos, etc, que fan que hi hagi un maltracte proporcionalment superior, és veritat.
1: Has tingut algun amor d'estiu?
2: I tant.
1: Pilar, has tingut algun amor d'estiu?
4: Ui, fa molts anys, perquè jo fa molt de temps que estic amb el mateix home i estic encantadíssima. No?
1: Doncs jo també he tingut una estiu i aquesta cançó em sembla que reflexa una mica allò que hem gaudit aquell estiu. Com vulguis.

0: que...
1: Una curiositat intrigant és l'existència de les pedres d'Ica al Perú. Aquestes pedres estan cobertes de gravats que mostren escenes que desafien la nostra comprensió de la història precolombina. Entre les imatges hi ha representacions de dinosaures juntament amb humans, cirurgies complexes i tecnologies avançades com telescopis o mapes estel·lars, i tot això tallat en adhesita, una roca volcànica molt difícil de treballar. El debat sobre l'autenticitat d'aquestes pedres és intens. Alguns sostenen que són prova que civilitzacions antigues posseïen coneixements més avançats dels que es pensava, suggerint fins i tot un contacte entre humans i dinosaures. Tot i això, molts científics i arqueòlegs les consideren un frau modern, argumentant que els gravats són massa precisos i detallats per haver estat fet amb la tecnologia disponible a l'època precolombina. La controvèrsia augmenta amb la figura de Basilio Ushuaia, que va admetre haver creat algunes pedres, encara que ell mateix va insistir que només estava copiant gravats d'altres pedres antigues trobades a les mateixes àrees. Així, les pedres d'Ica representen un fascinant enigma que qüestiona la nostra comprensió de la història, l'arqueologia i la integritat dels descobriments científics.
2: Ràdio Arenys, la primera en informació.

0: Ràdio Arenys. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora. Cada diumenge, a partir de 3:15 del matí, Xavi Salvanyà et presenta les sardanes i la informació més completa de la nostra cultura popular. Gegants, castells, aplecs i audicions de sardanes a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Un 3 i fora. No hi ha sardanes a tota hora.
1: Bon dia, són les 2.
2: Notícies en xarxa.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un consens sobre el Pla Ter, el pla que regula el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya.
3: Tot i les reticències d'alguns municipis, Illa ha assegurat que el govern mantindrà la seva determinació per tirar-ho endavant.
1: Repassem altres notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
4: Bon dia, Adrià.
1: Doncs, com dèiem, el president de la Generalitat ha posat en el Parc d'Alcarràs com a exemple de projecte de transició energètica i ha defensat que les instal·lacions renovables poden ser compatibles amb l'activitat agrícola. El Pla Ter preveu multiplicar per 3 la potència renovable l'any 2030 i per 12 el 2050.
3: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que a partir del 2027 es preveu ampliar el parc a 1.000 més, que sumarien 300 megas més, ja que estan operatius. També ha avançat la incorporació de bateries per emmagatzemar l'energia, a més de remarcar el pressupost dels diferents alcaldes del municipi en els diferents anys.
1: I els agents rurals han informat que aquest dissabte el perill d'incendi és molt alt.
3: Ho és especialment a 58 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, repartits per les comarques de l'Anoia, Bages, Baix Ebre, Conca de Barberà, les Garrigues, Noguera, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra Alta i l'Urgell. I en aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa a nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar els focs.
1: I és moment, per tant, ara per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Sergi Càrceles, bon dia.
5: Bon dia. Una situació ben tranquil·la la que estem tenint aquest dissabte a tot el país i sobretot amb aquesta temperatura que bàsicament aquest matí ha despertat molt més fresqueta que dies enrere o fins i tot que setmanes enrere. Hem hagut de tancar finestres en molts casos i posar-nos el cobrellit a moltes comarques. En canvi, ja a aquesta hora la temperatura torna a pujar amb gràcia i al llarg d'aquest migdia avançat ja, també aquesta tarda, la temperatura arribarà fins als 30-32 graus en molts casos cap al prelitoral barceloní, l'interior de Girona o també les comarques de Ponent. Sempre, ja diem, amb un cel completament asserenat, al igual que el diumenge, si de cas, amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada i demà amb un palet més de temperatura que no pas avui. Ho anirem seguint a la xarxa.
1: I en esports, el Barça ja es prepara pel partit de dilluns contra el Rayo Vallecano.
3: El primer equip ha tornat a la feina aquest dissabte al matí per preparar la tercera jornada de la Lliga, que es disputarà dilluns a 2:15 de la nit al Camp Nou contra el Rayo.
2: Notícies en xarxa.
1: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Adrià Duc. Comencem, ho hem comentat abans en titulars. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un acord sobre el pla territorial sectorial per la generació elèctrica eòlica i fotovoltaica, el Pla Ter, tot i deixar clar que el govern manté la voluntat de tirar endavant.
3: Durant la visita al parc fotovoltaic més gran de Catalunya, Illa ha reclamat una conversa pública assenyada i respectuosa amb els municipis que qüestionen la implantació dels nous projectes.
6: Per això, aquest pla sectorial o territorial d'energies renovables, el Pla Ter, que estem discutint amb tot el territori de Catalunya, amb tots els ajuntaments de Catalunya, per triar el 2% del territori de Catalunya que necessitem per posar les energies renovables. No serem capaços de tenir aquesta conversa pública, educada, assenyada, respectuosa, informada, amb tècnics, per poder dir aquí sí, aquí no, escoltant els alcaldes, com hem fet aquí al Carràs, per dir, home, aquí no m'ho posis, perquè aquí no va bé, escoltant els representants de la pagesia, doncs clar que sí que serem capaços. Una vegada la gent diu, és que si fem parcs d'aquest tipus, matem amb agricultura. No. El Carràs és un municipi punter amb agricultura i pot fer aquest parc. Es tracta de triar on el fem.
3: El president ha posat el parc del Carràs com a exemple de projecte de transició energètica i ha defensat que les instal·lacions renovables poden ser compatibles amb l'activitat agrícola. El pla té preveu multiplicar per 3 la potència renovable l'any 2030 i per 12 l'any 2050. També la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que a partir de l'any 2027 es preveu ampliar el parc amb 100 megawatts més, que sumarien els 300 megawatts que ja estan operatius. També ha avançat la incorporació de bateries per emmagatzemar l'energia, a més de remarcar el suport dels diferents alcaldes del municipi en els darrers anys.
4: Els últims alcaldes d'aquest municipi, a més de signes polítics diferents, han donat suport al projecte. Han entès, com deia l'alcalde, com explicava molt bé l'alcalde, que aquest és un camí que hem i volem transitar en l'àmbit energètic i que, tot i que a vegades la implantació de renovables en genera neguits en el territori, val la pena entendre aquesta entesa, subratllar-la i veure que aquest camí també ens ajuda a preservar precisament aquests paisatges davant l'impacte del canvi climàtic.
3: La visita, però, ha estat marcada per la protesta d'una quinzena de persones. Convocades per diverses plataformes, han denunciat l'impacte dels projectes renovables i han afirmat que no és una transició, és especulació. El debat entre el desplegament energètic, territori i consens continua obert.
1: I, d'altra banda, la secretària general d'Esquerra Republicana per Catalunya, Elisenda Alamany, ha defensat aquest dissabte la necessitat d'avançar en el desplegament de les energies renovables, però ha reclamat que es faci respectant la sobirania territorial. Les declaracions arriben el mateix dia que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reafirmat la voluntat del govern de triar endavant el Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables.
3: Des de les festes de Sants de Barcelona, Alemany ha confiat que les esmenes presentades pels ajuntaments al pla arribin a bon port. La dirigent republicana ha recordat que Esquerra Republicana ja va aconseguir retirar l'anterior proposta del govern perquè considerava que s'havia elaborat sense prou diàleg ni consens amb el territori. Alemany ha admès que durant els anys en què Esquerra Republicana va governar, la Generalitat segurament mai s'ha fet prou en matèria de renovables, tot i reivindicar els projectes impulsats aleshores.
7: És evident que Catalunya ha d'avançar cap a la implantació de l'energia renovable amb molta més ambició que potser ho hem fet els darrers temps, i alhora també és veritat que s'ha de fer respectant la sobirania territorial d'aquells que més coneixen el territori. Nosaltres ja vam fer retirar en el seu moment el pla del govern de la Generalitat perquè creiem que no s'estava fent amb prou diàleg i prou consens. Ara estem en un procés d'esmenes que esperem que arribin en bon port perquè tots puguem avançar en aquest objectiu de país, que és també un país que avança en la sobirania pel que fa a l'energia, la sobirania energètica.
3: La dirigent també ha situat altres qüestions entre les prioritats del partit per al nou curs polític, com el caos de Rodalies, l'educació, les dificultats econòmiques de les famílies i el finançament singular de Catalunya. A més, ha criticat la gestió del govern espanyol davant la crisi de deute i ha qüestionat la política lingüística de l'Ajuntament de Barcelona.
1: I també us expliquem que la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Penedès i el Garraf, que agrupa les 26 entitats del territori, ha engegat una campanya de micromecenatge per a la creació d'un centre d'emergències d'àmbit nacional.
3: S'ubicaria a Pacs del Penedès, en un espai que ara volen adquirir i que caldria reformar i que per la seva ubicació podria centralitzar l'activitat dels professionals de les emergències com incendis forestals o inundacions. L'objectiu de la federació és aconseguir les aportacions econòmiques durant les properes setmanes per poder fer efectiva la compra de l'espai al mes de setembre.
8: La Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Penedès i el Garraf vol que la vegueria concentri l'activitat entorn de les emergències de país. Ho planteja amb un projecte ambiciós, la creació del Centre d'Emergències Forestals i Rutals de les ADFs, un espai que vol substituir els centres de comandament efímers que es munten quan hi ha grans incendis o episodis climatològics adversos, per donar pas a un espai on tots els professionals implicats hi puguin treballar amb seguretat i garanties, i alhora, per la federació, ser un espai on poder reagrupar tot el seu material que ara està repartit en diferents ubicacions.
9: Hi ha la mancança de tenir un centre ubicat de coordinació, no només per nosaltres, sinó també de coordinació amb tots els altres cossos d'emergències. Perquè hem tingut l'experiència amb tormentes o amb inundacions, que hem intentat ubicar el nostre centre de comandament amb el parc de bombers, per exemple, però no està ni preparat ni és el lloc perfecte per ubicar diversos cossos d'emergència, atendre els mitjans de comunicació, atendre els grups polítics per saber de l'emergència en quin estat està, actualitzar-la. Llavors, un dels centres més ben presentats, perquè portàvem més d'un any buscant ubicacions, ha sigut aquest.
8: Dues naus ubicades a Pacs del Penedès, al centre del país, i que podrien concentrar tota l'activitat entorn les emergències, des de reunions operatives fins a la vigilància avançada, la rebuda d'equips de fora de Catalunya en cas que l'emergència ho requerís, i també, per exemple, l'atenció als mitjans. Per a la seva adquisició, però, calen 90.000 euros que ara esperen poder obtenir a través d'una campanya de micromecenatge. La compra de l'espai s'hauria d'efectuar el mes de setembre perquè les administracions puguin incorporar aportacions econòmiques per a la seva rehabilitació al pressupost de 2027.
9: Després hi ha una inversió molt gran de lo que és la rehabilitació. Que aquí sí que és veritat que hi haurà participació de totes les entitats públiques, tots els ajuntaments dels tres consells comarcals, de l'Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf, hi participen activament. Ja estem firmant convenis directament amb ajuntaments i també estem firmant convenis a través dels consells comarcals, perquè hi ha ajuntaments que no volen fer un conveni directe amb nosaltres, que el fan a través del Consell Comarcal. Diputació de Barcelona també ja tenim pactes oberts de que un cop estigui signat com a propietat nostra, amb els pressupostos de l'any que ve, ja hi haurà assignacions per la rehabilitació d'aquest equipament. I també estem en contacte amb Generalitat de Catalunya, que de moment encara no tenim pressupost assignat, però que en pensem que sí que hi participaran, perquè és un projecte de país.
8: A dia d'avui, la campanya de micromecenatge pel centre d'emergències ha aconseguit ja més de 2.000 euros i s'espera que durant les properes setmanes es pugui arribar als 90.000 que s'ha marcat la Federació d'Agrupacions de Defensa Forestal del Penedès i el Garraf per fer que el projecte sigui una realitat.
1: La consulta sobre el nom del Departament de Pirineus Orientals ha acabat amb la victòria de l'opció continuista, tot i el marge reduït respecte a les alternatives. Pirineus Orientals ha obtingut 18.025 vots, el 47,2% dels sufragis, mentre que Pirineu Català ha sumat 16.092 vots, un 42,15. En canvi, Pirineu Mediterrani ha quedat en tercera posició, amb només 4.061 vots, el 10,64%. La participació, però, no ha arribat a l'11% del cens.
3: Plataforma per la Llengua ha qualificat el resultat d'oportunitat perduda, però ha remarcat que no es pot interpretar com un rebuig a la catalanitat de la Catalunya del Nord. Segons l'entitat, més de la meitat dels participants, un 52,79%, ha votat per alguna de les dues opcions que proposaven canviar la denominació actual. L'organització també ha qüestionat les condicions de la consulta. Considera que el període de votació entre el 22 de juny i el 15 d'agost ha coincidit amb l'estiu i que no hi ha hagut prou debat públic sobre els motius i les conseqüències d'un possible canvi. Per a l'entitat, el resultat reflecteix només la voluntat dels participants i no la identitat de tot el territori.
1: I, d'altra banda, l'Ajuntament de Torelló ha decretat avui dia de dol oficial per la mort violenta d'un veí del municipi d'Osona.
3: El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat ahir en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la Casa de la Vina ja unegen a mig pal. El 9FM, Caral Àries.
10: Les banderes de l'Ajuntament de Torelló onegen des d'ahir divendres a mig pal i avui el consistori ha decretat un dia de dol. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí de Torelló després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. En el comunicat fet públic per l'Ajuntament torellonenc, trasllada el seu condol més sincer a la família i a les persones properes, condemnant tota forma de violència. Així mateix mostra la seva confiança en la investigació policial per esclarir els fets, amb tot el pes de la justícia. És la resposta oficial del consistori a la confirmació de la mort de l'home de 63 anys que vivia a la planta baixa d'un pis del carrer Espadamala de Torelló i que va ser apallissat fa 15 dies. No va poder sobreviure a la violenta agressió que va patir la matinada del 10 d'agost a casa seva i va acabar perdent la vida a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on havia estat traslladat després de rebre una primera atenció mèdica a l'Hospital de Vic. L'11 i el 12 d'agost, els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa, de simulació de delicte i lesions doloses. Un fet que segurament canviarà, ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
1: I el projecte Thalassa ha digitalitzat en 3D el Constantisme, un vaixell francès enfonsat a tocar de l'illa Mateua.
3: Forma part d'un conjunt de prospeccions a la costa catalana en busca de difondre i preservar el patrimoni enfonsat, un element conegut com a derelicte.
11: El Constantin era un vaixell mercant que es va enfonsar davant la costa de l'Escala a causa d'un temporal l'any 1963, mentre era remolcat en direcció al port d'Alger pel seu desballestament. És un dels objectius del projecte Thalassa, que està creant models 3D d'un conjunt de derelictes enfonsats a la costa catalana.
12: Clar, el rescanejar això, nosaltres, a part de donar-li el valor de lo que queda d'aquest derelicte, doncs també immortalitzem una miqueta el moment en què els trobem ara mateix. Tant de bo això ho haguéssim fet fa 10 anys, perquè haguéssim vist l'evolució, la degradació d'aquest derelicte i haguéssim tingut també una prova del seu estat fa uns anys. Però bé, no podem tirar enrere, però ja tenim ara aquest model que si més endavant doncs es pogués fer alguna tasca de conservació o d'extracció d'aquestes peces per musealitzar o per poder-ho ensenyar al públic, doncs ja les tenim.
11: El projecte busca difondre i preservar el patrimoni que ha quedat dipositat al fons marí. Es treballa amb derelictes enfonsats des de l'any 1900 en endavant.

0: catalana, limitat especialment per la profunditat on han quedat les restes. El projecte Talassa va néixer fa més d'un any. Va ser una iniciativa d'un grup de submarinistes amb aptituds tècniques o informàtiques interessats en el patrimoni enfonsat, que es van emmirallar en projectes semblants que existeixen a Alemanya o Canadà. Les dades recollides es posen a disposició de tothom de manera lliure i gratuïta.
1: I d'altra banda, ara us expliquem que el sol radiant ha omplert aquest darrer cap de setmana d'agost les platges catalanes i ha donat una última empremta als negocis de costa abans del final de la temporada. A la platja del Callao de Mataró, guinguetes i restaurants treballen a ple rendiment. Al racó d'en Margarit, els plats de braves, calamars, amanides i arrosos es succeeixen a les taules, mentre que els clients busquen àpats lleugers per tornar ràpidament a la platja.
2: Per al responsable de l'establiment, Marcel Margarit, és pràcticament l'última suada d'un estiu que qualifica cada típic. La calor extrema va avançar a l'inici de la temporada, però també va frenar el consum durant les setmanes més caloroses, quan molts clients evitaven sortir a menjar fora. Amb el temps, però, el sector i els clients s'han adaptat. Les terrasses han recuperat l'activitat i les reserves han augmentat, tot i que el tiquet mitjà ha estat inferior al d'altres anys. Ara els negocis afronten les últimes jornades de la temporada econòmica amb optimisme. La tornada a l'escola i la feina reduirà progressivament l'afluència, mentre que queda pendent un problema habitual, que és la manca de personal. La dificultat per trobar treballadors i conciliar la vida laboral i familiar continua sent un dels principals reptes del sector.
1: I obrim ara aquest bloc per parlar de les afectacions i dels successos que estan ocorrent durant el dia d'avui, durant aquest cap de setmana. I és que des d'aquest matí, la línia 1 del metro de Barcelona ha recuperat el servei entre les estacions de Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han dut a terme. La intervenció ha obligat a interrompre temporalment la circulació en aquest tram, però permetrà reprendre la normalitat del servei.
2: Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i s'han centrat principalment en la renovació de les vies. Els treballs també han permès instal·lar una base de formigó més estable, amb l'objectiu de millorar les condicions de la infraestructura i garantir-ne un funcionament més adequat. La intervenció també ha inclòs la modernització de les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia, un dels espais vinculats al manteniment i funcionament de la línia. La recuperació del servei en aquest tram no és l'única millora prevista al metro de Barcelona durant aquests dies. Dilluns, l'estació de Verdaguer també recuperarà la normalitat amb la reobertura del passadís que connecta les línies 4 i 5. D'aquesta manera, els usuaris podran tornar a utilitzar aquest enllaç entre les dues línies sense haver de fer el recorregut alternatiu que està necessari durant les obres.
1: I els veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'ELA 9 al Putxet hauran d'esperar encara unes setmanes o mesos per tornar als seus habitatges. El govern preveu que els residents d'una de les quatre finques que continuen afectades, amb 15 habitatges i un local, puguin tornar a casa a mitjans d'octubre. En canvi, els veïns de les tres finques restants, amb 18 habitatges i 7 comerços, no ho podran fer fins a principis de l'any vinent.
2: L'esvoranc es va produir el 7 de juliol i després de detectar-se moviments a terra que van generar una cavitat d'uns 8 metres de llargada i 4 de fondària. Des d'aleshores, els treballs de consolidació del terreny s'han mantingut les 24 hores del dia. Segons el govern, la situació es manté estable i els edificis continuen sota control. Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de Mobilitat, explica els dos escenaris.
3: Tenim dos escenaris, un d'unes 6 setmanes aproximadament per la finca Teodora la Madrid 5, on pensem que 6 setmanes més o menys mitjans d'octubre podrà retornar aquests veïns, són 15 vivendes i un local comercial. En canvi, els locals i vivendes de Teodora la Madrid 3, Rubinstein 2 i Rubinstein 4, aquests el retorn ja parlem d'un període bastant més llarg, s'ha de fer totes les feines de consolidació del terreny, que això és una cosa que no depèn estrictament dels recursos que posem, és la quantitat de material que el terreny accepta. Això ens portarà, estimem en aquest moment, cap a començaments de l'any vinent, i serà quan podrem començar a parlar del retorn d'aquestes tres finques que hem dit, que repeteixo, són 18 habitatges dels 87 que inicialment van quedar evacuats el dia de l'incident, més 7 locals comercials que no hauran pogut retornar.
2: El retard està relacionat principalment amb la necessitat d'estabilitzar completament el terreny i retirar la tuneladora, que continua aturada sota els immobles. La màquina haurà de desplaçar uns 20 metres abans de

0: Reprendre els treballs.
1: Són les 2:21, moment per conèixer què passa amb el pas de les notícies de proximitat. Organitzacions socials i sindicals preparen un comboi internacional de solidaritat amb Ucraïna que sortirà de Barcelona al novembre.
0: La iniciativa està impulsada per la Xarxa Europea de Solidaritat amb Ucraïna, amb un doble objectiu: portar a Ucraïna ajut humanitari i mostrar el suport ciutadà al poble ucraïnès a les portes del 5è hivern en guerra. Ràdio Sant Vicenç, Eva García.
2: El comboi que sortirà de Barcelona recorrerà la ruta sud i confluirà a Polònia amb els combois que també sortiran des de Londres i Oslo. Preveuen portar generadors per fer front als constants talls d'electricitat, també medicaments i tot tipus de material necessari que sigui difícil de trobar a Ucraïna. Durant el recorregut és previst que el comboi faci parades i actes públics en diferents ciutats. Alfons Bec és membre de la Xarxa Europea de Solidaritat amb Ucraïna.
3: L'objectiu dins d'aquesta ruta és fer com una flotilla però terrestre, i a cada ciutat, per les principals per les que passi, organitzar actes de solidaritat amb Ucraïna. Per exemple, a la ruta sud, pues, la idea és fer alguns actes a Perpinyà i a Lió.
2: Amb la represa del curs polític, l'organització del comboi internacional preveu buscar també el suport dels ajuntaments catalans amb la presentació de mocions. La col·laboració amb el comboi internacional de solidaritat amb Ucraïna es canalitza mitjançant la seva pàgina web.
1: I ens movem ara fins a Tarragona, perquè les asseguradores d'aquesta ciutat estan desbordades per les reclamacions dels afectats pel temporal de vent, pluja i pedra de dilluns passat.
0: Les destrosses són nombroses i es calcula que també quantioses, a falta d'una avaluació global. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
4: La calamarsa i el vent s'han convertit en els últims 30 anys en una font d'afectacions habitual. Les companyies han hagut d'adaptar les assegurances, com explica l'analista i director de subscripció d'MGC Tarragona, Joan Sancho, a Tarragona Ràdio. Indica que, per exemple, han abaixat el llindar del vent fins als 80 km per hora.
5: Hem hagut de baixar els límits a 80 km per hora perquè a Tarragona ciutat 80 km fa mal, a llocs on no fa vent, Barcelona, 80 km fa mal.
4: La pedra que va caure dilluns ha fet que negocis com el restaurant de Pedro Cardosa al polígon Francolí hagin hagut de tancar. No sap quan podrà obrir mentre segueix pendent de peritatges i de les assegurances.
6: Es un desastre, pero ya no solo me conlleva a mí como restaurante, sino que los demás compañeros del polígono han sufrido. Estamos valorándolo. Y es que ha hecho daño.
4: Els veïns de les urbanitzacions de Llevant tramiten la declaració de zona afectada pel temporal.
1: I ara sí, moment d'obrir plana cultural. Els veïns de la Pobla de Cérvoles, a les Garrigues, ja estan gravant el segon capítol de la seva particular sèrie anomenada Les Jonqueres.
0: Ho fan tots ells, la producció, el guió, l'escenografia, perquè no deixa de ser una excusa per trobar-se i passar una bona estona. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
7: Veïns, sobretot de la Pobla de Cérvoles, però també del Vilosell, ja treballen en la segona entrega de la seva pròpia sèrie, Les Jonqueres. Tot va començar amb la idea de fer alguna cosa i ara no és que tinguin el segon capítol en marxa, anomenat, per cert, un romanç molt romancer. És que fins i tot ja tenen el tercer escrit. A més, que tots plegats ja han guanyat el seu particular Òscar amb totes les rialles que fan mentre es graven. En parlen els seus protagonistes.
8: Bueno, va sorgir això durant la pandèmia. L'avorriment ens va portar a fer aquesta sitcom. I llavors doncs, ens vam inspirar una mica amb les Tresines. Però ara ja hem fet el primer capítol, que era més inspiració de Tresines, i ja veurem que siguin les Jonqueres.
9: Vull dir que participa molta gent d'aquí, principalment, però també està obert a aquesta participació més coral i més col·lectiva, no? Que també és una de les idees de les Jonqueres, no? Aglutinar aquesta sensació coral i col·lectiva de la gent del poble i d'extrapoble.
10: Són coses bueno, que són iniciatives que en pobles petits, sobretot, doncs et fan, no sé, et fan sentir més viu, et fan sentir que participes en coses i no sé, i després la gent, encara que no participi actuant, també venir-te a veure els hi fa gràcia perquè ens coneixem tots.
7: L'estrena serà el pròxim estiu just per la festa major del poble.
1: I parlem ara d'esports, parlem de futbol. El Barça ja prepara el partit dilluns contra el Rayo Vallecano.
0: El primer equip ha tornat a la feina aquest dissabte al matí per preparar la tercera jornada de Lliga, que es disputarà dilluns a 2:15 de nit al Camp Nou contra el Rayo.
1: Mentrestant, Julián Álvarez, el davanter de l'Atleti de Madrid, que vol fitxar el Barça, ha quedat fora de la llista de convocats per Simeone al partit d'aquesta nit contra el Sevilla.
0: El Barça ja coneix el calendari de la fase de Lliga de Champions.
1: I d'altra banda, l'Espanyol juga aquest dissabte a les 7 de la tarda contra la Real Societat a Anoeta.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Una cigarreta.
13: Segueix-nos a les xarxes socials.
11: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns. Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
14: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
15: Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
16: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip quadramèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
15: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
16: Som al carrer de Sant Roc número 1 d'Arenys de Mar i al carrer de Sant Gabriel número 4749. Truca al 935 95 55 99.
15: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu.
17: Aquest estiu encara ets a temps de viure al mar amb el Club Nàutic Arenys. Encara queden places disponibles pel casalet infantil de 4 a 6 anys i pels campus de vela i mar i platja pels nens i joves de 6 a 17 anys. I al setembre, l'aventura continua amb l'escoleta d'Optimist, la flota Ilka, la flota Open i els dissabtes nàutics. No deixis escapar aquesta experiència. Més informació i inscripcions al 93 792 1600 o a info@cnarenys.com. Club Nàutic Arenys, el teu mar tot l'any.
18: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
1: Bon dia, són 2:15.
19: Notícies en xarxa.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte al Carràs la necessitat d'arribar a un consens sobre el Pla Ter, el pla que regula el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya.
0: Tot i les reticències d'alguns municipis, Illa ha assegurat que el govern mantindrà la seva determinació per tirar-ho endavant.
1: Repassem ara altres notícies de la jornada i ho fem parlant dels agents rurals, que han informat que aquest dissabte el perill d'incendi és molt alt.
0: Ho és específicament a 58 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre, repartits en les comarques de l'Anoia, el Bages, Baix Ebre, Conca de Barberà, Garrigues, Noguera, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra Alta i Urgell. I en aquestes localitats s'ha activat el nivell pla Alfa 3, que recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar els focs.
1: I parlem ara d'afectacions, perquè des d'aquest matí es reprèn el servei de la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants, després de les obres de millora que s'hi han fet.
0: També l'estació de Verdaguer recuperarà la seva normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i 5.
1: I és moment ara per conèixer la previsió del temps per aquest dissabte. Sergi Càrceles, bon dia.
12: Bon dia. Una situació ben tranquil·la la que estem tenint aquest dissabte a tot el país i sobretot amb aquesta temperatura que bàsicament aquest matí ha despertat molt més fresqueta que dies enrere o fins i tot que setmanes enrere. Hem hagut de tancar finestres en molts casos i posar-nos al cobrellit a moltes comarques. En canvi, ja a aquesta hora la temperatura torna a pujar amb gràcia i al llarg d'aquest migdia avançat ja, també aquesta tarda, la temperatura arribarà fins als 30-32 graus en molts casos cap al prelitoral barceloní, l'interior de Girona o també les comarques de Ponent. Sempre, ja diem, amb un cel completament asserenat, al igual que el diumenge, si de cas, amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada i demà amb un palet més de temperatura que no pas avui. Ho anirem seguint a la xarxa.
1: I en esports, en futbol, l'Espanyol juga aquest dissabte a les 7 de la tarda contra la Reial Societat a Anoeta.
0: El club blanquiblau ha incorporat l'extrem Brian Zaragoza. En la prèvia del partit, el tècnic Manolo González ha parlat de l'arribada del jugador andalús.
1: En bàsquet, la penya debuta avui en pretemporada a Gijón i ho fa contra l'Obradoiro gallec.
0: El partit començarà a les 9 del vespre. El Joventut podrà comptar amb Diego Niebla després d'haver estat treballant amb la selecció espanyola. De la seva banda, el Fiat Girona jugarà a les 8 contra el Cheshire Phoenix a Platja d'Aro.
1: I l'Espar Girona s'ha endut aquest divendres el torneig de Platja d'Aro en vèncer al Manresa. Són les 2:33 minuts. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Lídia Porta i jo mateix, Adrià Duc. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat aquest dissabte a Alcarràs la necessitat d'arribar a un acord sobre el pla territorial sectorial per la generació elèctrica eòlica fotovoltaica Plater, tot i deixar clar que el govern manté la voluntat de tirar-lo endavant.
0: Durant la visita al parc fotovoltaic més gran de Catalunya, Illa ha reclamat una conversa pública assenyada i respectuosa amb els municipis que qüestionen la implantació d'aquest nou projecte.
20: Per això, aquest pla sectorial o territorial d'energies renovables, el Plater, que estem discutint amb tot el territori de Catalunya, amb tots els ajuntaments de Catalunya, per triar el 2% del territori de Catalunya que necessitem per posar les energies renovables. No serem capaços de tenir aquesta conversa pública, educada, assenyada, respectuosa, informada, amb tècnics, per poder dir aquí sí, aquí no, escoltant els alcaldes, com hem fet aquí al Carràs, per dir, home, aquí no m'ho posis, perquè aquí no va bé, escoltant els representants de la pagesia, doncs clar que sí que serem capaços. Una vegada la gent diu, és que si fem parcs d'aquest tipus, matem l'agricultura. No. El Carràs és un municipi punter en agricultura i pot fer aquest parc. Es tracta de triar on ho fem.
0: El president ha posat el parc d'Alcarràs com a exemple de projecte de transició energètica i ha defensat que les instal·lacions renovables poden ser compatibles amb l'activitat agrícola. També la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciat que a partir del 2027 es preveu ampliar el parc en 100 megawatts més, que sumarien els 300 megawatts que ja estan operatius. També ha avançat la incorporació de bateries per emmagatzemar l'energia, a més de remarcar el suport dels diferents alcaldes del municipi en els darrers anys.
21: Els últims alcaldes d'aquest municipi, a més de signes polítics diferents, han donat suport al projecte. Han entès, com deia l'alcalde, com explicava molt bé l'alcalde, que aquest és un camí que hem i volem transitar en l'àmbit energètic i que, tot i que a vegades la implantació de renovables en genera neguits en el territori, val la pena entendre aquesta entesa, subratllar-la i veure que aquest camí també ens ajuda a preservar precisament aquests paisatges davant l'impacte del canvi climàtic.
0: La visita, però, ha estat marcada per la protesta d'una quinzena de persones. Convocades per diverses plataformes, han denunciat l'impacte dels projectes renovables i han afirmat que no és transició, és especulació.
1: I, d'altra banda, la secretària general d'Esquerra Republicana per Catalunya, Elisenda Alemany, ha defensat aquest dissabte la necessitat d'avançar en el desplegament de les energies renovables, però ha reclamat que es faci respectant la sobirania territorial. Les declaracions arriben el mateix dia que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reafirmat la voluntat del govern de tirar endavant el pla territorial sectorial per la implantació de les energies renovables, com bé dèiem.
0: Des de les festes dels Sants de Barcelona, Alemany ha confiat que les esmenes presentades pels ajuntaments al pla arribin a bon port. La dirigent republicana ha recordat que Esquerra Republicana ja va aconseguir retirar l'anterior proposta del govern perquè considerava que s'havia elaborat sense prou diàleg ni consens amb el territori. Alemanya ha admès que durant els anys en què Esquerra Republicana va governar la Generalitat, segurament mai s'havia fet prou en matèria de renovables, tot i reivindicar els projectes impulsats aleshores.
2: És evident que Catalunya ha d'avançar cap a la implantació de l'energia renovable amb molta més ambició que potser ho hem fet els darrers temps, i alhora també és veritat que s'ha de fer respectant la sobirania territorial d'aquells que més coneixen el territori. Nosaltres ja vam fer retirar en el seu moment el pla del govern de la Generalitat perquè creiem que no s'estava fent amb prou diàleg i prou consens. Ara estem en un procés d'esmenes que esperem que arribin en bon port perquè tots puguem avançar en aquest objectiu de país, que és també un país que avança en la sobirania pel que fa a l'energia, la sobirania energètica.
0: La dirigent també ha situat altres qüestions entre les prioritats del partit per al nou curs polític, com és el cas de Rodalies, l'educació, les dificultats econòmiques de les famílies i el finançament circular de Catalunya.
1: La consulta sobre el nom del departament de Pirineus Orientals ha acabat amb la victòria de l'oposició continuista, tot i el marge reduït respecte de les alternatives. Pirineus Orientals ha obtingut 18.025 vots, el 47,2% dels sufragis, mentre que Pirineu Català ha sumat 16.092 vots, un 42,15%. Pirineu Mediterrani ha quedat en tercera posició amb 4.061 vots, el 10,64%. La participació, però, no ha arribat a l'11% del cens.
0: Plataforma per la Llengua ha qualificat el resultat d'oportunitat perduda, però ha remarcat que no es pot interpretar com un rebuig a la catalanitat de la Catalunya Nord. Segons l'entitat, més de la meitat dels participants, un 52,79%, ha votat per alguna de les dues opcions que proposaven canviar la denominació actual. L'organització també ha qüestionat les condicions de la consulta. Considera que el període de votació entre el 22 de juny i el 15 d'agost ha coincidit amb l'estiu i que no hi ha hagut prou debat públic sobre els motius i les conseqüències d'un possible canvi.
1: I ens movem ara fins a Torelló, perquè l'Ajuntament d'aquest municipi ha decretat avui dia de dol oficial per la mort violenta d'un veí del municipi d'Osona.
0: El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat ahir en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la Casa de la Vídola ja unegen a mig pal el nou FM cara a l'Àries.
3: Les banderes de l'Ajuntament de Torelló onegen des d'ahir divendres a mig pal i avui el consistori ha decretat un dia de dol. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí de Torelló després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. En el comunicat fet públic per l'Ajuntament torellonenc, trasllada el seu condol més sincer a la família i a les persones properes, condemnant tota forma de violència. Així mateix mostra la seva confiança en la investigació policial per esclarir els fets, amb tot el pes de la justícia. És la resposta oficial del consistori a la confirmació de la mort de l'home de 63 anys que vivia a la planta baixa d'un pis del carrer Espadamala de Torelló i que va ser apallissat fa 15 dies. No va poder sobreviure a la violenta agressió que va patir la matinada del 10 d'agost a casa seva i va acabar perdent la vida a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on havia estat traslladat després de rebre una primera atenció mèdica a l'Hospital de Vic. L'11 i el 12 d'agost, els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa, de simulació de delicte i lesions doloses. Un fet que segurament canviarà, ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
1: I el sol radiant. Canviem ara de tema perquè, com dèiem, el sol radiant ha omplert aquest darrer cap de setmana d'agost les platges catalanes i ha donat una última empenta als negocis de costa abans del final de la temporada. A la platja del Callao de Mataró, guinguetes i restaurants treballen a ple rendiment.
0: Per al responsable d'establiment, Marcel Margarit, és pràcticament l'última suada d'un estiu que qualifica de típic. La calor extrema va avançar a l'inici de la temporada, però també va frenar el consum durant les setmanes més caloroses que molts clients evitaven sortir a menjar fora. Amb el temps, però, i el sector i els clients s'han adaptat. Les terrasses han recuperat l'activitat i les reserves han augmentat, tot i que el tiquet mitjà ha estat inferior al d'altres anys. Ara els negocis afronten les últimes jornades de la temporada econòmica amb optimisme. La tornada a l'escola i la feina reduiran progressivament l'afluència, mentre que queda pendent un problema habitual, que és la manca de personal. La dificultat per trobar treballadors i conciliar la vida laboral i familiar continua sent un dels principals reptes del sector.
1: Parlem ara d'afectacions, perquè des d'aquest mateix matí de dissabte la línia 1 del metro de Barcelona ha recuperat el servei entre les estacions de Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han dut a terme. La intervenció ha obligat a interrompre temporalment la circulació en aquest tram, però permetrà reprendre la normalitat del servei.
0: Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i s'han centrat principalment en la renovació de les vies. Els treballs han permès instal·lar una base de formigó més estable amb l'objectiu de millorar les condicions de la infraestructura i garantir-ne un funcionament més adequat. La intervenció també ha inclòs la modernització de les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia, un dels espais vinculats al manteniment i funcionament de la línia. La recuperació del servei en aquest tram no és l'única millora prevista al metro de Barcelona aquests dies. Dilluns, l'estació de Verdaguer també recuperarà la normalitat amb la reobertura del passadís que connecta les línies 4 i 5.
1: I canviem de tema. Els veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'ELA 9 al Putxet hauran d'esperar encara unes setmanes o mesos per tornar als seus habitatges. El govern preveu que els residents d'una de les quatre finques que continuen afectades amb 15 habitatges i un local puguin tornar a casa a mitjans d'octubre. En canvi, els veïns de les finques restants amb 18 habitatges i 7 comerços no ho podran fer fins a principis de l'any vinent.
0: L'esvoranc es va produir el 7 de juliol després de detectar-se moviments de terra que van generar una cavitat d'uns 8 metres de llargada i 4 de fondària. Des d'aleshores, els treballs de consolidació del terreny s'han mantingut les 24 hores del dia. Segons el govern, la situació es manté estable i els edificis continuen sota control.
1: El retard està relacionat principalment amb la necessitat d'estabilitzar completament el terreny i retirar la tuneladora, que continua aturada sota dels immobles. La màquina haurà de desplaçar-se uns 20 metres abans de reprendre els treballs.
0: Aquesta situació també afectarà el calendari de l'ELA 9. Territori admet que la finalització del túnel s'endarrirà diversos mesos. Encara queda aproximadament un quilòmetre de perforació dels prop de 30 quilòmetres previstos.
1: I en planar una mica més internacional, però un dels temes de la setmana. La xifra de víctimes mortals de la catàstrofe natural al Nepal ja és d'almenys 626 persones, segons l'últim recompte publicat per les autoritats del Nepal. A més, hi ha 2.426 desapareguts. En les últimes hores, el Consell de Turisme del Nepal ha informat que s'han localitzat almenys dos espanyols, tot i que per ara es desconeixen més detalls.
0: Elma Millán, presidenta de la ONG Edfond, explica com la catàstrofe està afectant ja el país.
5: Lo que ha pasado afecta a todo Nepal porque esto implica que Nepal va a retroceder muchísimo en pobreza. Ha quedado desolada.
0: Per la seva banda, Camí Sherpa explica com ho va viure en primera persona.
6: Entonces, glacier entró dentro del lago y desde el lago desrumpió y han salido todos los aguas, han bajado. Nadie ha pensado que llegara tan grande.
0: Fons del Ministeri d'Exteriors mantenen parada la xifra de 3 espanyols desapareguts i expliquen que ambaixades i consulats a la zona estan seguint atentament la situació i fent les gestions amb les autoritats locals. D'acord amb les informacions del Nepal, del total desapareguts, 420 serien turistes.
1: I obrim plana de cròniques quan falten 15 minuts per arribar a les 3 del vespre. Fa 2 anys es va tancar la unitat de documentació de la Policia Nacional a Sant Cugat, al carrer del Vallès, on s'expedien els documents del DNI i passaport.
0: Des d'aleshores, els santcugatencs que s'han hagut de fer algun tràmit amb aquests documents s'han hagut de desplaçar a oficines com les de Cerdanyola, Terrassa, Rubí o Ripollet, que són ara mateix les més pròximes. Després de tot aquest temps, la situació d'avui continua igual. No hi ha una oficina prevista i ni operativa a Sant Cugat. Cugat Mèdia, Sílvia González.
22: El tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals i Bon Govern i Ciutat Digital, Jordi Puigneró, ha lamentat que des de l'estat espanyol no han fet cap esforç per tornar, malgrat que des de l'Ajuntament han intentat ajudar-los a buscar un local. L'escoltem.
23: Saber que no és de l'Ajuntament, al fi, l'Ajuntament tingui més obligacions que el propi estat. Si que pretén l'estat és que aquest local sigui gratis, que és el que busquen, doncs, home, nosaltres ja tenim prou obligacions on ens falten recursos per poder donar serveis que sí que són de la nostra competència, com per haver d'estar regalant locals a l'Estat.
22: Puigneró ha afegit que en última instància s'han proposat que s'accelerin les obres dels futurs jutjats i que en el marc d'aquesta construcció, que depèn de la Generalitat, s'hi planifiqui una oficina d'expedició de DNIs i passaports. Ara per ara, però, no hi ha un calendari clar per la construcció d'aquest edifici.
1: I de Sant Cugat a Sant Feliu de Guíxols, on la campanya de donació de sang i plasma ja està en marxa per recuperar les reserves que baixen durant la temporada d'estiu.
0: El municipi del Baix Empordà acull des de divendres aquesta iniciativa del Banc de Sang i Teixits, que es mantindrà activa fins demà diumenge. Televisió Costa Brava, Raül Martín.
4: La donació de sang i plasma ja centra l'activitat aquest cap de setmana a Sant Feliu de Guíxols. Els Jardins Juli Garreta acullen des de divendres aquesta campanya, que avui dissabte continua amb donacions al matí i a la tarda i es tancarà demà al migdia. Sota el lema "Aquest estiu som fans de donar-ho tot", el Banc de Sang i Teixits recorda que durant els mesos d'estiu les reserves baixen i que calen més de 40.000 donacions entre juliol i agost. Nosaltres hem tingut l'oportunitat de parlar amb dos donants a Sant Feliu de Guíxols.
8: He donat sang aquí perquè precisament estic aquí el cap de setmana, que la meva germana té un apartament aquí. Normalment jo dono Vic, que sóc de Vic, i porto... solo donar tres cops l'any, més o menys. Aquest any en porto dos, ara.
9: Jo és el primer cop, vinc de Palafrugell i bueno, ens vam decidir amb la meva dona i jo doncs, fer-ho per primera vegada aquí a Sant Feliu.
4: A Sant Feliu també es pot donar plasma i es fa una crida a la ciutadania perquè tothom s'hi sumi.

0: La Fúmiga ha fet petita a la Rambla de Figueres aquest divendres a la nit en el seu últim concert amb entrada lliure abans d'acomiadar-se dels escenaris. La banda valenciana ha actuat a 1:15 de la matinada davant d'un públic multitudinari que ha corejat els seus temes des del primer moment. El concert ha començat amb Finals, una de les cançons de comiat del grup, i ha repassat bona part del seu repertori.
1: 2 hores abans, Buhos ha omplert el mateix espai per celebrar els 20 anys de trajectòria, mentre que Pastora ha fet el mateix a la plaça de Catalunya amb motiu dels seus 25 anys. A la plaça de la Palmera, Alosa ha obert la nit amb cançons d'arrel tradicional. La Fúmiga afronta ara els seus últims concerts de la gira de comiat, amb 2 actuacions a València i 2 a Barcelona amb les entrades exaurides. El públic de Figueres ha viscut el concert amb bengales, estelades, balls i càntics fins ben entrada la matinada. La promoció de l'acústica continua aquest dissabte amb Sopa de Cabra, 30 Bufam i Dan Peralbo i el Combot. El gran reclam serà la Ludwig Bank, que actuarà a 1:15 a la Rambla. Ens anirà molt millor, oblidarem
0: el dolor i s'obriran altres portes. I també us expliquem, encara en plana cultural, que els veïns de la Pobla de Cérvoles a les Garrigues ja estan gravant el segon capítol de la seva particular sèrie anomenada Les Jonqueres.
1: Ho fan tots ells, la producció, el guió, l'escenografia i per què no deixa de ser una excusa per trobar-se i passar una bona estona. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
2: Veïns, sobretot de la Pobla de Cérvoles, però també del Vilosell, ja treballen en la segona entrega de la seva pròpia sèrie, Les Jonqueres. Tot va començar amb la idea de fer alguna cosa i ara no és que tinguin el segon capítol en marxa, anomenat, per cert, un romanç molt romancer. És que fins i tot ja tenen el tercer escrit. A més, que tots plegats ja han guanyat el seu particular Òscar amb totes les rialles que fan mentre es graven. En parlen els seus protagonistes.
3: Bueno, va sorgir això durant la pandèmia. L'avorriment ens va portar a fer aquesta sitcom. I llavors doncs, ens vam inspirar una mica amb les Tresines. Però ara ja havíem fet el primer capítol, que era més inspiració de Tresines, i ja volem que siguin les Jonqueres.
4: Vull dir que participa molta gent d'aquí, principalment, però també està obert a aquesta participació més coral i més col·lectiva, no? Que també és una de les idees de les Jonqueres, no? Aglutinar aquesta sensació coral i col·lectiva de la gent del poble i d'extrapoble.
5: Són coses bueno, que són iniciatives que en pobles petits, sobretot, doncs et fan, no sé, et fan sentir més viu, et fan sentir que participes en coses i no sé, i després la gent, encara que no participi actuant, també venir-te a veure els hi fa gràcia perquè ens coneixem tots.
2: L'estrena serà el pròxim estiu just per la festa major del poble.
6: Notícies en xarxa. Esports.
0: En futbol, el Barça ja coneix el calendari de la fase de Lliga de Champions. S'estrenarà a casa contra el Feyenoord el 9 de setembre i acabarà el 27 de gener també com a local contra el Como. Mentrestant, l'Espanyol juga aquest dissabte a les 7 de la tarda contra la Real Societat a Anoeta.
1: El club blanquiblau ha incorporat l'extrem Brian Zaragoza. A la prèvia del partit, el tècnic Manolo González ha parlat de l'arribada del jugador andalús.
7: Bueno, yo creo que ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico y que, repito, se ha hecho un esfuerzo muy grande para... Porque no ha sido, esto no es una negociación de un día ni de 2 días, es un trabajo duro para cuadrar todo con el jugador, con el Bayern. El chico también ha puesto mucho su parte para venir aquí. Y bueno, ha sido un trabajo duro y bueno, esperemos que nos ayude porque creemos que es un jugador que tiene un nivel diferencial.
1: Manolo González s'ha mostrat satisfet amb la plantilla de la qual disposa.
7: Content, sapiguem que era un mercat molt complicat, que el marge salarial del club tampoc era molt ampli, llavors ja et dic, estic molt content i penso que s'ha fet una molt bona feina de mercat.
1: A la Lliga F aquest cap de setmana comença la competició. Avui dissabte l'Espanyol juga al camp de l'Eibar a les 7 de la tarda. I diumenge el Barça rep el Tenerife i el Badalona Women disputarà el seu primer partit de la temporada contra l'Atlètic Club Alezama. Ens ho explica des de Radio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
8: El Badalona Women jugarà diumenge el seu primer partit oficial de la temporada 2026-2027. S'estrenarà a la Lliga F amb un rival que sempre és complicat, l'Atlètic Club. El partit es jugarà a Alezama a les 12 del migdia. La temporada passada, l'equip de Marc Ballester va aconseguir treure un punt de Bilbao. El conjunt badaloní va estar molt ordenat, tant en defensa com en atac, i va poder aguantar el ritme de les Lleones a la segona part. El duel a casa, però, el Badalona Women va perdre per 0-1. Azcona va marcar el minut 35 després d'un mal reforç de la defensa badalonina. El tècnic de l'Ona ha valorat el rival d'aquest primer partit.
9: Bueno, un rival difícil, un rival diferent. És una escola doncs, que sempre prioritza la gent de casa, que porta molts en juntes la majoria d'elles. Un equip amb una intenció molt clara de joc i sí que és cert que el fet de que l'entrenador sigui nou crec que a nosaltres ens beneficia perquè no ha tingut encara el suficient temps segurament per treballar amb les seves idees i esperem aprofitar-ho.
8: El Badalona Women arriba a l'inici de la competició després de fer una molt bona pretemporada. L'últim partit que va jugar contra el Barça B el va guanyar per 0-4 i totes les dianes van estar marcades per nous reforços. Els 8 nous fitxatges han donat un salt de qualitat a la plantilla, cosa que permetrà millorar o superar els resultats que l'equip badaloní va aconseguir el passat curs. L'Atlètic Club arriba al duel amb nou entrenador per aquesta temporada, Víctor Martín, i amb la recent lesió de la defensa, Anne Elexopuro.
0: A segona A, el Centre d'Esports Sabadell juga aquest dissabte el primer partit de la temporada a la nova Creu Alta. Ens ho explica des de Ràdio Sabadell, Adri Royo.
10: 11 anys després, torna el públic a la nova Creu Alta per veure un partit de futbol professional. És cert que la temporada de la pandèmia també va militar el Sabadell a la segona divisió, però en aquell cas a porta tancada, sense que l'afició pogués anar a l'estadi. Per tant, partit especial el d'avui, també per les obres que s'estrenaran a l'estadi Creu Altenc per adaptar-se a aquesta categoria de plata al futbol espanyol i, a més, amb un rival de luxe, un Almeria que va fregar l'ascens a primera divisió l'any passat i que enguany ho tornarà a intentar amb el català García Pimienta al capdavant, amb Marc Cabestany, l'exentrenador l'any passat del Sabadell B com a segon de Pimi, i amb una senyora plantilla entre els quals no hi serà Sergio Arribas, sempre perillós en parcel·la ofensiva i que es perd per un problema al turmell aquesta cita contra un Sabadell que per contra recupera a Pipa, que es va perdre els dos primers partits, no s'ha estrenat encara en Lliga també per una esmolè. A partir de les 5 de la tarda, aquest partit s'espera una grandíssima entrada a una nova Creu Alta que enguany farà molta patxoca amb quasi 10.000 socis ja a l'entitat, rècord històric.
0: I en bàsquet, la penya debuta avui en pretemporada i ho fa a Gijón contra l'Obradoiro gallec.
1: El partit començarà a les 9 del vespre i el Joventut podrà comptar amb Diego Niebla després d'haver estat treballant ja amb la selecció espanyola. De la seva banda, el Fiat Girona jugarà a les 8 contra el Cesaire Phoenix a Platja d'Aro.
0: Més bàsquet, l'Espar Uni i Girona s'han dut aquest divendres el torneig Platja d'Aro en vèncer el Manresa, un rival de Lliga Femenina 2, per 102-41. El partit es va poder seguir en directe a la xarxa Més.
1: Al final del maig, el tècnic gironí Roberto Íñiguez es mostrava satisfet per l'actitud demostrada per les seves jugadores. I pel que fa al futbol sala, aquest dissabte es juga la final de la Copa Catalunya a Santa Coloma de Gramenet entre el CatGas i el Barça. El CatGas Santa Coloma guanya 1-7 a l'Esportiu Rubí en la primera semifinal i el Barça va superar el Sala 5 Martorell per 1-8 en l'altra semi. Els entrenadors del Santa Coloma, Jorge Vargas, i el del Barça, Javi Rodríguez, analitzaven els seus respectius rivals. I la final femenina enfrontarà el Rubí i les Corts UAB a partir de les 4.
0: El CTT Olot i el CTT Borges han perdut en la seva estrena a la Lliga de Campions masculina de tenis taula. Per contra la Champions femenina, el Miró Ganxets de Reus ha començat la competició amb un triomf. Fins aquí les notícies en xarxa.
11: La xarxa de comunicació. Escoltant Ràdio Arenys.
12: Podré excusar-me per parlar potser de coses sense seny que em faran mal. Si sóc estrany i sense fons o simplement sóc diferent, digue-m'ho tu. No són raons prou consistents, jo crec que no ens coneixem.

la foscor. Pot passar el temps i anar perdent la timidesa del principiant, que ho puc ser jo. He vist miralls que es van cansant a poc dels meus consells a mi mateix. S'ha reflectit un gran

Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Ràdio Arenys.
1: Ràdio Arenys, la primera, també amb bones sensacions.
2: When it comes to bopping and natural finger popping, baby,

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
3: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
2: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
3: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
2: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
3: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
2: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
3: Info i reserves al 93 131 1100.
2: Visiteu www.elportinyol.com.
0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda. Són les 6 i us parla Lídia Porta. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit aquest dissabte el discurs simplista i populista contra els impostos i ha defensat l'inversió en sanitat des del nou cap d'Almenar al Segrià. En una visita al centre, ha carregat contra aquells que diuen que paguen masses impostos i ha defensat que aquests, precisament, permeten la creació de nous centres com el d'Almenar o reformar els ja existents. Illa ha reivindicat també l'acció de govern en sanitat amb una inversió important amb obres en 57 centres d'atenció primària, 26 de nous i 31 en què s'estan fent millores substancials. El president ha apel·lat també a la valentia per reformar el sistema perquè continuï sent excel·lent. I els veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'L9 al Putxet hauran d'esperar encara unes setmanes o mesos per tornar als seus habitatges. El govern preveu que els residents d'una de les quatre finques que continuen afectades, amb 15 habitatges i un local, puguin tornar a casa a mitjans d'octubre. En canvi, els de 3 finques restants, amb 18 habitatges i 7 comerços, no ho podran fer fins a principis de l'any 2027. El retard està relacionat principalment amb la necessitat d'estabilitzar el terreny i retirar la tuneladora que continua aturada sota els immobles. Aquesta situació també afectarà el calendari de l'L9, ja que des de territori admeten que la finalització del túnel s'endarrerirà diversos mesos. També la línia 1 de metro de Barcelona ha recuperat avui el servei entre les estacions de la Florida i la plaça de Sants després de les obres de millora que s'han fet. Dilluns, l'estació de Verdaguer també recuperarà la normalitat amb la reobertura del passadís que connecta les línies 4 i 5. D'aquesta manera, els usuaris podran tornar a utilitzar aquest enllaç entre les dues línies sense haver de fer el recorregut alternatiu que està necessari. També, la xifra de víctimes mortals de la catàstrofe natural al Nepal ja és almenys de 626 persones, segons l'últim recompte publicat per les autoritats del Nepal. A més, hi ha 2.426 desapareguts. En les últimes hores, el Consell de Turisme de Nepal ha informat que s'han localitzat almenys dos espanyols i que per ara es mantenen i desconeixen més detalls. Fons del Ministeri d'Exteriors mantenen per ara la xifra de tres espanyols desapareguts i explica que les ambaixades estan seguint atentament la situació. I en cultura, l'èxit de Spider-Man Brand New Day no s'ha quedat a les sales de cinema. Gairebé un mes després de la seva estrena, el film protagonitzat per Tom Holland ja és la pel·lícula més vista de l'any als cinemes catalans. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys, la primera.

Què tal, com esteu? Benvinguts a la versió d'estiu de La Caixa Tonta. Com sempre, el que intentem és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I durant aquest mes d'agost el que farem serà recopilar i recordar els millors moments de la temporada. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio, així de senzill, així de fàcil. Acompanya'ns a recordar grans moments d'aquesta temporada, convidats, seccions i moltes coses més. Doncs esteu preparats pel viatge d'avui? Doncs vinga, som-hi. Benvinguts, benvingudes.

avui no tenim entrevista, sinó que tenim de nou reportatge. I és que Radio Televisió Espanyola presenta Ària, Locos por la Ópera, el nou talent show dirigit a cantants lírics.

com cada any per aquestes dates, no podia faltar la nostra cita amb la Marató de 3CAT. I arriba ja la 34a edició de la Marató de 3CAT. En aquesta edició s'ha dedicada al càncer, la divulgació i l'impuls de la recerca d'aquesta malaltia, una de les principals causes de mort a Catalunya i a tot el món. I no pot faltar mai la cita de l'especial que fem cada any per la xarxa

0: És que aquest any el que ha passat és que entre la població, com sempre, entre la ciutadania, és el primer any que superem els 3 milions de persones. Normalment són 2.900.000, 3 milions, i aquest any superem amb escreix els 3 milions de persones que han participat. I han participat, com bé saps, des de les sessions divulgatives, aquestes xerrades que es fan a les escoles, perquè els joves d'ara, que són els futurs adults, doncs puguin entendre què significa, això és literal, eh? Què significa que és el que ens han demanat els testimonis, és a dir, les persones afectades per una malaltia, els més petits. Doncs que quan un nen, una nena va a l'escola i s'ha rapat el cabell o se li ha caigut el cabell, doncs que els altres nens, que és comptades ocasions, però que els respectin, que no se'n riguin. Per què? Perquè tenen una malaltia, tant amb el càncer com qualsevol altra malaltia. Llavors, tota aquesta tasca de divulgació i sensibilització arriba com tots els anys, però especialment és que aquest any gairebé arribarem al 100% de les escoles amb el territori de Catalunya, no? Escoles, biblioteques, centres cívics. I després d'activitats populars, doncs tornarem a superar, que ja l'any passat va ser una superació, però aquest any, per primer cop en molts anys, arribarem a totes les comarques de Catalunya. I això
1: Déu-n'hi-do.
0: és molt important, no només per la divulgació que significa, sinó, i disculpa si ara trepitjo,
1: No,
0: perdona, si
1: no.
0: ara trepitjo alguna de les preguntes que, com sempre, tens
1: Sisplau. No,
0: tan ben preparada
1: tio,
0: l'entrevista,
1: no
0: perdona.
1: pateixis.
0: Serveix molt, a part del que es fa el dia de la Marató, a part que es fa durant tot l'any des de la tele, és explicar la importància que té aquest any la recerca. Perquè no en totes les maratons la funció de divulgació que es pot fer de la recerca salva vides. M'explico molt breument. Les expertes i els experts ens diuen que entre un 35 i un 50% de les persones que tenen o hem tingut o tindrem càncer a la vida, es podria prevenir, és a dir, que no tindríem, primer amb vacunes, vacunant-nos, i sobretot amb això que és tan important i alhora tan difícil de que portem a terme, amb hàbits de vida saludable, que són bàsicament els que diu la ONU, els que molts coneixem, no? Que és el no fumar, o sigui, no fumar directament, un dels principals càncers, que
1: Correcte.
0: és el de pulmó, és el dels més mortífers, no? Després, compta amb l'alcohol, compta amb el que mengem, ser conscients del que mengem i que això un dia no passa res, una setmana no passa res, però de manera contínua, doncs és complicat. Tenint en compte que som molt conscients de que no tothom té accés a la fruita pels preus, a la verdura pels
1: Sí.
0: preus, però que entre comprar una cosa que no sigui molt sana o dedicar 10 minuts a fer una truita, a fer algo que no sigui tan car, doncs el que ens diuen els professionals de la salut és dediquem aquests 10 minuts per intentar menjar-se. I després l'exposició al sol, continuen havent-hi... Ha revifat el tema dels càncers de pell, malauradament, i no ens podem oblidar del perill del sedentarisme. És a dir, els professionals de la salut no diuen de què fem, que ens preparem per fer ni mitges maratons ni curses, sinó simplement intentar evitar, i sóc el pitjor exemple, intentar evitar estar asseguts més de 4 o 5 hores davant de l'ordinador, intentar, com a mínim que siguem
1: Com a
0: conscients
1: mínim,
0: d'això. Per tant,
1: sí.
0: sí, importantíssim amb aquesta marató, el que feu vosaltres, des de la teva emissora, des de la preparació de les teves entrevistes, que no t'ho podré deixar d'agrair cada any,
1: No, home,
0: de
1: no.
0: veritat és aquesta sensibilització, aquesta informació a la ciutadania és fonamental. Com a mínim, que se sàpiga, no? Que entre un 35 i un 50% salva vida. Després, un altre tema molt important són la detecció precoç. Això que és
1: És
0: una paraula
1: vital.
0: complicada de dir, eh? Els cribratges, que és allò que ens envien, diguéssim, ens diuen, escolti'm, vostè té, m'ho invento, 50 anys o 55 anys, li enviem això perquè vagi a la farmàcia, tal, tal, tal, i deixi unes mostres del que sigui. Els cribratges aquests són fonamentals perquè els professionals de la salut ens diuen no hi ha millor, ens diuen dues coses, no hi ha millor malaltia que la que no existeix, per això és la importància de la prevenció, i després una altra molt important que és intentem a través dels cribratges i de les revisions al metge de si trobem un càncer, si es troba un càncer, que sigui en la fase més incipient, perquè les conseqüències són molt diferents de trobar un càncer incipient, molt petit,

0: a trobar un càncer que fins i tot ja ha pogut fer
1: Correcte,
0: metastàsis.
1: sí. És
0: I
1: vital.
0: això no amb totes les maratons es pot fer, és a dir, intentar la importància de la prevenció, no? I com a diguéssim, com a últim, però no menys important, el tema de la recerca, no? On aniran els recursos? Els recursos aniran a la recerca, però sobretot a tot el tema de, per exemple, aconseguir més diagnòstics i més ràpids, aconseguir després més tractaments i menys invasius, perquè un dels principals problemes que hi ha amb els tractaments de càncer és que, tant amb la quimio com amb la ràdio, doncs... perdona un segon.
1: No, no, sisplau, Lluís, cap
0: sí,
1: problema.
0: Tant amb la quimio com amb la ràdio és que, doncs, a l'hora d'abordar són no només les cèl·lules canceroses, sinó també algunes de no canceroses. Llavors, tot el que sigui avançar amb la recerca perquè sigui menys invasiva permetrà que es pugui aplicar més quimio i més ràdio, sense oblidar tot el que és el coneixement de la cirurgia, encara millor coneixement, i després la metàstasi. Per què? Per què es produeix la metàstasi? És un dels grandíssims temes que hi ha per abordar amb el càncer, sense, i acabo, sense oblidar les malalties minoritàries dels nens i de les nenes petites. Perquè hi ha més de 170, al voltant de 200 casos cada any a Catalunya, només a Catalunya, vull dir que la resta de llocs també és molt important, 200 casos cada any a Catalunya de nens que tenen malalties minoritàries relacionades amb el càncer, i són 200. Llavors, per tot això, tot el que fem
1: comporta,
0: és
1: sí,
0: poc.
1: Sí, és poc. Bueno,
0: perquè
1: però...
0: és, sí, el càncer, com has dit tu a la teva intro, no és només un jo ho dic amb les meves paraules, disculpa, és un tema molt important, però els professionals de la salut ens diuen és que no és només un trasbals físic, afecta emotivament, afecta psicològicament, afecta socialment pel possible estigma, afecta econòmicament si no pots
1: sí, sí.
0: tornar a la feina, afecta molts àmbits. Llavors, solidaritat absoluta amb totes les persones i les famílies que han tingut o que tenen un càncer.
1: Sens dubte, és que hi ha tant per parlar d'aquest tema que afecta a tothom. Tothom, qui més, qui menys, té o ha tingut algun familiar que ha patit algun tipus de càncer. Lluís, et volia preguntar, la Marató també és un projecte pedagògic, i això m'agrada molt destacar-ho. Quina importància també tenen els materials educatius a les escoles també, i quin efecte creieu que tenen també a les noves generacions, perquè la Marató també és això, pedagogia.
0: Moltíssimes gràcies que facis aquestes preguntes, que estan una mica en paral·lel, no, a la Marató, perquè és molt important. La participació dels joves és fonamental.
1: Doncs avui no podia faltar parlar d'Operació Triunfo, perquè s'acaba aquesta edició el 2025, o té 2025, a Prime, i anem a fer doncs una valoració amb la Reyes Sánchez, de Princesas Poderosas. Reyes, cuando quieras.
2: Y por fin, después de 3 meses, llega la final de Operación Triunfo. Una edición que nos ha dado tantísimos momentos. Nos hemos hecho llorar, reír, saltar, disfrutar, cantar. Pero sobre todo una edición inolvidable. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los que habéis participado ahí. Y muy especialmente a los 5 finalistas, que es muy complicado llegar a una final de Operación Triunfo tal y como lo habéis hecho. El balance ha sido súper positivo porque todos habéis tenido evolución. Lo importante es a partir de ahora. Son momentos que se os van a quedar en la memoria, pero ahora es una carrera de fondo y esa carrera que hay que ir saltando. Y lo más importante de todo es que todo lo que hayáis aprendido os lo quedéis en la memoria. Me gustaría hacer una valoración en general de todos los concursantes, pero el tiempo es corto. Y solamente voy a hacer una valoración pequeñita de esas cinco finalistas. Simplemente decir que si los cinco finalistas están ahí es por algo. Y es porque realmente son lo mejor de Operación Triunfo 2025. Gracias a los 16 habéis tenido errores y habéis tenido grandísimos aciertos. Evidentemente, a veces se está más acertado y a veces menos. Pero ha sido tan bonita la edición que siempre os quedará esos recuerdos que nunca borrarán en ese lugar donde os han visto crecer, os han visto reírse. Gracias de todo corazón, gracias a los profesores, gracias a los concursantes, como digo. Desde el primero que se fue Iván Rojo hasta el último que será el ganador. Si me tengo que dar con alguna de las canciones que habéis cantado durante 3 meses, no podría, porque ha habido tantas y tan buenas, pero sí que me quedo con una que es En ese lugar, porque en ese lugar no solamente vosotros habéis crecido, sino que nosotros os hemos visto crecer, os hemos visto reír y os hemos visto llorar. Mucha suerte a los 5 finalistas, y gane quien gane, lo más importante es el futuro, y el futuro comienza ahora. Un futuro donde se os va a ver reflejado todo lo que vosotros hagáis. Sois artistas. Ahora ya lo que hay que hacer es deslumbrar. Así que nos vemos en los escenarios. Mucha suerte y felicidades al ganador.
1: Gracias, muchísimas gracias, Reyes, como siempre, y gracias por estar con nosotros durante este tiempo comentando este reality que tantos buenos momentos nos ha dado, Operación Triunfo, y que de nuevo pues llega a su fin con esta edición tan especial también. Doncs us deixem, bueno, acabem la secció de les Reies amb ese lugar que és l'himne dels concursants d'aquesta edició.

0: I tot seguit anem a parlar d'un nou concurs, que porta doncs, endavant Ràdio Televisió Cardedeu amb el suport de la xarxa, un concurs per descobrir noves veus de la cançó d'autor en català i aranès. I avui doncs, parlarem amb la Maria López Rovira, la directora de Ràdio Televisió Cardedeu, perquè en volem saber una miqueta més d'aquest nou projecte. Per començar, què és l'Alanada?
1: Doncs l'Alanada és, podríem dir, la nova aventura que fem des de Ràdio Televisió de Cardedeu. És un concurs de música, però en aquest cas anem a cercar música d'autor. Què entenem com música d'autor? Doncs la persona que s'inscrigui a l'Alanada ha de ser no només la persona que interpreta la cançó, sinó la persona que ha fet la cançó també, tant la música com la lletra. Busquem veus emergents, busquem persones que dins que ja puguin tenir un projecte musical pensat i treballat, doncs encara potser busquin aquell últim impuls, no, que els faci entrar en el panorama de la música de Catalunya. Acceptem propostes tant en català com en aranès i bé, les inscripcions acaben d'aquí a res, perquè acaben aquest dijous. Ja portem 3 setmanes rebent propostes, la veritat que amb un nivell altíssim, però encara ens queden aquests 2-3 dies de marge fins al dia 15 a les 12 de la nit per rebre encara més propostes.
0: I d'on neix la idea de l'Alanada?
1: L'Alanada neix després de 4 anys d'experiència ja organitzant concursos de música i en el que hem pogut observar que sí que és veritat que les propostes que havíem tirat endavant des de la nostra entitat, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, amb l'ajuda de la xarxa, amb experiències com Objectiu Paqui o OPFest, eren propostes que, sobretot adreçades a la gent jove que està començant amb la música, funcionen molt bé perquè pots trobar una veu molt potent però que no necessàriament ha de tenir cert rodatge o certs coneixements musicals. I el que dèiem al final és que les persones que passaven pel programa, així com passen molts altres programes de l'estil, és que al final el recorregut musical que hi havia després doncs, era bastant curt, perquè al final són bones veus però que encara potser no tenen una proposta molt concreta a nivell de projecció musical, no? o de un projecte plantejat. La diferència amb l'Alanada és que les persones que es presenten han de tenir coneixements musicals, perquè al final has d'haver fet tu la cançó musicalment parlant, i per tant es tracta, o el que ja estem trobant és que són projectes una mica més rodats o que tenen clara una mica la línia que volen treballar. En aquest sentit, pensem que no existia o existeixen pocs concursos musicals televisats, com és el nostre cas, que posin en valor doncs precisament això, no? Propostes que ja tenen una estructura i un rodatge darrere i que tenen bastant clar quin tipus de producte musical, per si dir-ho, volen oferir. Sí que és un format que hem pogut trobar doncs, en concursos, per exemple, com el Sona Nou o d'altres a Cançó d'Autor, però que no són televisats com a tal, que potser és la diferència que portarem i que la veritat que tenim moltíssimes ganes.
0: Com funciona el procés, Maria? Així, molt breument.
1: Breument, com funciona el procés? Ara estem en període d'inscripcions i això es tancarà el dijous. I en els propers 15 dies del mes de gener, l'equip de càsting del programa, que són persones doncs, que ja han passat per projectes anteriors i que han format part de productes o d'altres projectes molt més grans, com des d'una Operació en Triunfo a doncs, els propis Objectiu Paqui o OPFest, faran aquesta preselecció de 40 candidats. És una quantitat bastant elevada, però és molt interessant perquè això ens permetrà conèixer 40 propostes musicals en una sèrie de videopodcast que s'emetran després des del mes d'abril, durant els mesos d'abril i maig, aproximadament. Durant aquests 2 mesos podrem conèixer amb un programa setmanal que també compta amb la participació de la plataforma Xarxa Més per la seva difusió i anirem coneixent aquestes 40 propostes i amb la cançó que s'han inscrit, no? D'aquestes 40 propostes, un jurat professional seleccionarà amb un 8è videopodcast, seleccionarà les 10 persones que arriben a la gala final, que és la nit de l'Alanada, que se celebrarà el 27 de juny i que serà una gala en directe doncs, amb tot el que implica una gala d'aquestes dimensions, no? Amb votació de públic, amb posada en escena de les actuacions, etc.
0: I per últim, fins quan i com inscriure's?
1: Doncs ara estem a 3 dies de tancar les inscripcions, que es van obrir ja el mes de desembre. Per tant, les persones que ens estiguin escoltant i es vulguin inscriure's, que no triguin ja més perquè això es tanca. Es tancarà la nit de dijous a divendres, del 15 al 16, a les 12 de la nit. Per inscriure's, com ho han de fer? Doncs entrar a la pàgina web del projecte, del concurs, que és www.alanada.cat. Allà poden trobar les bases del concurs, les preguntes freqüents i el formulari per inscriure's. Què necessiten per inscriure's? Doncs, a part d'omplir el formulari, ens hauran d'enviar un àudio amb la cançó amb la qual participen al concurs. Aquesta cançó pot estar més o menys produïda, però el que sí que s'ha de tenir en compte és que l'àudio que ens enviïn és el que farà servir l'equip de càsting en aquesta primera fase. Per tant, doncs, un àudio que tingui certa qualitat. I també ens hauran d'enviar un petit vídeo de 40 segonets presentant-se i explicant-nos una miqueta de què va la cançó. Aquest vídeo pot ser totalment casolà perquè és un vídeo que fa servir l'equip de càsting a nivell intern. I si qualsevol persona té algun dubte sobre si es pot presentar o no, si la seva cançó funciona o no funciona, etc., ens poden escriure a alanada@rtv-c.cat o mitjançant un DM amb el nostre perfil d'Instagram, que és @alanada.cat.
0: Doncs queda dit, moltíssimes gràcies, Maria López Rovira, directora de Ràdio Televisió Cardedeu. Moltíssima, moltíssima sort amb aquest projecte a l'Alanada, que el seguirem ben de prop.

0: Hola, aquí Aina da Silva. Bueno, des d'aquí us vull enviar un petó i una abraçada a tota la família de la Caixa Tonta. Mua.
1: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva. La seva.

0: Com sempre, arriba el moment de la història de la tele amb l'Assumpta Vitòria. Assumpta, què tal? Com estàs?
1: Hola. Doncs molt bé. Escolta, avui he pensat...
0: A veure.
1: ...que en aquest llibre explica moltíssimes coses.
0: Aquell llibre que tens, eh?
1: Pel Romà Gubern, saps?
0: Sí.
1: I el Romà Gubern tenia moltes històries i tal. I en aquest llibre també parla, en un moment donat, dels concursos.
0: Mm-hmm.
1: I explica coses que jo no sé, suposo que no, ni ho hem pensat, ni ens hem parat a pensar-ho, perquè no és així, no? Però diu així.
0: Què diu?
1: Dentro de la televisión espectáculo, los concursos constituyen una parte primordial. Su origen es radiofónico, y solo a partir de mediados de los años 60 se llega a la creación de concursos creados para el medio televisivo. Un buen concurso, se dice en televisión, puede salvar una mala programación, porque el concurso atrae prácticamente la atención de toda clase de públicos, y sus incidencias, sus polémicas y sus personajes trascienden de la propia televisión y llegan a formar parte de la vida nacional de la actualidad más palpitante. És veritat o no? Hi ha molts concursos.
0: Totalment cert. Concursos per tot arreu, Assumpta. Ara
1: diu,
0: i abans.
1: Clar. Val, i aleshores és una fórmula que mira, que salva molta programació. Perquè
0: home, i tant.
1: Si ho analitzem, ara hi ha moltíssims concursos.
0: Moltíssims. Cada cop diu, més, cada cop més.
1: Clar, diu, el origen de los concursos se da naturalmente en Estados Unidos, donde los quiz shows conocen un momento de gran auge a finales de los años, dicho tú, de los años 50.
0: Mare meva, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
1: Diu que va haver un programa que va arribar a ser el més popular de la televisió, quan es va descobrir que algunos de los concursantes muy populares y apreciados por el público habían, agáfate, sido ayudados en su camino hacia el premio final. El escándalo fue tan enorme en Estados Unidos que el mismo, un profesor universitario llamado Van Doren, fue expulsado incluso del colegio de licenciados.
0: Correcto. Déu-n'hi-do, ¿eh?
1: Imagina't si hi havia històries estranyes amb els concursos, que ara qui fa, diu, antenotario. Ara ja no ho diuen mai, antenotario.
0: No, ara això s'ha perdut, això, no? Eh? Ara s'ha perdut això de l'antenotario.
1: Clar, i fa pensar que dius, bueno, ara què passa? No sé.
0: Exacte.
1: Doncs tants milions, en passa palabra... I tot això,
0: a la,
1: no?
0: A la Ahí Yatú, lo dejamos, ¿no, Joan? Al concurs de les cajas, sí, sí, tal qual.
1: Ahí lo dejamos, ¿no?
0: Ahí lo dejamos, escolta'm, a veure què n'opina la gent, eh? Que cadascú es faci la seva càbala. Eh? Està molt bé, no?
1: Claro, claro.
0: Molt bé, doncs...
1: Clar, és molt interessant, sí.
0: Escolta'm, Assumpta...
1: Fa muchos años de televisión española.
0: Home, i tant, escolta'm, tu també tens molta mili, eh? Ja ho sabem, ja.
1: Bastanta mili. I, home, vaig buscant coses i dic, ai, Déu meu, però no havíem pensat això.
0: Doncs mira.
1: Que els concursos, els diners, i què passa?
0: Exacte.
1: I mira, aquell home el van despedir del col·legi de licenciats i tot, perquè trampa.
0: Imagina't.
1: Però ara quin hul?
0: Qui
1: li pone el cascabel al gato, ara?
0: Qui ho controla, això, Assumpta? Exacte.
1: Qui em pone el cascabel al gato?
0: Ai, Déu meu. Doncs ho deixarem aquí, que cadascú doncs tregui les seves pròpies conclusions, si et sembla.
1: A lo millor no fa falta estar bé tot, eh? No vayamos aquí a fer un drama, ara, eh?
0: No, que no, que no. Però mira, escolta'm, ho deixem... Inalvis, eh? A veure què en pensa la gent. Exacte, fa pensar. Doncs, Assumpta Vitòria, com sempre, gràcies per portar-nos la història de la tele a la Caixa Tonta, com sempre, un plaer.
1: Una miqueta de pensament sempre va bé, no?
0: Sempre va bé. Cuida't molt.
1: Adéu, amics.

0: Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Doncs fins aquí la Caixa Tonta d'estiu d'avui. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per acompanyar-nos i gràcies per ser-hi. Esperem que hagueu gaudit d'aquest recull de millors moments de la temporada que us hem ofert aquesta setmana i esperem que la propera repeteixis aquí amb nosaltres. Res més per la nostra part, gràcies per escoltar-nos i ens retrobem la setmana que ve, si tu vols. Apa-li, vinga, que vagi bé.

0: preparación. El primero durante.
1: Radio Arenys.
2: Marta.
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
1: Ràdio Arenys.
4: Sabies que...
5: Hi ha un lloc a la Terra on el dia i la nit duren gairebé el mateix durant tot l'any. És a prop de l'Equador, la línia imaginària que divideix el planeta en dos hemisferis. Mentre que a les latituds altes la durada del dia varia molt entre l'estiu i l'hivern, a l'Equador els canvis són mínims. La majoria dels dies de l'any, el sol surt cap a les 6 del matí i es pon cap a les 6 de la tarda, de manera que hi ha aproximadament 12 hores de llum i 12 de foscor. Això passa perquè l'eix de la Terra està inclinat a uns 23,5 graus, però aquesta inclinació afecta sobretot a les zones allunyades de l'Equador. Als pols es poden arribar a veure mesos sencers de llum o de foscor, mentre que a l'Equador la trajectòria aparent del sol canvia molt poc al llarg de l'any. Aquest fet té conseqüències importants sobre el clima i els ecosistemes. Moltes plantes i animals tropicals no depenen tant de la durada del dia com de les estacions humides i seques.
1: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. Un accident de trànsit entre tres turismes a l'AP7 a l'altura del Papiol obliga a tallar l'autopista en sentit Barcelona. Els bombers, que han rebut l'avís a les 5 i 5 minuts, han enviat al punt de l'accident 7 dotacions. Els efectius de bombers han pogut extreure dues persones que havien quedat atrapades a l'interior dels vehicles accidentats, tot i que per ara no hi ha informació sobre el seu estat. Arran d'aquest sinistre, l'AP7 està tallada al Paliol per enllaçar amb la B23 i hi ha retencions des de Sant Cugat. En plana més internacional, la Comissió Europea es troba treballant en la petició d'ajuda del govern espanyol per fer front a la gestió de la crisi migratòria a Ceuta. Així ho ha indicat aquest dissabte el comissari d'Interior i Migracions, Magnus Brunner, a través d'un missatge a les xarxes socials en què s'ha defensat la prioritat que continua sent el retorn ràpid de tots els que estan il·legalment a Ceuta. Segons Brunner, la comissió es troba implicada a tots els nivells per garantir la seguretat de les fronteres exteriors de la Unió Europea. I per fer-ho, aquesta ajuda implicaria a Frontex, l'Europol, l'Agència d'Asil de la Unió Europea. També en aquests moments s'està celebrant la Diada de Vigílies de la Festa Major de Vilafranca amb els castellers de Vilafranca i els xicots de Vilafranca. Per saber com estan anant, connectem amb Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
2: Vilafranca del Penedès està vivint una bona Diada de Vigílies aquest 29 d'agost amb les colles locals, els castellers de Vilafranca i la colla dels xicots de Vilafranca. Uns castellers de Vilafranca que han iniciat la primera ronda amb un 4 de 9 en folre molt lleuger, pensant en el 4 de 10 per demà en la Diada de Sant Fèlix. El mateix han fet també en segona ronda, amb un 3 de 9 en folre, també descarregat de cara a un possible 3 de 10. Per la seva part, els xicots de Vilafranca de moment han complert els seus objectius, han descarregat en primera ronda el 4 de 8 i en segona ronda la torre de 7. Falta saber si finalment podran descarregar el 3 de 8, que veurem d'aquí uns instants.
1: També el president de la Generalitat, Salvador Illa, des del nou cap d'Almenar, al Segrià, ha criticat aquest dissabte el discurs simplista i populista contra els impostos i ha defensat la seva inversió en sanitat. En una visita en aquest centre, Illa ha carregat contra aquells que diuen que es passen masses impostos i ha defensat que aquests permeten creació de nous centres com el d'Almenar o reformar-ne d'allà existents. També els agents rurals han informat aquest dissabte del perill d'incendi. Ho és especialment alt a 58 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre repartits en comarques com l'Anoia, el Bages, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra Baixa i Urgell. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

Bona nit i molt benvingudes i molt benvinguts sigueu un dijous més al Tot ens va bé, el programa de Ràdio Arenys dedicat a les músiques i a les cançons del teatre musical d'ahir, d'avui i de sempre. Si us agraven els espectacles de teatre musical, des d'ara i fins a les 10 us acompanyarem en Joan Bosch i la seva nova ajudant, l'Helena Soldate, a les Vies del So, i aquest que us parla, en Jordi Serra Ribugent, aquí rere els micros, per fer-vos passar una bona estona amb músiques i cançons d'espectacles que s'han pogut veure, i alguns fins i tot encara es poden veure, a Broadway, al West End de Londres, a Barcelona, a Madrid i a molts més altres indrets del nostre planeta.

0: Cada setmana el nostre programa té una temàtica molt concreta i totes les cançons estan relacionades d'una manera o altra amb aquesta temàtica. El d'avui serà un programa molt amorós, perquè està dedicat a l'amor. Un programa que havíem preparat per al Dia de Sant Jordi, Diada Nacional de l'Amor a Catalunya, però que al final no el vam poder fer. I com que no el vam poder fer el 23 d'abril, com estava previst, doncs el fem avui, dia 7 de maig. I no passa res. No passa absolutament res. De fet, qualsevol dia és un bon dia per fer un programa dedicat a l'amor. No ho creieu? Tant de bo hi hagués molt més amor a tot arreu, en lloc de tanta crispació, tant d'odi i tanta guerra com, malauradament, hi ha al món en què vivim. I comencem ja amb el programa d'avui, que avui tenim moltes, moltes cançons, i entre elles tenim una nova cançó Frankenstein. I ho farem... Començarem el programa d'avui i ho farem amb una cançó del gran Cole Porter, un músic i lletrista que va composar i escriure moltes cançons, però que moltes, moltes, moltes, més de mil cançons, la gran majoria d'elles dedicades a l'amor i també, però, al desamor. Cole Porter va ser un dels grans creadors de temes musicals als anys 20 del segle passat i a la dècada dels 30 es va convertir en un dels principals compositors d'espectacles de Broadway i també de cançons de pel·lícules durant la coneguda com a època daurada de Hollywood. Amb algunes de les cançons més conegudes d'aquest carismàtic i prolífic músic i lletrista, juntament amb els relats de la Dorothy Parker sobre relacions de parella, els de Goy de Gom van crear el musical Tu diu amor meu, que es va estrenar al Teatre Victòria el 10 de gener de 1995 i que comptava el seu repartiment, que ben bé podríem dir de luxe, amb la Nina, en Carlos Gramaje, la Montplans, en Pep Anton Muñoz, la Carme Cuesta, la Montse Pérez, i la Victòria Pagès i l'Òscar Mas, que són els que ara escoltarem amb la cançó Tu ho ets tot, en què una parella d'enamorats es diuen l'un a l'altre el que senten, i estan tan, però que tan enamorats l'un de l'altre, que només tenen paraules de lloança i de gran admiració. Ja acostuma a passar que quan ens enamorem només veiem les virtuts d'aquella persona i ens agrada tot, absolutament tot d'ella, i aquella persona per nosaltres ho és tot.
1: En to poètic sóc tan patètic que m'estimo més no parlar. Quan ets a prop em poso a tremolar, intento en va recitar. Sé que no mata la serenata i que no domino bé el presseig, però almenys intento expressar el que sento, mostrar-te als altres tal i com et veig. Tu ets tot, ets el Coliseu, tu ets tot, ets com un museu, ets les emocions de les grans cançons d'Estraus, un barret de moda, un vermut amb soda, tu ets Mickey Mouse, tu ets París, ets el sol d'Eivissa o el somrís de la Mona Lisa. Quan estàs amb mi no és possible dir

0: quadra. I jo sóc com una puça per un bot, perquè sóc molt poca cosa. I tu ets tot.
1: Tot ens va bé.
2: Una de les parelles més conegudes dels musicals són en Dani Zuko i la Sandy Dombrowski, que són els protagonistes de Grease. Un parell de joves adolescents que s'enamoren a les vacances d'estiu, viuen un amor d'estiu, però que passades les vacances coincideixen al mateix institut de secundària i aquell amor d'estiu tan meravellós que van viure s'esfuma pels condicionants de la gent que els envolta. En Dani ja no és aquell noi tan atent, amable i afectuós que va conèixer la Sandy i ara ha adoptat el rol de dolentot, s'ha tornat un pinta. Però jo crec que l'argument d'aquest musical és tan, però que tan conegut que no fa falta que us expliqui. Oi que no? Doncs anem al gra. El musical Grease, amb música i lletres del tàndem format per en Jim Jacobs i en Warren Cassie, es va estrenar a Broadway el 1972, on es va representar durant 8 anys seguits. El 1973 es va poder veure per primera vegada al West End de Londres. I d'aleshores ençà se n'han fet diverses reposicions tant a Broadway com al West End. I també s'ha representat a molts països i traduït en moltes llengües diferents arreu del món. A Barcelona i a Madrid, per ara, n'hem pogut veure 4 muntatges ben diferents. El produït per en Luis Ramírez el 1999, el dirigit per en Ricard Reguant el 2006, la producció de la Coco Comín el 2011, i el Grease més recent, el del 2021, va ser un muntatge que va anar a càrrec de la productora Son Produce, amb actors i actrius tan joves com els seus personatges, que normalment no acostuma a ser així. I no ens oblidem tampoc de la icònica pel·lícula de 1978 protagonitzada per l'Olivia Newton-John i en John Travolta com a Sandy i Danny. De la reposició que es va poder veure al West End de Londres l'any 1993, protagonitzada per la Debbie Gibson i en Craig McLachlan, ara escoltarem un dels temes més coneguts del musical i, a més, un dels últims que sonen a l'espectacle, en el moment exacte que la Sandy decideix canviar d'actitud vers el seu enamorat Dani Zuko i es vesteix de cuiro negre, deixant enrere aquella bona nena, dolça, innocent i recatada, que era abans. Estic parlant de la cançó You Are One, de Ray One, que en català podríem traduir com Tu ets qui jo vull. Anem-la a escoltar.

Dues cases semblants en dignitat, dins la barona de la nostra escena, a un vell afront infonen nou esclat, que mans civils de sang civil en plena. De l'entranya fatal d'aquests rivals, dos amants prenen vida amb els trucs, la dissort i la trista mort dels quals els greuges dels seus pares fan caducs. Els greus passos del seu mortal amor i la fúria dels pares per combatre, que sols la mort dels fills fon amb horror, ompliran dues hores al teatre. Si escolteu amb orella ben volent, nosaltres hi prendrem el millor esment. Així comença Romeu i Julieta, una de les tragèdies d'amor més conegudes del gran dramaturg anglès William Shakespeare. Romeu i Julieta és la història d'amor de dos adolescents, com en Danny Zuko i la Sandy, les famílies dels quals estan enfrontades. A partir del Romeu i Julieta d'en William Shakespeare, tot i que ambientat al Nova York dels anys 50, i canviant els Capuleto i els Montesco per dues bandes de carrer rivals, els Jets i els Sharks, el 1957 es va estrenar a Broadway el musical West Side Story, amb música original d'en Leonard Bernstein, lletres escrites, totes elles per l'Stephen Sondheim, llibret confeccionat per l'Arthur Lawrence, i amb coreografies i una curada posada en escena d'en Jerome Robbins, l'espectacle va ser produït per en Robert E. Griffith i en Harold Prince, un dels més importants productors de Broadway de tots els temps. West Side Story va ser una de les seves primeres coproduccions, i a aquest senyor li devem un munt de musicals que sense el seu suport moral i econòmic potser no hauríem vist mai la llum. Un dia ja farem un programa dedicat als productors, però tornem a West Side Story, millor. El Romeu i Julieta d'aquest musical són en Toni i la Maria, que es coneixen en una festa, en un ball, i que s'enamoren a primera vista l'un de l'altre sense sospitar que pertanyen a dues bandes de carrer rivals i que el seu amor està condemnat a un fatídic final. Del West Side Story original de 1957, l'any que ve es compliran 70 anys de la seva estrena. Ara n'escoltarem la cançó Tonight, aquesta nit.

0: Tot ens va bé amb Jordi Serra Ribugent.
1: El 7 de febrer de 1888... Sí, sí, ho heu sentit bé, eh? Repeteixo. El 7 de febrer de 1888, 1 i 3 vuits, al Teatre Romea de Barcelona es va estrenar una tragèdia romàntica escrita per l'Àngel Guimerà, amb una història semblant al Romeu i Julieta d'en William Shakespeare, amb dos enamorats i un amor impossible. La noia, ella, es diu Blanca i és una noble cristiana. El noi, ell, es diu Said i és un pirata musulmà. I en aquest cas, el que fa que sigui impossible aquest amor no són dues famílies enfrontades, l'una amb l'altra, ni tampoc dues bandes de carrers rivals, no. Sinó dues classes socials diferents, dues races diferents i dues religions també diferents. Estic parlant de la tragèdia Maricel, que poc s'imaginaria l'Àngel Guimerà que al cap de 100 anys, el 1988, es convertiria en un dels musicals catalans de més èxit de tots els temps gràcies als de Goy de Gom. És el nostre West Side Story a la catalana. Un musical d'allò que en diuen musical de culte, que tantes vegades com s'ha portat a escena, de nou, tantes vegades que ha triomfat a la cartellera de nou. I ha estat vist per pares i fills i també per avis i nets. Diverses generacions de catalans i catalanes han gaudit d'aquest

musical tan nostrat. Amb música original d'Albert Guinovart i lletres i llibret d'en Xavier Brudassala, Maricel, el musical, es va estrenar el 7 d'octubre del 1988 al Teatre Victòria de Barcelona, on hi va estar gairebé un any. Després se'n va anar a Madrid i també va fer gira per Espanya, amb la seva versió en castellà, lògicament, Mar y Cielo. I l'any 1991 va acabar allà on va començar, al Teatre Victòria de nou. Aquest va ser el primer muntatge, però després n'hi ha hagut quatre reposicions més. El 2004, el 2014 i el 2024, per ara, l'última. Però qui sap si ben aviat, posats a comptar, tocaria el 2034, però podria ser també molt abans. Qui sap si ben aviat el tornem a tenir de nou als escenaris. De fet, l'Antonio Díaz, del gran Mago Pop, ha comprat, a part del Teatre Victòria, també els drets per representar-lo i està ben disposat a produir-lo ell de nou. Quan? Això ja no ho sabem. Però el noi diu que el produirà. Sí, que el produirà perquè tothom en pugui gaudir una vegada més. A veure si és veritat, a veure si és veritat. De l'últim muntatge de Maricel, el del 2024, ara n'escoltarem una de les cançons d'amor més representatives d'aquest musical, titulada Per què he plorat, en aquest cas interpretada per en Jordi Garret en el paper de Said, i l'Alexia Pasqual, que està triomfant a Madrid amb Els Miserables, com a Blanca. Per què he plorat? Anem-la a escoltar.

0: quina cançó tan maca, de veritat, eh? Fins ara només hem vist amor entre adolescents o gent jove. Però què passa amb els personatges que ja no són tan joves? No s'enamoren? No estan enamorats? Hi ha parelles que l'amor els dura ben poc. D'altres, en canvi, l'amor els dura tota la vida i celebren afortunats ells les noces d'argent o les noces d'or. Entre aquests, n'hi ha que diuen que estan tan enamorats com el primer dia, mentre que d'altres afirmen que el que senten ja no és amor, és companyia, és costum, és rutina i que encara suporten l'un a l'altre. El musical The Fiddler on the Roof, el violinista al damunt de la teulada, entèvia el lleter, el seu protagonista, que vol casar les seves filles amb qui realment elles desitgin i més s'estimin, trencant així amb la tradició de buscar-los un marit a la força, normalment un vell, vidu i ric, pregunta a la seva muller, la Golda, si després de tants anys casats encara l'estima. El seu va ser un casament arreglat entre les seves dues famílies, la seva i la de la Golda, però malgrat tot, amb els anys es van anar acostumant l'un a l'altre i van acabar estimant-se i tot. Però després de tants anys, encara s'estimen? Del musical El violinista al damunt la teulada, estrenat a Broadway el 1964, música d'en Jerry Bock, lletres d'en Sheldon Harnick i llibret d'en Joseph Stein, ara n'escoltarem la cançó Do You Love Me? M'estimes? Amb la qual en Tèbia vol reafirmar l'amor que hi sent per la seva dona Golda i que ella també reafirmi l'amor que sent cap a ell.
1: Golda, I've decided to give Perchik permission to become engaged to our daughter Huddle.
2: What? He's poor. He has nothing. Absolutely nothing.
1: He's a good man, Golda. I like him. And what's more important, Huddle likes him. Huddle loves him. So what can we do? It's a new world. A new world.

0: asking you a question. Do you love me?
1: You're a fool.
0: I know.

Abelló, Baudelaire, Becker, Benedetti, De Castro, Dickinson, Ferrater, García Lorca, Hernández, Machado, Maillart, Maragall, Marsal, Martí i Pol, Neruda, Pizarnik, Rimbaud, Shakespeare, Storni, Verlaine, Vitale, Whitman. Aquests són els cognoms de grans literats, poetes i poetesses que van dedicar part de la seva obra a la temàtica que avui ens ocupa, l'amor. L'amor de parella, l'amor a la pàtria, l'amor fraternal, maternal o paternal, l'amor impossible, en definitiva, l'amor en totes les seves vessants. L'amor, l'amor que ha inspirat a tants i tants artistes de totes les disciplines al llarg de la història. Però dit tots aquests cognoms de poetes, perquè un poeta molt nostrat és el protagonista de la cançó que ara escoltarem. I, de fet, aquest poeta també va escriure-li a l'amor. Un dels més grans poetes que ha donat la literatura catalana i en català. En Jacint Verdaguer, mossèn Cinto per als amics. Sobre la vida i l'obra literària d'en Jacint Verdaguer, el grup musical Obeses, liderat per l'Arnau Gurtordera, el 2017 van crear l'òpera rock Verdaguer, Ombres i Maduixes, amb música original de l'Arnau Tordera, lletres del propi Jacint Verdaguer i un llibret escrit per en Pere Tió i en Pep Paré, que van tenir la idea de fer aquest musical, juntament amb l'Antoni Fontmir i en Jaume Coll Mariner. Verdaguer, Ombres i Maduixes es va poder veure al març del 2017 al Teatre Romea de Barcelona. D'aquest musical escoltarem una cançó titulada Ferida d'amor, que ens mostra un moment de joventut d'en Jacint Verdaguer en què aquest, molt abans, però molt, molt abans de ser mossèn Cinto, va descobrir què és l'amor quan una bona amiga, de nom Roser, li va declarar el seu amor i li va fer perdre el senderi al jove poeta qui va experimentar el seu primer amor. Ferida d'amor, de l'òpera rock, Verdaguer, Ombres i Maduixes. I escolteu bé la lletra perquè és del propi Jacint Verdaguer. Lletres extretes d'escrits en prosa i de poesies de joventut, musicades totes elles per l'Arnau Tordera, que era qui, a més, donava vida al muntatge al jove Jacint Verdaguer. La seva enamorada, Roser, ell li diu Roseta, a la cançó, que també l'escoltareu, va ser interpretada per la Xuel Díaz. Anem-los a escoltar i a veure què us sembla aquesta ferida d'amor.

0: els dijous a les 9 del vespre, a Ràdio Arenys, tot ens va bé.
1: Fins i tot mossèn Cinto Verdaguer va ser primer nen, després va ser jove i fins i tot es va enamorar. I ara és moment d'anar a escoltar una nova cançó Frankenstein, una cançó feta a partir de retalls de diverses cançons, en aquest cas dedicada als enamoraments, que ens ha deixat ben preparada i a punt per escoltar la nostra tècnica Mar Vico. Però abans d'escoltar la cançó Frankenstein, que ja fa temps que no em posem cap, m'agradaria recomanar-vos un concert que aquest proper dissabte 9 de maig es farà als Seràfics dins la MoMA. Què és la MoMA? La MoMA és la Mostra de Músics Arenyencs. Aquest concert anirà a càrrec de l'Slowly Duet, un duet format per en Bernat Barat, que és pianista, músic, actor i cantant, i la Júlia Sàbat, que és cantant i actriu, i que s'ha preparat molt i molt bé, i té un cert recorregut pel que fa al teatre musical i a la interpretació. I a més, aquesta noia és d'Arenys. I m'han dit, allò que diuen, m'ha dit un ocellet, que serà un espectacle molt bonic, molt màgic, íntim, només amb un piano i dues veus, i que interpretaran moltes cançons d'amor, algunes de clàssiques, d'altres de ben actuals, i entre totes aquestes cançons m'han assegurat que n'hi ha algunes que pertanyen a musicals. Per tant, ja ho sabeu. Recapitulant, Slowly Duet, aquest dissabte 9 de maig, a 7:45 del vespre, als Seràfics, un musical ple d'amor, amb cançons d'amor, fet amb molt d'amor, per passar una bona vesprada de dissabte. I ara sí, anem a escoltar aquesta cançó feta a partir de retalls d'altres cançons, on podreu escoltar fragments ben amorosos de musicals com Sweet Charity, Hairspray, Gris, Mil i una noia moderna, La petita botiga dels horrors i Sweeney Todd, cançons en les quals una noia o un noi està bojament enamorat d'algú. Joan, quan vulguis, endavant amb la nostra cançó Frankenstein.
2: Someone loves me. Someone loves me.

A l'últim programa que vam escoltar... Ai, que vam escoltar. A l'últim programa vam escoltar una cançó del musical La Caixa Falls, estrenat a Broadway el 1983, que va ser trencador perquè era la primera vegada que es mostrava al damunt d'un escenari una relació amorosa entre dos homes, precisament no massa joves, que eren parella i ja portaven anys vivint junts. D'aleshores ençà, als escenaris s'han mostrat tot tipus de relacions d'amor sense cap mena de pudor, relacions d'amor que antigament havien estat tabú i que eren temes que no es tractaven ni es portaven als escenaris perquè l'amor entre dos homes o dues dones era obscè i era pecat. Això deien aquells que d'amagatotis es dedicaven a violar nens i nenes, perquè violar nens i nenes no és pecat davant dels ulls de Déu a qui es representen, se suposa. Bé. Des de fa dècades als escenaris i als musicals es pot contemplar doncs, la diversitat sexual i amorosa que hi ha a la nostra societat i, per tant, podem trobar espectacles de teatre musical amb històries d'amor entre un home i una dona, entre un home i un altre home, entre dues dones i fins i tot històries d'amor a tres bandes, que també n'hi ha. Si hi ha un musical que és el paradigma de la diversitat sexual, on podem trobar relacions amoroses de tota mena, aquest musical és Rent, on podem trobar l'amor d'un noi amb una noia, l'amor de dos nois i l'amor de dues noies, una de les quals abans havia tingut un promès. En Marc, la Maureen, l'Àngel, la Joan, en Roger, la Mimi i en Collins són els joves protagonistes d'aquest musical ambientat als anys 90, on tant heterosexuals com homosexuals i bisexuals estan exposats i exposades a contraure la sida, la pandèmia dels anys 90, que va afectar a milions de persones arreu del món i que és ben present en aquest musical. Rent, lloguer en anglès, es va estrenar el 1996 a Broadway amb música, lletres i llibret d'en Jonathan Larson, que malauradament va morir pocs dies abans de l'estrena. No afectat de la sida, com molta gent es pensa, sinó d'un aneurisma d'aorta. Tenia només 35 anys, molt jove, la veritat, però ens va deixar com a llegat aquesta meravella de musical. Rent, inspirat en l'òpera La Bohème de Giacomo Puccini, es va convertir en el més gran èxit del teatre musical de la dècada dels 90 i encara avui dia, al cap de 30 anys, es segueix representant arreu del món. Al West End de Londres i també a Madrid, es podran veure noves reposicions per celebrar els seus 30 anys d'existència. I del musical Rent ara escoltarem una cançó que ens parla d'amor i de com mesurar la nostra existència. Què tal si mesurem la nostra vida en moments d'amor? D'això tracta la cançó Seasons of Love, que podríem traduir com Estacions d'amor, que és la cançó que ara escoltarem i que pertany al muntatge original de Broadway de 1996.

0: tot ens va bé.
1: De cançons d'amor, a cada musical, com a mínim, n'hi ha una. I de tantes, tantes que hi ha dedicades a aquesta temàtica, nosaltres hem fet una petita selecció, que són les que avui heu escoltat. La selecció era molt més extensa i no descartem, més endavant, fer un nou programa dedicat a l'amor. Però entre les que ens han quedat descartades, per temps que la ràdio el temps és or, hem fet una mena de sorteig en paperets i ens ha sortit la cançó amb la qual acomiadarem el programa d'avui. Teníem cançons de Wicked, de Hamilton, del Mikado, de Cop de Rock, de Gigi, de Carousel, d'Anything Goes, del Fantasma de l'Òpera, dels Miserables i d'Oklahoma, entre altres. Però la que ha sortit pertany a un musical del qual vam escoltar una cançó a l'últim programa temàtic que vam fer dedicat als locals d'oci nocturn, que si no el va poder escoltar el teniu penjat a la web de Ràdio Arenys, i parlo del musical Miss Saigon. Miss Saigon, que té una cançó d'amor molt bonica titulada The Last Night of the World, que en català podríem traduir com l'última nit del món, amb la que posarem punt i final al programa d'avui. En Joan Bosch i l'Helena Soldate, les vies del so, i aquí rere els micros, en Jordi Serra Ribugent, aquest que us parla, us donem les gràcies per haver-nos escoltat, i si el programa d'avui us ha agradat, la setmana que ve tornarem a ser de nou aquí a Ràdio Arenys amb un nou Tot ens va bé, que serà molt colorista, perquè tindrem cançons amb molts de colors i de tots els colors. Ara sí que hi ha res més a afegir, només dir-vos allò que us diem cada setmana. Bona nit, que descanseu i fins la setmana que ve.

0: Sabies que...
1: A les profunditats de les coves de Naica, a Mèxic, es troba un dels fenòmens més impressionants i rars del planeta, els vidres de selenita, també coneguts com a fongs de vidre. Aquests vidres gegants poden assolir fins a 11 metres de llarg i 4 d'amplada, creant un paisatge subterrani que sembla tret d'un altre món. La formació d'aquests cristalls ha estat un procés extremadament lent, que ha pres aproximadament mig milió d'anys. La combinació única de condicions dins la cova, com ara temperatures extremadament altes, a prop dels 58 graus i una humitat de gairebé el 100%, juntament amb una presència d'aigua rica en minerals, ha permès el creixement d'aquestes estructures cristal·lines gegantines. La cova on es troben, coneguda com a cova dels cristalls, és un dels entorns més hostils per als humans, a causa d'aquestes condicions extremes, cosa que limita el temps que els científics i exploradors poden passar-hi dins. El més curiós és que aquests vidres no només són un espectacle visual, també ofereixen pistes sobre la geologia i la química de la Terra, proporcionant informació invaluable sobre com es formen certs minerals i com els processos geològics han modelat el nostre planeta al llarg de milions d'anys.
2: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya.
3: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porta. Un accident de trànsit entre tres turismes a l'AP7 a l'altura del Papiol continua tallant l'autopista en sentit Barcelona. Els bombers ja han pogut extreure a dues persones que havien quedat atrapades a l'interior dels vehicles accidentats i actualment es troben sent ateses pel SEM, gràcies a les 7 dotacions que han mobilitzat. A conseqüència d'aquest sinistre, a l'AP7 està tallada el Papiol per enllaçar amb la B23 i hi ha retencions d'un quilòmetre des de Sant Cugat del Vallès. El president de la Generalitat, Salvador Illa, des del nou cap del Manal Segrià, ha criticat aquest dissabte el discurs simplista i populista contra els impostos i ha defensat la inversió en sanitat. En una visita al centre, Illa ha carregat contra aquells que diuen que es paguen masses impostos i ha defensat que aquests permeten la creació de nous centres com el del Manal o reformar els ja existents. Illa ha reivindicat també l'acció de govern en sanitat amb una inversió important, amb obres a 57 centres d'atenció primària, 26 de nous i 31 en què s'estaven fent millores substancials. El president ha apel·lat també a la valentia per reformar el sistema perquè continuï sent excel·lent. I ara busquem la previsió del temps per les properes hores. Bona tarda.
2: Bona tarda. Dissabte que està sent molt tranquil i, de fet, amb una temperatura continguda després del matí frescal, la tarda ja ens ha portat alguns valors al voltant dels 30-32 graus, sobretot a les comarques prelitorals i del Pla de Lleida, però no s'ha enfilat gaire més aquesta temperatura. Algun núvolet prim i poca cosa més. En vista el diumenge, una situació una altra vegada molt tranquil·la. Al matí alguns núvols a la Costa Daurada, durant la tarda cap al Pirineu. Poc destacable, sense tempestes. I la temperatura una altra vegada contrastada. Matí, frescal, però demà a la tarda farà una mica més de calor que avui, sobretot a Lleida, a l'Ebre i a l'interior gironí. N'estem pendents a la xarxa?
1: També la línia 1 de metro de Barcelona ha recuperat avui el servei entre les estacions de Florida i la plaça de Sants després de les obres de millora que s'han dut a terme. Dilluns, l'estació de Verdaguer també recuperarà la normalitat amb la reobertura del passadís que connecta les línies 4 i 5. Així, els usuaris també podran tornar a utilitzar aquest enllaç entre les dues línies sense haver de fer el recorregut alternatiu que havia d'estar necessari durant les obres. I en plana més internacional, la Comissió Europea es troba treballant en la petició d'ajuda que el govern espanyol ha realitzat per fer front a la gestió de la crisi migratòria a Ceuta. Així ho ha indicat aquest dissabte el comissari d'Interior i Migracions, Magnus Brunner, a través d'un missatge a les xarxes socials, en què aquest ha defensat que la prioritat continua sent el retorn ràpid de tots aquells que segueixen i l'enviaran a Ceuta. Segons Brunner, la comissió es troba també implicada a tots els nivells per garantir la seguretat de les fronteres exteriors de la Unió Europea. I per fer-ho...
3: Ràdio Arenys.

Per la llibertat. Aquesta paraula que feia tanta de nosa als poderosos, als cacics, als que no volien que evolucionàs la nostra terra. I s'uneix exèrcit, església i poderosos i fan l'esclat. L'esclat que havia de dur la repressió i la mort. Miquel Àngel Colomà, secretari de Mili Darder, fou empresonat pels feixistes i des de la presó, l'any 1937, escriu aquest poema.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7 i us parla Lídia Porta. L'accident de trànsit entre els tres turismes a l'AP7 a l'altura del Papiol ha deixat 10 ferits, un d'ells en estat crític que ha estat traslladat a l'Hospital per Taulí de Sabadell. La resta, menys greus, han estat traslladats a la Mútua de Terrassa i al Consorci Sanitari de Terrassa. Connecteu amb Pau Pasqual, de TV, per saber la situació. Bona tarda, Pau.
2: Bona tarda, doncs 3 hores després de l'accident als carrils que connecten l'AP7 amb la B23 per accedir a Barcelona continuen completament tallats. Els bombers ja han enviat aquesta tarda 7 dotacions per haver de treure 2 persones que havien quedat atrapades a l'interior dels vehicles. Ara mateix doncs estan fent tasques de retirada de vehicles en aquests 2 carrils que, recordem, 3 hores després del sinistre continuen tallats. En total, com deies, hi ha 10 persones implicades, els que han sortit pitjor parats, una parella d'edat avançada que sí que tenen ferides de gravetat, tot i que la causa de l'accident encara està pendent de confirmar. El xoc s'ha produït just al punt on els carrils se separen per distribuir el trànsit cap a les diferents sortides i, com deia, els 2 carrils que connecten l'AP7 amb la B23 estan completament tallats des de les 4 de la tarda, però la policia està podent desviar els vehicles cap a l'A2 o els fa continuar per l'AP7. Aquest desviament és precisament el que està evitant un col·lapse més gran a l'AP7, tot i que la circulació cap a Barcelona ara mateix està molt condicionada. De moment, com dèiem, els treballadors estan treballant en la retirada dels vehicles i fins que no acabin no es podrà recuperar aquest accés, aquesta connexió des de l'AP7 cap a la B23.
1: Moltes gràcies, Pau. Doncs bé, seguim en què el govern ha dedicat la seva jornada d'Osa Balaguer en fer diverses visites a municipis i infraestructura de comarques de Lleida. L'acte més destacat ha estat la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, al personal d'Alcarràs, amb motiu de la seva entrada en funcionament i el debat del Pla Territorial Sectorial per la Generació Elèctrica, Eòlica i Fotovoltaica, que és el Plater. També la xifra de víctimes mortals de la catàstrofe natural del Nepal ja s'ha enfilat fins a les 682 persones, segons l'últim recompte publicat per les autoritats del Nepal. I també en esports, avui dissabte comença de nou la Lliga EF de futbol i en aquests moments acaba de començar a rodar la pilota en el partit entre l'Espanyol i l'Eibar. Demà diumenge el Barça rep el Tenerife i el Badalona Women disputarà el seu primer partit de la temporada contra l'Atlètic Lezama. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

Ànimes és un espai de reflexió, de poesia i de música, un espai per endinsar-nos dins del cor. Un programa dirigit i presentat per Josep Torrents Missé i Rafael Caro Ponte, o per Rafael Caro Ponte i Josep Torrents Missé, amb la col·laboració de la Pimilian Miró i el control tècnic en Joan Bosch.

0: una família i un ruc. Una vegada hi havia un matrimoni amb un fill de 12 anys i un ase, que van decidir viatjar, treballar i conèixer món. Així varen marxar tots tres amb el ruc. En passar pel primer poble, la gent comentava: «Mira aquest noi malcriat, ella sobre el ruc i els pobres pares ja grans a peu». Aleshores la dona va dir al marit: «No permetem que la gent parli malament del nen». L'home el va baixar i se'n va pujar ell. En arribar al segon poble, la gent murmurava: «Mira que poca vergonya aquest tipus. Deixa que la criatura i la pobra dona vagin a peu, mentre ell va molt còmode a sobre». Aleshores van prendre la decisió de pujar-la a ell a l'ase, mentre pare i fill es tiraven de l'ase. En passar pel tercer poble, la gent deia: «Pobre home, segur que després de treballar tot el dia encara ha de portar a la dona sobre el ruc. I pobre fill, quina vida li espera amb aquesta mare». Es varen posar d'acord i van decidir de pujar tots tres a l'ase per seguir amb el seu peregrinatge. En arribar al poble següent, van sentir que els habitants s'exclamaven: «Mare de Déu, que en són de bèsties aquests tres! Tots tres a sobre el pobre animal! Li trencaran l'esquena!» Finalment van decidir de baixar tots tres i caminar al costat del ruc, però en passar pel següent poble van sentir que la gent se n'enreia: «Mira tu, aquests tres van caminant quan tenen un burro que podria portar-los». En conclusió, no escoltis massa el que diu la gent, perquè facis el que facis, sempre et criticaran, de manera que tria tu mateix quina és la decisió correcta, i un cop n'estiguis convençut, no t'importi el que diguin ni que pensin els altres. La família del conte, al final, sabeu què va fer? Van decidir continuar el viatge, pujant una estoneta cada un sobre el ruc i deixant-lo descansar també de tant en tant, i que cadascú digui o pensi el que vulgui.
1: Us deixo una cita d'Àngela Becerra. Hi ha vegades que la vida creu en el teu camí coses meravelloses, que apareixen perquè sí, que no busques i no obstant trobes. A la teva mà està llavors aprendre a valorar-les tal i com es mereixen. De vegades es tracta de persones, de vegades de moments fugaços.

Inici de Càntic en el Temple, de Salvador Espriu. Homenatge a Salvat Papasseit. Ara digueu, la ginesta floreix. Arreu als camps hi ha vermell de roselles. Amb nova falç comencen a segar el blat madur i amb ell les males herbes. Ah, joves llavis desclossos després de la foscor, si sabíeu com l'alba ens ha trigat, com és llarg d'esperar un alçament de llum en la tenebra. Però hem viscut per salvar-vos els mots, per retornar-vos el nom de cada cosa, perquè seguíssiu el recte camí d'accés al ple domini de la terra. Vàrem mirar, ben al lluny del desert, davallàvem al fons del nostre somni, cisternes seques esdevenen cims pujats per esglaons de lentes hores. Ara digueu, nosaltres escoltem les veus del vent per l'altre mar d'espigues. Ara digueu, ens mantindrem fidels per sempre més al servei d'aquest poble.

I ara us llegiré dos relats que us he preparat. El primer es diu La tassa buida, de Marc de Sment. Nanin, un mestre japonès que visqué a l'era de Meiji, entre l'any 1868 i el 1912, va rebre un professor universitari que venia a preguntar-li sobre el zen. Nanin va servir el te, va omplir la tassa del visitant i tanmateix continuava deixant caure te. El professor va observar la tassa vessar fins que no va poder més i li va dir: "El te està vessant, ja no n'hi cap més." "Igual que aquesta tassa", va dir Nanin, "vostè està ple a vessar amb les seves opinions i especulacions. Com puc mostrar-li el zen si no buida primer la seva tassa?" El segon relat es diu Un mar de petits focs. Un home del poble de Naguà, a la costa de Colòmbia, va poder pujar al cel. En tornar, va explicar com des d'allà dalt havia pogut contemplar els éssers humans i com no són més que un mar de petits focs. "El món és això", va explicar, "un munt de gent i un mar de petits focs. Cada persona resplendeix amb llum pròpia entre les altres. No hi ha dos focs iguals. Hi ha focs grans, focs petitons i també focs de tots colors. Hi ha gent també de foc serè, hi ha gent de foc esbojarrat, que omple l'aire de juspires. Però alguns focs, ximplets, ni il·luminen ni cremen, però n'hi ha d'altres que cremen en la vida amb tant d'ímpetu que no se'ls pot mirar sense parpellejar, i qui s'hi apropa també se'n sent com ell."

0: I avui, amics i amigues, per acomiadar-nos, ho farem amb unes paraules reflexives i plenes de positivitat de Martin Luther King, un clergue i líder del moviment afroamericà dels drets civils durant la dècada de l'any 1950. I tot seguit, la Pi, Milian, ens recitarà un poema en què ella mateixa és l'autora. Espero que la nostra selecció us agradi. Si no pots volar, corre. Si no pots córrer, camina. Si no pots caminar, gateja. Però facis el que facis, segueix endavant.
1: Potser, potser el meu poema més bonic sols tingui una paraula. Estima'm.
0: Carai, curt, però potentíssim, eh?
2: A veure...
0: Avui jo, parlem...
2: Jo crec que més que dinàmic, normalment intentem que ho sigui el nostre programa, el d'avui és intens, eh? Déu-n'hi-do, no us sembla, nois?
0: Sí, jo el que volia acabar de dir és de que ell ha parlat d'estimar, tu també amb la mirada has parlat el corazón herido, proclama la mejor frase, te quiero, me quiero, quiero, no? Sempre com que anem a buscar aquest rerefons, no?, que té que veure, doncs, a veure, amb aquest sentiment tan preciós i tan bonic com és l'amor, la bondat, la tendresa, i penso que hem d'anar per aquí, però també no ens oblidem de qui han anat els sentiments que ens provoquen malestar.
2: Pues sí, però aquests els oblidem, eh? El possible, aquí, al programa nostre de poesia, aquí, tot lo agradable, tota l'estimació possible i art, tota l'art que hi capia.
1: Hem de ser positius i l'amor és el més positiu que hi ha. Mou muntanyes, l'amor. Vull dir que és etern.
0: Llavors també vull mencionar doncs, el poema que, o l'escrit que ha llegit la Pi de Te doy permiso, i m'ha agradat el final, que dius Te doy permiso a no pedir permiso porque así el amor és completo. Una altra vegada ens surt l'amor, no, Rafael?
2: Sí, i a més, aquest te doy permiso amb el dia d'avui, la relació que hi ha home-dona, és important, eh?
1: Molt bo el poema, sí, aquest. La veritat, em costa recitar en castellà, perquè m'agrada més, em sento més còmode en català, però aquest poema és boníssim i valia la pena recitar-lo en castellà i arriscar-se. No
0: sí,
1: sé com
0: sí, no,
1: ha sortit.
0: S'entès molt bé i és molt profund.
1: Però és molt profund i bé, i és molt bo.
0: Doncs també, a veure, mencionar doncs, aquest relat que en primer lloc jo he pogut... A veure, compartir amb vosaltres una família, un ruc. Aquest aquí és un conte molt antic, per això, eh? Que facis el que facis...
2: Murmuracions i murmuracions.
0: Eh?
2: Sí.
0: Sempre et
2: veritat.
0: Poden criticar.
2: Veritat.
0: Solució, que cadascú digui o pensi el que vulgui i cadascú, doncs, que faci el que bonament, doncs, senti que ha de fer.
1: Sí.
2: També m'ha agradat que hem parlat d'uns focs de tots colors i de focs de vida i focs de tot... I el foc se'ns estimula a la vida. I el mou cap a la vida, cap a la llum.
1: Jo el que voldria era incidir en el poema de Salvador Espriu, que l'ha recitat molt bé, tot i la dificultat de recitar Espriu, i ha estat molt... Molt bo.
0: Moltes gràcies, perquè, a veure, m'he esforçat una mica, l'he volgut llegir a poc, pronunciant, sentint... Però, mica a mica, vols que t'ho digui, anem aprenent. Vull dir, d'això no en sabrem mai, perquè el Rafael sí que és un gran rapsoda i tu també t'estàs, no sé, acurant doncs,
1: jo soc
0: amb l'art de
1: recitar. Autodidacte, autodidacte.
0: Sí, doncs,
2: tots fem el que podem.
1: Però Espriu boníssim.
0: Doncs em sembla que no ens queda més temps. I res més, amics i amigues, oients, amb aquests versos i amb aquests comentaris que us hem fet, ens acomiadem. Fins al proper programa d'Ànimes. Abraçades per tothom.
2: Felicitats per tothom, també.
1: Petons i abraçades per tothom.
3: Ràdio Arenys. Quan es tracta de la salut, la confiança ho és tot. A Creu Blava Arenys t'oferim un servei mèdic integral amb l'atenció propera que et mereixes.
4: Urgències, pediatria, diagnòstic per la imatge, dental, fisioteràpia i un ampli equip quadramèdic amb diverses especialitats per a totes les edats.
3: Creu Blava Arenys. Professionals, proximitat i un tracte familiar perquè et sentis sempre en bones mans.
4: Som al carrer de Sant Roc, número 1 d'Arenys de Mar, i al carrer de Sant Gabriel, número 4749. Truca al 935 95 55 99.
3: Creu Blava Arenys. Cuidem els teus. Ens preocupem de tu. Ràdio Arenys.

A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera música.

0: Sabies que...
1: La primera comèdia de situació multicàmera reconeguda és I Love Lucy, estrenada el 15 d'octubre de 1951 als Estats Units. Aquesta sèrie, protagonitzada per Lucille Ball i Desi Arnaz, va marcar un abans i un després a la televisió. La tècnica multicàmera, que utilitza diverses càmeres per capturar diferents angles simultàniament, va ser innovadora per a l'època i va permetre gravar davant d'un públic en directe, creant una experiència teatral. Aquesta metodologia no només donava autenticitat a les actuacions, sinó que també capturava les reaccions genuïnes el públic, afegint energia a l'humor. I Love Lucy va establir estàndards per a les sitcoms modernes, com a l'ús de decorats fixos i la producció eficient en un estudi. A més, també va ser pionera en gravar en pel·lícula de 35 mm, cosa que va permetre la seva sindicació, reemissió i remasterització anys després. Un fet revolucionari. La sèrie abordava temes quotidians amb humor, com els malentesos matrimonials i les ambicions de Lucy, connectant amb una audiència massiva. El seu èxit va consolidar el format multicàmera, influint en sèries com a Friends, Seinfeld o Willy Grace. Encara a dia d'avui, I Love Lucy és un referent cultural i televisiu.
2: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. El Servei Català de Trànsit ja ha reobert l'AP7 a l'altura del Paiol després de l'accident múltiple entre tres turismes de les 4 de tarda que ha deixat 9 ferits, un d'ells en estat crític i que ha estat traslladat a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. L'accident s'ha produït quan un cotxe que fugia de la policia i anava en direcció contrària ha topat contra dos vehicles que anaven en sentit Barcelona. En un dels vehicles, que s'ha trobat de cara amb el cotxe que anava en sentit contrari, hi viatjaven un matrimoni amb dos menors i a l'altre hi anaven tres adults. En el vehicle que anava en sentit contrari i que fugia de la policia, hi viatjaven dos homes que han quedat detinguts i el tercer ha fugit i està en recerca i captura. Dels dos detinguts, el conductor està acusat de conducte homicida i lesions i en custòdia a l'hospital, mentre que l'altre està acusat de desobediència. En altres trams de l'EP7 també hi ha incidències. Entre Margarida de Rida i Els Monjos i la Franca i entre Subirat i Sant Sadurní d'Anoia, en sentit nord, també hi ha lentitud i aturades arran d'un accident. També hi ha intensitat en aquesta autopista a Gelida, en sentit nord, tot i haver-se retirat el cotxe accidentat anteriorment. Totes aquestes incidències es produeixen en un context d'un cap de setmana amb molta mobilitat arran de la finalització de moltes persones de les seves vacances d'estiu. I la xifra de víctimes mortals de la catàstrofe natural del Nepal ja s'enfila fins a les 682 persones, segons l'últim recompte publicat per les autoritats del Nepal. A més, hi ha 3.000 desapareguts. En les últimes hores, el Consell de Turisme del Nepal ha informat que s'han localitzat almenys dos espanyols dels tres que apareixien com a desapareguts. Tot i això, el Ministeri d'Exteriors ha aclarit que de moment encara hi ha dos espanyols desapareguts i, per tant, la xifra oficial ha passat de 3 a 2. També el govern ha dedicat avui la segona jornada de la trobada a Os de Balaguer. Han fet diverses visites a municipis i infraestructures a les comarques de Lleida. L'acte més destacat ha estat la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, al Parc Solar d'Alcarràs amb motiu de la seva entrada en funcionament i en ple debat sobre el funcionament territorial per la generació elèctrica i eòlica o fotovoltaica, també anomenat Plater. I en plana també més internacional, la Comissió Europea es troba treballant en la petició d'ajuda del govern espanyol per fer front a la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. I en cultura, la banda barcelonina de punk Beni Dolores, el rock alternatiu de Matada Pere d'Orella 2 i la formació indie rock osonenca Pla Moguda són els tres finalistes de la 26a edició del concurs Sona Nou. Per segon any consecutiu, la final en directe es celebrarà el dimecres 23 de setembre a la plaça de Catalunya. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Escoltant Ràdio Arenys. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

0: Molt bon dia i bona hora, una setmana més i ja és l'última de l'estiu que estem aquí amb el programa especial dels dimarts. El dijous serà l'últim i la setmana que ve, si Déu vol, ja estarem els dissabtes, amb temps era temps, però aquesta setmana encara estem aquí amb la Martina, hem tingut a la Marina també, o sigui, dues perles de la de l'emissora, i avui farem temps d'estiu. I bé, aquí estem la Martina i la Rosa Montner, perquè junts ens ho passem molt, molt i molt bé amb tota la trup de fora, que són poquets, però la setmana que ve aniran venint. El que passa és que el dissabte nosaltres estem sols. Val? Tenim alguna trucada? Sí? Doncs molt bon dia i bona hora. Hola?
1: Hola.
0: Hola, Joan. Què tal, carinyo?
1: Què tal, com estàs?
0: Mira, encara no m'he recuperat del dijous. És que la setmana passada va ser una setmana apoteòsica per mi. A partir del dijous, el dijous i divendres van ser dos dies que vaig ser immensa, immensament feliç, com feia molt de temps que no era. I jo sóc una persona que procuro estar bé dintre de les meves limitacions, no? I bé, sí. I resulta que em va emocionar tant la teva trucada i vam estar parlant, jo que no callo ni sota l'aigua, deia un amic meu que per això estic a la ràdio. Doncs hi havia un tema que jo volia parlar amb tu. I l'altre dia vam estar parlant de tantes coses que inclús l'Ernest em va enviar un àudio dient-me que, perquè li vaig enviar el programa, dient-me que havia disfrutat, que havia estat amb el xor de Palau tot el programa, escoltant-lo. Bueno, el xor de Palau i Castelldefels, evidentment. Bé, carinyo, jo volia parlar, aviam, ara mateix, fa un momentet, li estava dient a la Martina quin personatge és el meu amic Joan Borràs. El meu amic Joan Borràs, que canta. El vas veure, el que et vaig enviar dels Stop? Sí, clar, que em vas dir que no tenies la foto.
1: No la tenia.
0: Allò és del quilòmetre, quan veu actuar en el pub. I el de los ojos d'Espanya, los ojos de la... No, los beso, el beso de l'Espanyola, que això va ser a la festa major, a la verbena, a la revetlla de Sant Joan, allà a l'Hospitalet. O sigui, que cantes, has sigut el fisioterapeuta, era de hockey sobre gel o sobre herba?
1: No. Sobre herba.
0: Sobre herba, de les Olimpiades. De quantes Olimpiades has estat fent de...
1: Una. Vaig estar a la de Seul l'any 88.
0: A l'any 88. Però després vas estar a Rússia, vas estar a molts llocs. Vas viatjar molt. Molt bé, perquè vas molt. Pintes de meravella. De meravella, perquè de veritat. Ets un gran actor fent teatre. T'ho dic perquè, bueno, vau fer Mamma Mia, la vau fer per tot Catalunya, en català. Sí. No la vau fer a Barcelona perquè era al mateix temps que estaven fent la de la Nina. Però, a més, ets un gran escriptor, perquè escrius uns llibres meravellosos, meravellosos. A l'escrit estrany és un llibre que a mi em va agradar moltíssim i jo precisament no sóc com la Teresa, que és una lectora compulsiva, que s'ho llegeix pràcticament tot. A mi m'ha d'interessar molt. I ara, aquest últim llibre que has tret, que aquí el tinc i posa Joan Borràs Serra, nascut a Barcelona el 1954, aprenent perpètu d'arts creatives, autor de la novel·la Escrit estrany, i bueno, ja em vas explicar allò de les merles blanques, no? Però aquest llibre de la remor de l'absència, t'asseguro, Joan, que a mi m'ha arribat moltíssim, perquè és que amb moltes coses, mentre l'estava llegint, et sentia tu. I després, per la sensibilitat aquesta tan brutal que arribes a tenir i que saps transmetre. I en aquest llibre, de debò, jo el trobo fantàstic. No sé... Aviam, tu ets molt modest, sempre ho has sigut. M'encanta que estigui dedicat a la Montse. I que són peregrins evolutius de retorn a casa. Pues sí, i veritablement, tot el que passa en aquell llibre... aviam, jo no sé la conclusió que en treus tu. Jo la conclusió que trec és que no ens enviïn tot el que podem aguantar.
1: Perquè veritablement... Sí, podria ser una conclusió, sí.
0: Perquè veritablement l'argument és brutal. Tu amb què et vas inspirant per escriure aquest llibre tan, tan fantàstic?
1: De fet, em vaig inspirar amb la història d'un client meu.
0: Sí.
1: D'un client meu que havia perdut dos fills per la malaltia. Per la fibrosi quística.
0: Sí.
1: I, bueno, aquest va ser el punt de partida, quan siguéssim.
0: Sí.
1: I, de fet, la remor de l'absència és aquesta remor que queda com perpètuament quan hi ha pèrdues.
0: Sí, sí.
1: Que poden venir donades per moltes coses, eh? O sigui, els sentiments emotius de cada persona, com encaixa les pèrdues, poden ser molt diversos.
0: Per descomptat.
1: I poden anar, doncs, des de l'absència de... des de la solitud,
0: sí, sí,
1: fins a la culpabilitat. O sigui, que encara que un no sigui culpable, no?
0: Ja, ja.
1: Però fins a la culpabilitat de no haver fet suficient, de no haver estat al lloc, de mil coses que et poden quedar sempre com una rèmora perpètua.
0: Sí, sí.
1: I que, això, però a la vegada les pèrdues no deixen de ser aprenentatges. I els aprenentatges el que fan és que puguis tirar endavant. Però hi ha gent que no, hi ha gent que es queda anclada perpètuament a la pèrdua i no aconsegueix avançar. Però les pèrdues haurien de ser, perquè ningú és etern,
0: no.
1: I les pèrdues haurien de ser sempre un punt d'anclatge per donar, no un no, 10 passos endavant.
0: Bé, això és com aquelles persones, evidentment, hi ha persona que quan cau s'enfonsa i es queda enganxada, i en canvi hi ha persona que quan cau rebota i... I és capaç de fer moltes coses. No s'oblida mai la pèrdua d'una persona que, i més en el cas de la gent del pare aquest, no? Com moren... Bueno, en fi, no vull fer el que en diuen spoiler perquè s'ha de llegir aquest llibre, de veritat. Però realment, quan estimes molt, no ho oblides mai. I jo crec que és important tenir-ho en el cor. Vull dir que el cor t'està, però la paraula il·lusió potser no la farà servir mai més a la vida, però en canvi sí que farà servir l'alegria i sí que sabràs gaudir de coses alegres. Aquest xicot d'aquesta obra li costa molt, però passen tantes coses interessants, és que és tan... el frare, les altres dues persones que surten, és que és molt, molt interessant. Està, a part de que està molt ben escrit, Joan, és que en saps molt, carinyo. I no és passió, t'ho asseguro, no és passió. Vols que et digui una cosa?
1: Tu que ets una dona influent,
0: sí.
1: I que coneixes a tantíssima gent, aviam si trobes un editor que li interessi.
0: Vale, aviam, no sé, jo no estic gaire al tanto, però parlaré amb la bibliotecària d'aquí, amb la biblioteca i amb una llibreria que hi ha ara, perquè aquí a Arenys hi ha hagut una llibreria durant molts, molts anys, que ha plegat, ja s'han jubilat, no? Però se n'ha posat una altra, que és clar. Hi ha una noia jove i li porta el relleu i es fan moltes coses. Aleshores, és que m'agradaria tant, aviam, Aquí a Arenys, normalment en la biblioteca es presenten molts llibres, no? Normalment solen ser descriptors de... d'Arenys.
1: Reconeguts.
0: Sí. Escriptors d'Arenys, bàsicament, no? Mm-hmm. Però, també t'haig de dir que aquell, el Roger de Gràcia, que no sé si escriu o no, però quan estava en la cresta de l'onada, també va venir i va omplir la biblioteca. I era per parlar d'edites i tal. I, en fi, jo crec que aquell llibre és un llibre perquè... Jo faré tots els possibles perquè aquest llibre surti per on té de sortir, perquè veritablement pensa una cosa. Ja t'he dit que jo no sóc una lectora compulsiva, però em sabia greu que s'acabés. T'ho dic de veritat. Vull dir, sí, tenia que continuar la història, i mira que té tela, eh? Però pensava, ostres, ara m'agradaria més que... O sigui, em va saber... T'ho dic d'acord, eh? Em va saber greu que s'acabés. És un llibre molt amèric, que t'enganxa d'una pàgina a l'altra d'una manera fantàstica, no? A més, és que passen tantes coses, i ell té unes reaccions tan diferents, que la veritat, Joan, de debò, saps que t'estimo molt, això per descomptat, però en aquest moment no estic parlant del Joan Borràs que jo estimo, estic parlant del Joan Borràs escriptor, que he llegit un llibre, bueno, és el segon llibre que llegeixo teu, i que he disfrutat moltíssim, i que ja et dic, em sabia greu que s'acabés. Perquè, no ho sé, és allò que... Saps com... quan fan una sèrie, jo no sóc gaire man, de les sèries, o sigui, veig el temps de... El com si fos ahir per jo què sé.
1: Per aprofitar la migdiada.
0: Ah, exacte. Però que ja se m'estan fent una miqueta pesats. Ja dura massa. Però saps aquelles sèries que deixen una porta oberta per si un cas continuar?
1: Sí,
0: aquell llibre li passa això. Realment, és un sentiment. Això de la remor de l'absència és que pots canviar de vida, pots ser immensament feliç, com és el cas, que li costa molt... Però no té per què oblidar-se. Jo el que sento...
1: Perquè hi ha sempre aquesta por...
0: De que repeteixi.
1: De que pugui tornar a succeir coses que un no controla.
0: Bueno, perquè són molt joves,
1: però aquest és el risc de viure, eh?
0: Evidentment. És que la vida és això, eh? O sigui, cada dia, hi ha moltes persones que diuen, és que això no m'havia passat mai. Saps què contesto? Uh-huh. La primera vegada que vas caminar tampoc havies caminat mai. Llavors se suposava, entre cometes, perquè la vida i la mort de les persones, doncs ja veus tu, és quan menys s'ho esperes pot passar. Però realment, clar, quan comences a caminar se suposa que tens tota una vida per endavant. I després, la vida, cada dia, et fa veure i et fa sentir que, ostres, és que això no m'havia passat mai.
1: Uh-huh.
0: I és irreversible,
1: sí.
0: A més a més.
1: Sí, exacte.
0: Vull dir, i vas deixant coses a mesura que vas... coses que no t'han passat mai i que, de sobte, un dia dius, ostres, si jo abans m'enfilava... i arribava. I ara, doncs no, perquè em fa por enfilar-me per si caic. No, és això. Però vaja, de tota manera, els personatges de la novel·la són estupendos, fins i tot la pesada de l'Àngel de la Guarda, que no el deixa ni a sol ni a sombra. Però de veritat, i la i l'afició és que és quasi bé tan bona com tu, eh? És molt bona, de veritat que és extraordinària, de debò, carinyo. Felicitats, felicitats, i t'asseguro que per part meva no es queda aquí. Ja faré...
1: Bueno, ja et dic, s'ha de trobar un editor, perquè clar, com que jo les novel·les les he diu que autoeditar jo,
0: clar.
1: Doncs clar, jo tinc pocs exemplars. Ja. Llavors, per fer presentacions o coses d'aquestes, això ho han de fer les editorials, que són les que tenen els remanents de còpies i de llibres,
0: ja.
1: Perquè clar... Com a autoedició, tu pots fer unes autoedicions limitades perquè, si no, et costa la torta un pan, no?
0: Mira, jo conec amb una persona, bueno, a Mataró, hi ha la Maria José Robledo, que jo la vaig conèixer per mitjançar d'un cantant que va venir aquí al programa, i jo aquell dia vaig recitar,

0: Va venir una poetisa que és va venir de Múrcia. Va venir, doncs, bueno, ja parlarem d'aquesta un altre rato, però que ella va editar un llibre, no me'n recordo ara del títol, no sé si em va fer 200 o 250 llibres.
1: Exemplars.
0: Exemplars. Sí. Els va vendre tots, eh?
1: Ja, però clar, per això has de tenir un públic...
0: Clar, i eren de poesia, eh? O sigui, clar, de poesia. Clar. Però de tota manera, si a l'argument d'un llibre, d'una novel·la com aquesta, són així d'interessants, jo crec que s'ha de moure, això, vale? I a més, no, s'ha de moure i no quedar-se aquí, eh? Perquè, xato meu, ja pots començar a escriure una altra vegada, eh?
1: Ah, està bé.
0: Si no ho estàs fent...
1: Com si fos tan fàcil, saps?
0: Bueno, depèn. Ui, a més, tu ets el rei dels dubtes, eh? Que te conozco pillín.
1: De què? Sóc el rei de què?
0: Ets el rei dels dubtes. Perquè l'altre dia vas parlar dels massatges de Melchor de Palau.
1: Sí?
0: I quan jo et vaig parlar de quiromassatge, de fer quiromassatge i tal, vas dir, no, perquè això vols dir tal i qual... I mira on vas arribar. Vam anar a veure la Maria Remolar, sí. Vas començar amb el quiromassatge i després, com que ja hi havia la base, pues vas fer la carrera de fisioterapeuta i a on t'has arribat, carinyo meu? Doncs, bueno, aviam si amb aquest llibre trobo una Maria Remolar, eh?
1: Aviam.
0: I arriba a donar la volta al món.
1: I faig aquí un best-seller que, escolta'm,
0: que
1: em retira de per vida.
0: Pues sí, per què no?
1: Estaria molt bé.
0: O sigui, l'últim que es perd és l'esperança en aquesta vida.
1: I tant.
0: Sobretot quan hi ha una base, vale? I diu que faríem moltes més coses si penséssim que són moltes menys les impossibles.
1: Sí, no, i tant. Vale? I tant. Sí.
0: Vale.
1: Sí.
0: Pues molt bé. Aquesta, repeteixo, en la gent, ja en parlarem, però aquesta, i escrit estrany, o la, com se diu, com és escrit estrany?
1: Escrit estrany.
0: Escrit estrany, o el Club de les Merles Blanques.
1: Mira,
0: jo ara, precisament, estic llegint, rellegint, un llibre de la Maria Vilanova, que és Històries del replà de l'escala, que em fa molt divertit, perquè tots són xismes, no? Llavors, m'ho passo bé, també, llegint-lo, a ratets, perquè tampoc, ja t'he dit, no és el meu, però el tinc allà... Com que ara ja he llegit aquest, doncs ara vaig per l'altra amiga, l'escriptora. O sigui que...
1: Molt bé, amor.
0: Doncs moltíssimes gràcies, de veritat, Joan, sobretot per...
1: No, gràcies a tu.
0: Per formar part de la meva vida. I ara, a continuació, tu pots escoltar el programa des de Calella, l'escoltes o no? Perquè va anar bé que l'envies.
1: Sí, que l'escolto. Sí.
0: Així que el pots escoltar. Doncs ara posarem la del Mustaki, que la, bueno, ja vas veure que la Rosa Guapa em va dir, ai, que és tan maca aquesta cançó, com que va ser la primera que em va sentir cantar.
1: Ja.
0: A Sitges, a casa de l'afinador de pianos, veus, ja ha sortit una altra vegada... Allò. Doncs posarem aquesta cançó, que a mi m'enamora i que em sap molt de greu que no l'escoltessis, que no hi fossis el dia que va sonar, com mai i com mai més tornarà a sonar, el dia que li van fer la missa a l'Antonio, aquí en els Frares, perquè els Frares, que per cert són amics del teu germà, del Javiers, dels dos Javiers, tenen, hi ha una sonoritat increïble de debò, eh? I jo com... A més, es va fer un silenci sepulcral mentre sonava la cançó.

0: tant que, no sé si t'ho he explicat, el frare jefe em va venir i em va dir que de qui era aquella cançó. I jo li vaig dir que en Mustaki. Diu, no, no, qui la canta? Aquesta, la que ha sonat avui. Dic, ah, dic, el meu amic Joan Borràs. Diu, és que m'agradaria tenir-la. I li vaig regalar el disc. Llavors en tenia. I li vaig regalar. O sigui que, com que m'agrada tant i em porta tan bons records, malgrat aquell dia em passés tota l'estona plorant, et sembla bé si la posem ara?
1: El que tu decideixis.
0: El que jo decideixi. Però tu et sembla bé?
1: A mi, perfecte.
0: Doncs, vale. Doncs llavors, i que consti que tinc moltes ganes d'abraçar-te, vale? D'abraçar-vos els dos.
1: Igualment, vale? Igualment.
0: Un petó molt fort, amor, i fins aviat.
1: I gràcies per trucar.
0: Ja veus, gràcies a tu, vale? Vinga, carinyo. Vinga. Un petó molt fort. Com se diu la cançó? Li dic a la...
1: El Rodamón.
0: El Rodamón, vale?
1: Sí.
0: Vinga, carinyo, un petó molt fort. T'estimo molt, fa molt que t'estimo tant que ja no me'n recordo quan encara no t'estimava, vale?
1: Vinga. Doncs fes memòria.
0: Vale. Adéu, carinyo, adéu. Gràcies. Moltes gràcies. Adéu, carinyo.
1: Adéu,
0: adéu.
1: Adéu.
0: Vinga, el Rodamón pel Joan Borràs.
2: Amb el meu aire foraster de Rodamón i aventurer o de

0: camí. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
2: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
3: Aquest estiu encara ets a temps de viure al mar amb el Club Nàutic Arenys. Encara queden places disponibles pel casalet infantil de 4 a 6 anys i pels campus de vela i mar i platja pels nens i joves de 6 a 17 anys. I al setembre, l'aventura continua amb l'escoleta d'Optimist, la flota Ilka, la flota Open i els dissabtes nàutics. No deixis escapar aquesta experiència. Més informació i inscripcions al 93 792 1600 o a info@cnarenys.com. Club Nàutic Arenys, el teu mar tot l'any.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
4: ¿Sabías que...?
5: Entre Groenlàndia i Islàndia hi ha un fenomen conegut com la cascada de l'Estret de Dinamarca. No és una cascada d'aigua que cau a l'aire lliure, sinó una enorme caiguda d'aigua sota el mar. El mecanisme és sorprenent. L'aigua procedent dels mars nòrdics és molt freda i, per tant, més densa que l'aigua més càlida de l'oceà Atlàntic. Quan aquestes masses d'aigua es troben, l'aigua freda s'esfonsa per una immensa pendent submarina, igual que l'aigua d'un riu cau per un penya-segat. Aquesta cascada submarina té un desnivell d'uns 3.500 metres, més de 3 vegades l'alçada de les Àngels Falls, la cascada més alta sobre la Terra. A més, transporta milions de metres cúbics d'aigua cada segon, convertint-la en la cascada més gran coneguda del planeta.
0: Ràdio Arenys.
6: Avui, com que és l'últim programa de temps d'estiu, posarem cançons de l'estiu, cançons que han sigut famoses en diferents anys, des dels anys 70 i així, no? Llavors, primer que res, escoltarem a Mecano amb Allí me colé.

Molt bé. I després d'aquesta cançó, qui no se n'en recorda i qui no ha ballat a l'estiu? El gran Georgie Dan, que ell ja era famós, però amb això de les cançons d'estiu la va petar. Llavors, escoltarem el Chiringuito.

0: Ma.
1: Molt bé, i ara a continuació escoltarem una cançó cantada per un cantant que veritablement immenso estava. La primera vegada que va sortir per televisió, no sé amb quina, va ser en un programa que feia la Concha Velasco. I presentava la Concha Velasco, allà on t'estigui. I un cop la va haver cantat, se li va acostar i li va dir: noi, t'acabes de carregar 50 anys d'admiració única al... a aquell que feia, com se deia, el Peter O'Toole, no, a l'altre, el Sean Connery, això, el Sean Connery, m'ho havia d'haver apuntat. Doncs li va dir: t'acabes de carregar 50 anys d'admiració al Sean Connery, perquè veritablement el Cheyenne és per veure'l. Endavant.

Molt bé, doncs després del tractor amarillo farem un pasito pa'lante amb el Ricky Martin.

Bé, doncs ara una cançó que una vegada anant cap a Calella de Palafrugell, ens vam parar una nit, ens vam parar en una discoteca de Platja d'Aro i estàvem allà asseguts i tal, i de repent va sonar aquesta cançó, Els Pajaritos. I després tots ens vam aixecar a ballar-la i no l'havíem ballat mai. Però després, lo famosíssima que va fer aquesta cançó a Benidorm, la Maria Jesús i el seu acordeón. Escoltem-la amb Pajaritos por aquí. Endavant!

0: la música d'ara i de sempre a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
1: Els èxits de tots els temps a Ràdio Arenys.
2: Si yo tuviera la llave de tus ojos cerrados...
0: Ràdio Arenys, 91.2 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. Detinguts dos dels tres causants de l'accident múltiple entre tres turismes a l'AP7 a l'altura del Papiol d'aquesta tarda, que ha obligat a tallar l'autopista durant més de 3 hores i que ha deixat 9 ferits, un d'ells en estat crític. L'accident s'ha produït quan un cotxe, que fugia de la policia després d'un robatori en falsa a l'aldea, ha entrat a l'AP7 en direcció contrària i ha topat contra dos vehicles que circulaven correctament en direcció a Barcelona. Dels tres integrants del vehicle, el conductor està acusat de conducció temerària, amb agreujants, lesions i robatori en força i està en custòdia a l'hospital, i el segon està acusat de desobediència i robatori en força, mentre que el tercer ha fugit i està en recerca i captura. I en plana internacional, la Comissió Europea es troba treballant en la petició d'ajuda del govern espanyol per fer front a la gestió de la crisi migratòria a Ceuta. Així ho ha indicat aquest dissabte el comissari d'Interior i Migracions, Magnus Brunner, a través d'un missatge a les xarxes socials, en què ha defensat que la prioritat continua sent el retorn ràpid de tots aquells que segueixen il·legalment a Ceuta. Segons Brunner, la comissió es troba implicada a tots els nivells per garantir la seguretat de les fronteres exteriors de la Unió Europea. I per fer-ho, aquesta ajuda implicaria a Frontex, l'aeroport i l'Agència d'Asil de la Unió Europea. I amb la mirada posada en el talent jove i la creació audiovisual, el Patrofest es prepara per tornar a convertir Premià de Mar en un punt de trobada per a nous creadors de tot Catalunya. Prema Mèdia, Manuel Ferrer.
2: El Patrofest tornarà els pròxims 26 i 27 de setembre al Patronat de Premià de Mar amb una nova edició dedicada al talent audiovisual jove. El festival està obert a creadors i creadores de tot Catalunya menors de 35 anys i comptarà amb dues seccions, ficció i documental. En ficció s'hi poden presentar curtmetratges de menys de 10 minuts, mentre que els documentals poden tenir una durada màxima de 30 minuts. Durant el festival, el públic podrà descobrir nous talents emergents, participar en col·loquis amb els autors i autores i assistir a una gala final amb diverses sorpreses. Les persones interessades a participar-hi ja poden consultar les bases i formalitzar la inscripció. Tota la informació es pot trobar a les xarxes socials del Patrofest.
1: I els veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de l'E9 al Putxet hauran d'esperar encara unes setmanes o mesos per tornar als seus habitatges. El govern atribueix el retard als treballs de consolidació del terreny i la necessitat de retirar la tuneladora de sota dels edificis. La màquina continua aturada i la seva posada en marxa també s'endarrirà mesos la finalització del túnel de l'E9. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
4: Doncs ja tornem a estar aquí. I ara escoltarem una cançó que va fer famosos, jo crec, en aquesta gent que després van tenir la desgràcia que van tenir amb el Pau Danés. Però que aquesta cançó a mi m'encanta, i el Noel Meia, com que jo li dic que m'agrada molt, ell sap que a mi m'agrada molt, sempre que ens trobem en alguna festa o així, sempre me la canta. O sigui que, Noel, no la cantes tu avui, però l'escoltarem pel Jarabe de Palo, la flaca.

Aquesta cançó és d'allò que et demostra que no hi ha com estar en el lloc oportú en el moment oportú. Aquesta cançó la van treure, la van cantar, anava bé, molt bé, fins que un dia amb un dels presidents, no me'n recordo quin era, dels Estats Units, va fer no sé quina festa i va fer cantar aquesta cançó. A partir de llavors, bueno, s'ha convertit en un himne, que ha fet ultramilionaris els del Rio, la Macarena.

Val, i després d'escoltar els del Río amb Macarena, ara escoltarem l'Azúcar Moreno amb Solo se vive una vez.

quedat. Ah, sí, vale, ja està. Quan érem joves, això fa 4 dies, per Sant Joan solíem anar a sopar i a celebrar la revetlla a l'era d'Arenys de Munt. Llavors allà ens trobàvem sempre amb la Rosa Maria Grau i l'Artur i amb la Glòria Mas, amb la Glòria i el Joan Mas. Sempre dèiem lo mateix, es menja bé i que guai la revetlla. I una de les cançons que ballàvem i que sonava era aquesta, i jo sempre, sempre que la sento em trasllada en aquells moments. El King Africa interpreta La Bomba.

Molt bé. I ara, a continuació, escoltarem el Pedro Guerra, el Juan Luis Guerra, no Pedro Guerra, el Juan Luis Guerra, que ens interpreta Ojalá que llueva café.

coses que passen. De la mateixa manera que el Madrid aquest any no ha guanyat res, aquesta impasta temporada passada, resulta que a l'estiu allí no hi ha playa. Endavant.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Aquesta cançó que escoltarem ara, per una festa major d'aquí, de Sant Zenon, el dia dels focs, van venir la família i tal, i va venir una nena, que ara ja té 30 anys, l'Andrea Cases, que llavors pues, en deuria tenir com 7 o 8, però ha sigut sempre una nena molt bailonga. I me'n recordo que anava amb els cavallitos, aquí baix a la fira, i estaven cantant, havien posat en música aquesta cançó. I ella l'anava cantant amb un ritme que realment el porta des de que va néixer. I ara té un nen que té 14 mesos i encara balla més bé que sa mare. Molt bé, doncs David Civera ens interpreta Que la detengan.

Molt bé, doncs ara, després d'aquesta Juanita Banana, escoltarem amb un cantant dels Països Baixos que hi va haver una època que no sé com es deia el programa, un programa que feien els migdies a Televisió Espanyola, evidentment, perquè no n'hi havia cap més, era la millor televisió d'Espanya, Televisió Espanyola. I cantava molt sovint. Va morir molt jove, Tony Ronald, i ens interpreta Help.

0: Bé, i tenim una trucada. Bon dia, bona hora. Amb qui parlem, sisplau? Hola. Cachis. Hola. Hola. Per què no contestes? Bueno, et tornen a trucar, aviam què passa. Eh? Aviam.
1: Hola.
0: Hola, què tal, carinyo? Com estem? És el nostre Joan dels acudits. Com estem, vida meva?
1: Aquí estic una miqueta emprenyat. Tu m'has posat el Juanito Banana, vaya negocio.
0: I posar Juanita.
1: Bueno, pero esa es la que me cantaban cuando era pequeño.
0: ¿Ah, sí?
1: Nos decían los niños para cabrear a los Juanes, cantaban eso.
0: Yo no sabía, pero es muy divertida aquesta cançó.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, molt bé. ¿Y cómo estás, cariño?
1: Yo me había anat al metge avui.
0: ¿Y qué? ¿Qué te dit?
1: Bueno, a la enfermera. Ahí m'han fet allà un estudi.
0: Sí.
1: M'han posat a sobre la bàscula,
0: sí.
1: I se m'ha quedat mirant així l'enfermera i dice, Juan, dice, por mucho que te suelen los mocos, no va a pesar menos.
0: Ai, un gran més, un gran menys no es nota.
1: Per això digo, vaya negoci. I dic, bueno, vaig a trucar.
0: Molt bé, i com va la vida per Sant Cugat?
1: Bé,
0: està bé.
1: I he estat un temps allà a casa, a Terrassa, també.
0: Ah, sí?
1: I ja m'he tornat. Sí, m'he anat de vacances uns dies allà a Terrassa.
0: Molt bé.
1: I, bueno, he tornat aquí, a Sant Cugat.
0: Molt bé.
1: Igual la setmana que ve vaig cap allà.
0: Cap a on?
1: A veure si...
0: Ah, sí, el dissabte, eh?
1: Bueno, jo vull baixar el dimecres, si puc. Al cap de setmana, no, per...
0: Però el dimecres, és que la setmana que ve ja no hi ha programa, ni dimarts ni dijous, ja es fa directament el dissabte. Ja es fa el dissabte.
1: El dimecres fa...
0: Ah, clar, el dimecres hi ha el de la Xerín, és veritat.
1: Sí.
0: Sí, oi tant.
1: Igual baixo el dimecres allà.
0: Molt bé.
1: A veure-la.
0: Molt bé, estarà molt contenta. Que bé, jo també estic molt contenta, si vens.
1: Vale, pues si això ens veiem el dimecres que ve.
0: Oh, i tant, carinyo.
1: Vale.
0: Molt bé.
1: Bueno.
0: Has demanat alguna cançó?
1: Sí, li he demanat ja la cançó a la Martina.
0: Molt bé, doncs la Martina ens la posa ara. Quina cançó has demanat?
1: La del 20 d'abril.
0: 20 d'abril? Molt bé.
1: Sí.
0: No sé quina és, però l'escoltaré.
1: Ara quan l'escoltis... Ho veuràs.
0: Molt bé, amor meu. Pues un petó molt fort i fins la setmana que ve, si Déu vol. Vale?
1: Fins la setmana que ve.
0: Adéu, carinyo. Adéu. Doncs, 20 d'abril.

Molt bé. Doncs, Joan, després d'aquesta tan marxosa, posarem una altra del Luis Fonsi, Despacito.

0: Vaito! I a fer un cor!
1: Mira que arriba a ser xorra aquesta cançó i l'èxit que va tenir en el seu moment, eh? Bé, ara escoltarem Eva María se fue. Per la Fórmula Quinta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10 i us parla Lídia Porta. Detinguts dos dels tres causants de l'accident múltiple entre tres turismes a l'AP7 a l'altura del Papiol d'aquesta tarda i que ha obligat a tallar l'autopista durant més de 3 hores i ha deixat 9 ferits, un d'ells en estat crític. L'accident s'ha produït quan un cotxe que fugia de la policia després d'un robatori en força a l'aldea ha entrat a l'AP7 en direcció contrària i ha topat contra dos vehicles que circulaven correctament en direcció a Barcelona. Dels tres integrants del vehicle, el conductor està acusat de conducció temerària amb agreujants, lesions i robatori en força i està en custòdia a l'hospital, i el segon està acusat de desobediència i robatori en força, mentre que el tercer ha fugit i està en cerca i captura. El govern ha dedicat avui la seva segona jornada de la trobada d'Osa Balaguer en fer diverses visites a municipis i infraestructures de les comarques de Lleida. L'acte més destacat ha estat la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, al Parc Solar d'Alcarràs, amb motiu de la seva entrada en funcionament i en ple debat sobre el Pla Territorial Sectorial per a la Generació Electrogeneral i Fotovoltaica Plater. També la línia 1 de metro de Barcelona ha recuperat avui el servei entre les estacions de Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han dut a terme. Dilluns, l'estació de Verdaguer també recuperarà la normalitat amb la reobertura del passadís que connecta les línies 4 i 5. D'aquesta manera, els usuaris podran tornar a utilitzar aquest enllaç entre les dues línies sense haver de fer el recorregut alternatiu que està necessari durant les obres. La xifra de víctimes mortals de la catàstrofe natural al Nepal ja s'enfila fins a 682 persones, segons l'últim recompte oficial publicat per les autoritats del Nepal. A més, hi ha 3.000 desapareguts. En les últimes hores, el Consell de Turisme del Nepal ha informat que s'han localitzat almenys 2 espanyols dels 3 que apareixien com a desapareguts. Tot i això, el Ministeri d'Exteriors ha aclarit que de moment encara hi ha 2 espanyols desapareguts i, per tant, la xifra oficial, segons el Ministeri d'Exteriors, ha passat de 3 a 2. Recordem que els agents rurals han indicat que el perill d'incendi per tot el dia d'avui ha estat molt alt. També continua important a la plana internacional, on es troba treballant la Comissió Europea per la petició d'ajuda per fer front a la gestió de crisi migratòria a Ceuta per part del govern d'Espanya. I pel que fa als esports, avui dissabte ha començat la nova temporada de la Lliga F. L'Espanyol ha perdut 0-1 al camp de l'Eibar en el temps de descompte. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
1: Coneixes els serveis que oferim des de Promoció Econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
0: Ràdio Arenys.
2: Estan acabant d'afinar instruments. Sembla que estan deixant...
0: Ràdio Arenys.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera en actualitat.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.
1: Ràdio Arenys conserva Cinera en concert.

0: Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Benvinguts a Conserva Cinera, un programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim la ràdio d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial de la millor música de tots els temps. Aquí, a Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. Omplim l'antena d'una selecció única dedicada a un artista, un grup o una temàtica especial, recordant la millor música de tots els temps. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Conserva Cinera, el programa musical monogràfic de Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals.

Hola, bona nit, un programa més de Cinera en Misteri. Res en l'actualitat és com era abans, i tampoc a la societat. I aquest canvi és molt notori a la infància. Els nens d'ara ja no són com els d'abans. Existeixen factors i interessos ocults que potser desconeixem i que estan reduint la infància de forma subtil i encoberta.

0: Què es pot amagar darrere d'aquesta realitat? Per què els nens ja no són com abans? Aclarirem aquestes incògnites amb Miguel Ángel Ruiz. Ell és enginyer, sociòleg i escriptor del llibre La destrucció planificada de la infància. Ha col·laborat amb Cuarto Milenio, Espacio en Blanco de Ràdio Nacional d'Espanya, la revista Año Cero i el programa El Dragón Invisible. I també, a més, el podcast Falsa Bandera, entre d'altres. Així doncs, donem la benvinguda al convidat, al gran Miguel Ángel Ruiz. Bona nit, Miguel Ángel. Buenas noches.
1: Buena nit. Encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias por invitarme.